0: 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
2: ostres,
1: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
2: No.
1: I a més, es posa a diluviar.
2: No t'ho creus.
1: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
5: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dijous, és 4 de juny. Des de primera hora portem desgranant el sumari del cas Leire, però aturem-nos en el que afecta Catalunya. Segons la Guàrdia Civil, el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya del PSC per pagar articles que li fossin favorables en un digital. És una de les notícies del dia, però abans... Abans del temps, el dia s'anirà tapant i tingueu el paraigües a mà, perquè pot ploure a qualsevol lloc, temperatures que baixen sensiblement. I pel que fa al trànsit, la carretera G552 està tallada a Arbúcies, en sentit Hostalric, per un accident. Ja hi ha retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat. El transport públic, normalitat.

0: sumari del cas Leire, la militant del PSOE acusada de maniobrar contra jutges i fiscals, també ha destapat accions que afecten a Catalunya. La Guàrdia Civil assegura que el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya electoral del PSC per pagar articles favorables al diari digital Crònica Libre. Però no només, perquè l'exmilitant també s'hauria mogut per preservar l'amnistia. Martí Oliver.
1: Exacte, Leire diu que el gran obstacle per culminar l'amnistia és el Suprem i que estan avançant en un acord amb l'excomissari Villarejo i l'exsecretari d'Interior Paco Martínez, investigat a la Kitchen. És un acord per aconseguir informació sobre el jutge Manuel Marchena, que pogués estovar les traves de l'alt tribunal, i en un dels documents requisats es fa referència fins i tot a que Villarejo tindria proves de corrupció de Marchena i també s'assegura que tindria pagaments i enregistraments de que Marchena i el Partit Popular haurien jugat un paper en l'anomenada policia patriòtica contra l'independentisme.
0: Sergi López, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: El setge Pedro Sánchez s'estreny, però mentrestant, ell ahir, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia...
3: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Va anunciar que s'està preparant per presentar els comptes pel 2027.
2: I això va agafar per sorpresa molt dels assistents que veuen l'anunci com una jugada política que ni els beneficiarà ni els perjudicarà.
0: Amb els empresaris hi va parlar el Pol Valero.
4: Diversos empresaris consultats presents a l'acte asseguren que Sánchez està intentant desviar l'atenció de la moció de censura que planteja el PP. Per la seva banda, el Cercle, que organitza el fòrum, en línies generals ha mostrat bona sintonia amb el president del govern espanyol, a qui valora sobretot que hagi presentat una proposta de nou model de finançament autonòmic. Tot i això, no s'han estalviat aquesta petició davant de les investigacions que afecten el PSOE.
5: Sí, queremos trasladar nuestra preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
4: És la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
0: Avui sabrem què passarà amb les vagues dels mestres, si es mantenen o no.
2: Doncs sí, perquè a les 12 es coneixerà el resultat de la consulta sobre el preacord que USTEC i la Intersindical van arribar amb la conselleria. A aquesta hora ha votat el 53% del total dels professors que podien fer-ho.
0: I més coses, perquè la jutgessa que investiga Jonathan Andic per la mort del seu pare ha demanat indagar si va haver-hi terceres persones implicades. La fiscal i els Mossos assenyalen particularment a la psicòloga que tenia a pare i a fill.
2: En un escrit avançat pel País i al qual ha accedit la SER, la magistrada ha demanat buidar el telèfon mòbil de l'acusat per saber amb qui va parlar el mes abans de la mort. La jutge no es creu la versió de Jonathan, que va declarar que era habitual que ell i el seu pare anessin d'excursió. Els Mossos han comprovat que era la primera sortida en 10 anys.
0: I 14 detinguts en el dispositiu contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a l'Alt Camp. S'han intervingut més de 5.000 plantes, Cristina Artacho.
6: A l'operatiu compartit entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'han fet 15 entrades i escorcolls al municipi de Cabra del Camp. En total s'han intervingut fins a 11 plantacions de droga a la urbanització Mas del Plata. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la marihuana i inhibidors.
0: Fons de l'Església Catalana asseguren que el papa utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diuen aquestes fonts que ja s'ha fet la tria dels textos i que només falta que el cardenal Omella ho traslladi al Vaticà.
2: A l'arcabisbat de Barcelona responen amb el clàssic sense comentaris i el Vaticà ho fa amb evasives, textualment amb un ja veurem. El que sí han confirmat en les darreres hores és que el papa rebrà Salvador Illa en una audiència privada. Ho farà dimarts a la tarda al Palau Episcopal de Barcelona, després d'assistir a l'homilia a la catedral de la ciutat.
0: Són les 6:55.
7: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
8: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
9: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
10: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
11: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de

0: Plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Leo Messi agraeix el Premi Princesa d'Astúries d'Esports des de la concentració de la selecció argentina. Joan Tejedor, bon dia.
2: Bon dia. El jurat del Princesa d'Astúries ha escollit el millor futbolista de la història d'entre 27 candidatures de 12 nacionalitats diferents per distingir-lo amb el guardó del 2026. Notícia que Messi ha rebut des de Kansas, als Estats Units, on està concentrat ja amb la seva selecció pel Mundial.
3: Me levanté con la noticia, con muchísimo mensaje, felicitándome por el Princesa d'Astúries. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera, así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido.
2: La cerimònia d'entrega dels Premis Princesa d'Astúries serà el mes d'octubre a Oviedo.
1: I Guitarrica de la Fuente i Wet Leg tanquen la jornada inaugural del fòrum.
4: Desenes de milers de persones han aplegat al fòrum en aquesta jornada gratuïta que ha començat amb Wineta i Jardac.

0: Avui serà el torn, per exemple, de Mas i Fatac o de Bat Gyal. I aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Com tenim avui el programa? Veig amb molts consellers, eh?
1: Sí, a mi n'hi tenim dos. Tenim el conseller Espadaler, que és el que està portant tot això de la visita al Papa, que ara resulta que hi ha una campanya en contra, que diuen que no l'esperen, amb tot aquest conflicte al català. Vaja, a veure com si tenim alguna novetat al respecte en relació a això. I parlarem amb el conseller d'Agricultura, perquè, clar, Collserola s'hagués tancat al parc de Collserola i hi ha gent que ja diu, escolta, ja n'hi ha prou, fa temps que no parlem de la pesta porcina i volem saber doncs, si encara queden senglars allà, si es reobrirà el parc i tenen previsió de quan, ara que sobretot també ja comencen a haver els mesos d'estiu, de bon temps, no?
0: I que convida a sortir a la muntanya.
1: Convida a passejar. No? Parlarem amb negocis afectats per tot aquest tancament que són allà a Collserola. I avui queda un mes exacte pel gran départ del Tour de França que sortirà per primera vegada a la història de Barcelona, de la platja del Fòrum. Serà un esdeveniment, una altra, a part de la visita del Papa, que ens afectarà de la baix la mobilitat de la ciutat. Parlarem d'això a partir de quarts d'11. I abans s'acaba la consulta de profes. A banda i banda parlarem amb tothom. Les companyes de Verificat ens viran a fer una radiografia de com tenim les ràtios a casa nostra, comparativa també amb la resta de països. I vindrà la Ruscalleda a la secció de cuina.
0: Doncs escolta, un programa ben farcit. No ens ho perdrem. Que vagi molt bé, Marina. A partir d'aquesta hora comença la doble programació a l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Oi per Oi a la cadena SER.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
1: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: És dijous 4 de juny, ja coneixem el sumari del cas Leire, ja sabeu, aquell exmilitant socialista a qui ara ja tots coneixem com la lampista del PSOE, la Pagafocs, vaja. Són milers de folis on s'hi recullen les maniobres que feia per boicotejar tot aquell que investigués l'entorn de Pedro Sánchez amb l'objectiu últim de protegir el president. Una de les coses que hem sabut és que es va veure fins a 3 vegades amb la directora de la Guàrdia Civil. I no només això, també va reunir-se amb qui havia estat el número 2 de Jorge Fernández Díaz d'Interior, en època del govern de Mariano Rajoy. I ho va fer per buscar draps bruts del Partit Popular i de Tutti Quanti. I davant d'això, què diu el PSOE? Doncs que tot això és una suma de comportaments individuals de farsants, oportunistes i ressentits que fan servir el nom del partit en benefici propi. O sigui, que no van vells. De fet, impertèrrit, Pedro Sánchez sembla haver agafat oxigen, si més no, això és el que aparenta, ara que ha comprovat que Feijóo no se'n surt, ni se'n sortirà amb la moció de censura. Si una cosa se li dona bé al president és canviar el frame, i això ha fet en les últimes hores, tornar a prendre la batuta dient que pensa presentar els pressupostos per l'any que ve. Avui mateix engega la maquinària, clar, diu que presentarà uns pressupostos que sap que no podrà aprovar, però amb aquest anunci ja té corda per anar tirant un temps més. I aquí l'interrogant és si un cop vegi que li tomben aquests pressupostos a la primera cantonada, llavors ja sí avançarà les eleccions. Política a banda, a les 12 sabrem els resultats de la consulta dels professors, han votat ja més de la meitat dels docents, més que l'última vegada, i en funció de com vagi, sabrem si al final de curs, i sobretot el curs que ve, es calma o s'incendia. On comencen a aflorar els detractors és en la visita del Papa de la setmana que ve. Ha nascut la campanya Jo no t'espero, mentre el govern i l'Església catalana acceleren per corregir la poca presència del català en l'acte de la Sagrada Família. D'aquí una estona, d'aquí una hora, nosaltres conversarem amb el conseller que s'encarrega de tota aquesta visita. Avui que tenim una bona notícia a mitges, el consum de tabac baixa al seu mínim històric a Catalunya. Fuma només una cinquena part de la població, mai s'havia fumat tan poc, en canvi, el que puja és el consum de vapejadors entre els més joves. I entrem en els dies finals de la campanya per la presidència del Madrid i Florentino ha oficialitzat el que era un secret a veus, que si guanya, tornarà Mourinho entrenant l'equip. Us ho expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens ho havies estat anticipant. Avui s'esguerra una mica el temps. Avui ha de ploure?
4: Ha de ploure. Ho farà sobretot entre aquesta tarda i la pròxima nit a pràcticament tot Catalunya i amb alguns aiguats al Pirineu més oriental o al Prepirineu de Barcelona. Durant tot el dia ja hi haurà molts núvols, en tenim ara, fins i tot al matí poden deixar algunes gotellades, però també alternaran amb estones de sol fins al migdia. Això permetrà que la temperatura pugi. Ara tenim 21 graus a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida, 14 a Girona. Al migdia, màximes al voltant dels 25 graus, fins i tot superant-los a l'interior. A la major part de comarques, doncs, ambient una mica calorós. Amb molta humitat, això farà que torni la sensació de xafogor. I, de fet, això serà el caldo de cultiu dels xàfecs, que ja al migdia afectaran qualsevol punt de Catalunya. Al migdia, però, localitzats i de curta durada, a mesura que avanci la tarda, les tempestes s'aniran organitzant i descarregaran amb forta intensitat a tot el Pirineu, també al Prepirineu. Especial atenció a comarques com el Solsonès, el Berguedà, Osona, també el Ripollès o la Garrotxa. És aquí on podríem superar amb aquestes tempestes els 50 litres per metre quadrat i caiguts en poca estona. A més, amb calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. Fora d'aquestes comarques també plourà amb tempesta, amb intensitat, però acumulant-se menys aigua, i on menys plourà serà les comarques de Tarragona, però també algun xàfec intens. Les temperatures, a mesura que vagin descarregant aquells xàfecs, baixaran, de manera que al final del dia ens haurem d'abrigar més que ara mateix. Tot apunta que demà tornarà a fer sol, d'augment en temperatura sense canvis significatius.
1: Carbó, gràcies, que vagi bé. Fins ara.
4: Fins ara.

0: queda muchísima tarea por delante para este año y para esta década.
1: Si hay una moción instrumental, hay una moción instrumental. Pero Junts lo que no puede pretender es que aquí se asuman sus condiciones.
0: Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía.
2: Que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: ¿Cuántos hombres al seu voltant, president?
4: Yo he visto también muchos españoles que son muy católicos y practicantes en la iglesia llena. Solo aquí no, porque alrededor de él que son musulmanes, son de pakistaní, de India.
5: Els joves no fumen molt menys que fa 5 anys. Tot no és tan bonic perquè ens pugen altres formes de consum.
6: No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Pedro Sánchez intenta surfejar el tsunami i ara anuncia que activa el tràmit pels pressupostos de l'any que ve. Guillem Favó, bon dia.
9: Hola, bon dia, Marina.
8: I ho diu just hores abans que declari el seu germà, David Sánchez, però a més, just quan s'ha aixecat el sumari del cas Leire Díez.
9: La UCO conclou que la finalitat última de l'anomenada lampista de Ferrat era protegir els interessos que afectaven directe o indirectament al govern o al seu president. Està acusada Leire Díez de torpedinar investigacions que anaven darrere de Sánchez i el seu entorn.
8: Segons aquest patracot de folis, i això és el que és nou, Díez s'hauria reunit en fins a 3 ocasions amb la directora de la Guàrdia Civil.
9: Sí, amb Mercedes González. Interior ho nega taxativament, però segons la investigació, que porta indicis però no proves, Díez li hauria demanat que obrís una informació interna contra la UCO, contra la seva pròpia unitat. Després de les trobades, el grup de WhatsApp es va esborrar automàticament.
8: I no només això, fixeu-vos en aquesta altra reunió. Ella s'hauria vist també amb un vell conegut, Francisco Martínez, que era el número 2 del ministre Fernández Díez. Per tant, d'un govern de Mariano Rajoy.
9: Sí, es va veure amb ell per buscar draps bruts del PP o de jutges o fiscals o d'agents. Afegeixen més llenya al foc declaracions de dos comandaments d'aquesta unitat, la UCO, sostenen que un director general del cos els va ordenar posar-se de perfil en el cas que afecta David Sánchez. L'informe que se'ls havia encarregat, tot això, segons el sumari del cas, havia de concloure que no hi havia res.
8: En aquest sumari hi ha diversos missatges en els quals Leire menciona el UAN, i la UCO dedueix que aquest one és Pedro Sánchez.
9: Sí, en anglès, en català seria el 1, el número 1.
8: El 1, i a més això és una expressió que havia fet servir Feijó en sessions de control contra Pedro Sánchez.
9: A partir d'aquest element, els investigadors infereixen que el president del govern n'estava al cas. En un d'aquests missatges, l'exmilitant diu... quan diu que seguim, que estic fent coses grans, que no em rendeixi.
8: I els socialistes han reaccionat a tot això... amb un comunicat.
9: Sí, en el qual descriuen comportaments intolerables de persones que diuen van utilitzar en fals el nom del partit, el nom del PSOE, en benefici propi, abans que es publiqués, s'aixequés el secret de sumari, va parlar el ministre Òscar López.
10: Todo se va a esclarecer. Lo que no se puede consentir, y yo quiero dejar una cosa muy clara, el Partido Socialista y el Gobierno de España siempre ha tenido que actuar,
9: sempre que ha hagut d'actuar el Partit Socialista sempre ha actuat, deia. A X, Alberto Núñez Feijó, el líder del PP, ha publicat un collage amb les novetats del cas i ha escrit que cada revelació és més vergonyant que l'anterior.
8: I el que diu el PSOE és que són tots uns farsants oportunistes els que surten en aquest sumari. L'ona expansiva arriba fins al PSC, esquitxat per una partida de 20.000 euros que s'hauria desviat, això és el que com a mínim sospita aquest informe, s'hauria desviat de la campanya de Salvador Illa per la presidència de la Generalitat, la de fa 2 anys.
9: Això explicaria que la setmana passada el jutge Pedraz requerís al partit la documentació de les despeses electorals dels socialistes catalans. Aquests diners s'haurien emprat per pagar articles a favor de Sánchez i el seu entorn en un digital, Crònica Libre.
8: Però és que la cosa no acaba aquí, la punta catalana, perquè Díez també hauria maniobrat en nom del PSOE per afavorir els independentistes catalans, els socis de Pedro Sánchez. L'exmilitant també s'hauria mogut per... preservar l'amnistia. Martí Oliver.
11: Exacte. Leire diu que el gran obstacle per culminar l'amnistia és el Suprem i que estan avançant en un acord amb l'excomissari Villarejo i l'exsecretari d'Interior Paco Martínez, investigat a la Kitchen. És un acord per aconseguir informació sobre el jutge Manuel Marchena, que pogués estovar les traves de l'alt tribunal, i en un dels documents requisats es fa referència fins i tot a que Villarejo tindria proves de corrupció de Marchena i també s'assegura que tindria pagaments i enregistraments de que Marchena i el Partit Popular haurien jugat un paper en l'anomenada policia patriòtica contra l'independentisme.
8: Però, clar, davant de tot això, què fa Pedro Sánchez, a part d'aquest comunicat del PSOE? Doncs doblar l'aposta.
0: Vamos a empezar esta misma semana ya con la orden de Hacienda y esperamos pues ya en el segundo semestre del año ponerlo en marxa, tramitarlo i llevarlo al Parlament lo antes possible.
8: Ja havia dit que pretén esgotar la legislatura. La novetat és que aquesta setmana engega la maquinària pels pressupostos de l'any que ve. Clar, des d'Esquerra, des de Junts, a qui necessita per poder aprovar aquests pressupostos, veuen aquest anunci com una bomba de fum, no descarten que Sánchez acabi convocant eleccions quan s'adoni que ja ho sap, que no li aprovaran. Laura Pons.
12: Una bomba de fum i una patada endavant perquè Sánchez és conscient, expliquen fons dels dos partits a la cerca, encara que els presenti no els podrà aprovar. Fons de la direcció republicana entenen l'anunci com un primer acte de campanya. De fet, els de Junqueras comencen a contemplar que se celebrin eleccions espanyoles abans que les municipals i critiquen el moviment de Pedro Sánchez perquè asseguren no hi ha una voluntat real d'aprovar pressupostos, sinó que és una bomba de fum que tapa el moment actual. Això Esquerra, a Junts, parlen de gesticular fonts properes a Puigdemont asseguren que Sánchez sempre fa el mateix, que governa a cop d'anunci, que això, diuen, és una cançó enfadosa. Sánchez, asseguren, sap perfectament que això és una patada endavant per salvar un parell de setmanes.
8: En la seva intervenció des del Cercle d'Economia, Sánchez va furgant els intents fallits de Núñez Feijóo de convèncer Junts per sumar-se a una moció de censura contra ell.
9: Segons el president espanyol, hi ha implícit en aquests intents de Núñez Feijóo un reconeixement a Junts.
0: Y eso yo creo que es algo que, aunque parezca que no, en el debate sobre la moción de censura, no sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijóo, pero nos ha dado la razón.
8: És que se'n fot. Se'n fot. Els pressupostos, que sí que tenen el camí desbrossat, són els de la Generalitat, els catalans. El debat arrenca aquest mateix matí al Parlament.
9: El govern el superarà sense entrebancs, malgrat les crítiques que socis i oposició han llançat els darrers dies per les sospites de corrupció al Partit Socialista. El govern Illa superarà el primer tràmit dels comptes gràcies a Esquerra i als comuns, amb la previsió que s'aprovin definitivament al juliol.
8: De la crònica dels tribunals tenim totes les novetats d'aquest cas Leire, de l'altre, el que passa, els avenços en la causa per la mort d'Isaac Andic. I sobre això, la jutgessa que investiga el seu fill, el Jonathan, acusat de matar el pare, ha demanat indagar si hi va haver terceres persones implicades. La fiscal i els Mossos assenyalen particularment la psicòloga que tenia el pare i el fill, Andrea Villòria.
13: Sí, la jutgessa ha autoritzat una bateria de noves proves, buidatges telefònics per revisar els missatges i trucades dels Andic i de tothom amb qui Jonathan parlés el mes abans de la mort del seu pare. Així es desprèn en un escrit judicial avançat pel País i al que ha accedit la SER i amb el que la jutgessa vol aclarir primer si el pare havia fet ja alguna gestió en l'herència, que és el que considera el mòbil del crim. Segon, si algú més va intervenir en una mort que la jutge creu premeditada i en concret demana indagar la influència, és literal, de la terapeuta. I tercer, si allà dalt a la muntanya el fill va parlar amb algú més. La jutge no es creu la versió que ha donat fins ara perquè el fill va declarar que era habitual que anessin d'excursió i els Mossos han comprovat que era la primera sortida de pare i fill en 10 anys.
8: I a més, el jutge també ha demanat el registre telefònic del mòbil de l'acusat durant el viatge express que va fer a l'Equador i on, en teoria, li van robar el mòbil, Andrea.
13: Aquesta és una prova clau pels Mossos que sospiten, com ja vam avançar aquí a la SER, que el primogènit va poder aprofitar el viatge per desfer-se del telèfon i així, presumptament, amagar proves que no s'han pogut recuperar, bàsicament els seus whatsapps. Entre els nous indicis que apareixen ara hi ha que, en teoria, el viatge de 48 hores a Equador era per feina, però la seva secretària no ho tenia a l'agenda ni en sabia el motiu. També que just el dia abans de volar, Jonathan va desactivar l'aplicació que rastreja el moviment del mòbil i dos dies després, segons ell, li van robar el telèfon a Quito. Un aparell, un iPhone, que segons Apple ja no ha tornat a donar senyal.
8: I d'aquí a molt poquet sabrem si s'assigna la pau entre els sindicats i educació o si es manté el pol. A les 12 coneixerem el resultat de la consulta d'USTEC, CGT i la Intersindical als seus docents. Han de votar, estan votant, de fet, si accepten o rebutgen el preacord amb el Departament d'Educació.
9: Fins a primera hora d'aquest matí han participat 52.000 persones, que suposen el 53% del total. La consulta va arrencar dilluns a les 12 del migdia. L'USTEC, en la resposta del no, ha afegit la frase que el docent que vota contra el pacte es compromet a fer vaga indefinida a partir de dilluns i alguns professors han denunciat que és una manera de coercionar-los.
8: Soledad Domínguez.
14: De moment, el que ja sabem és que aquesta vegada han participat més professors que l'anterior consulta que es va fer al març després del pacte amb Comissions i UGT. En aquella ocasió van respondre sobre la idoneïtat de l'acord prop de 43.000 docents, el 50% dels que estaven cridats a dir la seva, i el 95% dels vots van ser en contra del pacte. Els resultats de la consulta d'avui els coneixerem a partir de les 12 del migdia. En cas que guanyi el no, demà mateix hi ha convocada una vaga a totes les escoles i els instituts que previsiblement agafaria més embranzida que les protestes que s'han fet aquesta setmana, que només han comptat amb l'impuls dels sindicats minoritaris com la Intersindical i la CGT.
8: 7:14, moment de mirar l'exterior. L'administració de Donald Trump anuncia un alto al foc entre el Líban i Israel, però, ja hem vist amb el que ha anat passant les últimes setmanes que això s'ha d'agafar amb pinces.
9: Sí, perquè es tracta d'un acord condicionat al fet que la milícia Hezbollah posi fi als seus atacs i també a que tots els seus membres, a tots aquests milicians, abandonin el sud del país i la frontera amb Israel. Tel Aviv exigeix també el seu desarmament i el desmantellament de les seves instal·lacions.
8: Això el dia que Vladimir Putin visitarà el Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, després que ahir Zelensky li aguallís la inauguració, Ucraïna va atacar la ciutat, aquesta ciutat, Sant Petersburg, coincidint amb l'arribada al recinte dels congressistes. El Kremlin assegura que darrere d'aquest bombardeig hi ha els països occidentals. En el seu conjunt, corresponsal a Moscou, Albert Sor, bon dia.
15: Bon dia. Zelensky ha aconseguit amenaçar un dels principals aparadors internacionals de Putin, que vol ser l'alternativa russa al fòrum de Davos. Les escenes dels agents de seguretat intentant abatre els drons ucraïnesos poc abans d'estavellar-se contra un port d'exportació de petroli i una base naval contrasten amb la imatge que pretén projectar el règim rus d'estabilitat i d'epicentre del món dels negocis. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que sense el suport d'Occident aquest bombardeig no hauria estat possible. Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, ha dit el diplomàtic. Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar coincidint amb l'aparició de Putin. El president rus estava previst que avui faci una roda de premsa amb les agències internacionals i que demà pronunciï el tradicional discurs. Una intervenció en un moment molt delicat, tant pel que fa a la situació econòmica com per la situació de les seves tropes al front.
8: Tornem a casa. Parlant de rodalies, una de freda i una de calenta. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns que ve. En canvi, a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any.
9: Sí, les obres del túnel del Garraf s'acabaran abans del previst, una mica abans, i dilluns que ve començaran les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que es podrà reprendre el servei amb seguretat. Quan hi hagi llum verda, tornaran a circular pels túnels l'R2 sud, però també els trens regionals que van cap al sud. L'obertura de l'R3 s'ajorna a finals d'any. La reobertura de la primera fase estava prevista per a finals de maig. El motiu d'aquest ajornament és que cal refer el mur adjacent a l'estació de Montcada Bifurcació, que va caure ara fa 3 mesos.
8: Això és d'aquí una setmana, el Papa el tindrem a l'aeroport agafant l'avió per marxar de Catalunya a l'aeroport del Prat. Sobre aquesta visita, fonts de l'Església Catalana asseguren que el pontífex farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Això és nou, perquè en principi no estava previst inicialment.
9: Exacte. Segons aquestes fonts, ja s'ha fet la tria dels textos i només falta que el cardenal Joan Josep Omella ho traslladi a la Santa Seu. A l'arcabisbat de Barcelona s'abstenen de fer cap comentari i a l'Albàtica també responen amb evasives. Textualment, amunt ja veurem. El que sí que s'ha confirmat en les darreres hores és que el Papa rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. Ho farà dimarts a la tarda al Palau Episcopal de Barcelona.
8: I hi ha un rum-rum, una campanya que es diu Jo no t'espero, que, vaja, de rebuig, aquesta visita del pontífex. L'últim acte del Papa, en la seva visita a Catalunya, això també és nou, serà la capella de l'aeroport del Prat, justament.
9: Just abans d'agafar l'avió que el portarà cap a les Canàries, Lleó XIV beneirà el nou sagrari que s'ha instal·lat, que s'ha d'instal·lar, millor dit, a la capella, que hi ha la Terminal 1, i que obre només quan algun viatge ho demana.
8: En un entorn amb forta presència de musulmans, al carrer Hospital de Barcelona, l'església de Sant Agustí, un dels punts d'aquesta visita, d'aquesta una parada de la visita del Papa, ho enllesteix tot per poder-lo rebre.
16: Están preparando muy bien la iglesia, pintando por allá, limpiando por allá.
8: Dos mossens agustinians de la mateixa ordre religiosa que Lleó XIV estan al capdavant d'una de les parròquies de Barcelona que fa més obra social. La Susana Ruiz ha parlat amb un d'ells, amb el pare Michael, que és filipí.
17: La parròquia de Sant Agustí està acostumada a la pobresa. Allà mateix, al convent, les germanes de la Caritat hi regenten un menjador social que serveix entre 300 i 400 àpats cada dia.
18: Los que comen allá no todos son católicos, no todos son cristianos, pero acogemos. Es como la iglesia, como una madre, acoge todo.
17: Perquè aquesta església del cor del Raval està ubicada en un entorn de majoria musulmana.
18: Yo he visto también muchos españoles que son muy católicos y practicantes en la iglesia llena, solo aquí no, porque alrededor de él que son musulmanes, son de pakistaní, de India.
17: Malgrat el teixit social del barri, l'església de Sant Agustí s'omple cada diumenge amb la comunitat filipina de Barcelona, que té més de 3.000 fidels.
18: Por eso estamos también aquí para cuidar a nuestros paisanos, a continuar la cultura, pero con respeto de la cultura de España. Así nos cuidamos también entre dos países.
17: Dimecres, el Papa coneixerà de primera mà l'obra de la parròquia de Sant Agustí.
8: I han localitzat a Lleida, en poques hores, dos cossos, dos cadàvers de dues persones mortes surant a l'aigua, però segons els Mossos, cap dels dos presenta signes de criminalitat. Informa des de Ràdio Lleida, la Maricel Benavarre.
17: En un cas es tracta d'un home localitzat a mig matí d'aquest dimecres al pantà d'Utxesa, al terme d'Aitona, amb un avançat estat de descomposició pel que podria fer ja un temps que era dins de l'aigua. En l'altre cas es tracta d'una noia jove, el cos de la qual s'ha localitzat al riu Segre al seu pas pel pont dels instituts de la ciutat de Lleida. Els Mossos asseguren que en cap dels dos casos hi ha signes de criminalitat. Tot i això, han obert una investigació per intentar esclarir els fets i també poder-los identificar.
8: I el consum de tabac baixa al mínim històric a Catalunya, en canvi puja el consum de cigarretes electròniques entre els joves.
9: Ara mateix fuma el 20,6% de la població de més de 15 anys, quan fa 10 anys era gairebé del 26%, segons una nova enquesta de Salut de Catalunya. Entre els estudiants de 14 a 18 anys, el consum diari de tabac s'ha reduït a la meitat en les últimes dues dècades, però preocupa el fet que els joves estiguin substituint el fum pel vapor.
8: Temps pels esports. Arnau Montserrat, bon dia.
19: Bon dia, Marina.
8: S'escalfen les eleccions de diumenge al Real Madrid amb dos noms propis. El primer, Haaland.
19: Ahir a l'Hormiguero, Enrique Riquelme va dir que si és president del Real Madrid, Haaland serà el seu fitxatge galàctic.
20: Si Enrique Riquelme és president del Real Madrid, se compromete a que venga... ¡Wow!
19: ¡Haaland! Aquest va ser el moment amb una samarreta on hi posava Haaland i el dorsal 9. És el segon nom que anuncia Riquelme després del de Rodri. I va més enllà. Si no compleix amb aquests dos fitxatges, pagarà les quotes de tots els socis del Real Madrid de la pròxima temporada.
21: Que las promesas de los dos jugadores, si yo incumplo alguna de mis promesas, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la pròxima temporada.
19: Com va fer Florentino amb Figo en el seu dia. Ho va anunciar amb un acte notarial.
8: Clar, aquí la cosa és que la gent i el pare de Haaland ho desmenteixen.
19: Sí, després comunicat de la gent de Haaland, Rafaela Pimenta i del seu pare, tot molt entretingut, però no és veritat. Desitgem el millor als dos candidats a les eleccions del Real Madrid.
8: Dèiem dos noms, un Haaland, l'altre Florentino, que contraataca amb José Mourinho.
19: I ho va fer amb una curiosa estratègia. Florentino va comprar l'espai publicitari de just després de finalitzar l'Hormiguero, tant Antena 3 com a Telecinco. En ell s'hi llegia: mentre a la televisió parlen, parlen i parlen...
22: Sí.
19: I apareix Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid i un sí, simple. El portuguès és l'escollit de Florentino. Riquelme encara no ha anunciat el nom de l'entrenador.
8: Tot un xou. Com és veure jugar a Leo Messi? Això sí que és un espectacle. L'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries d'Esports. Ho va agrair des de la concentració de la selecció argentina pel Mundial. Joan Tejedor, bon dia.
23: Bon dia. El jurat del Princesa d'Astúries ha escollit el millor futbolista de la història d'entre 27 candidatures de 12 nacionalitats diferents per distingir-lo amb el guardó del 2026. Notícia que Messi ha rebut des de Kansas, als Estats Units, on està concentrat ja amb la seva selecció pel Mundial.
24: Me levanté con la noticia, con muchísimo mensaje felicitándome por el Princesa de Asturias. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera, así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido.
23: La cerimònia d'entrega dels Premis Princesa d'Astúries serà el mes d'octubre a Oviedo.
8: I avui Espanya passa al primer test premundial.
19: A les 9 de la nit, Espanya-Iraq, sense Lamine Yamal de la Fuente, que va dir en entrevistes a mitjans aquesta setmana que Lamine estaria preparat per jugar ja el primer partit contra Cap Verd, va rebaixar una miqueta les expectatives.
25: Podria llegar per empezar el dia 15. No garantiza que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugarà uns minuts, valorarem en cada moment.
19: Pendents, per exemple, d'un possible debut de Marc Bernal.
8: Suspès al Xile, República Democràtica del Congo, per l'Ebola.
19: Un partit que es disputava a Espanya, les autoritats de la línia de la Concepción a Cádiz van suspendre el partit amistós previst pel 9 de juny entre el que dèiem, no, Xile i República Democràtica del Congo, a causa de la manca d'informació sanitària suficient relacionada amb el brot d'Ebola que afecta el país africà.
8: En bàsquet, el Barça busca avui les semifinals.
19: A les 7 del vespre, el Palau rep l'UCAM Múrcia en el segon partit de la sèrie després que els blaugranes s'imposessin en el primer. Un triomf classifica els de Xavi Pasqual.
8: I nou rècord Guinness de Toni Bou.
19: El 39 vegades campió del món entre les modalitats indoor i outdoor va superar a la seva localitat natal, Piera, el seu tercer rècord Guinness en completar 53 salts consecutius sobre bidons només amb la roda del darrere de la seva moto Honda.
8: I avui la firma l'actualitat ens la posa la periodista Lucía Lindmaier.
26: Un estudi britànic de la University College London, amb més de 3.500 adults amb més de 50 anys, apunta que les persones que participen en activitats culturals, com en el teatre, llegir, escoltar música, visitar museus, ballar o pintar, almenys una vegada per setmana, mostren un envelliment biològic un 4% més lent que les que gairebé no ho fan. Ara bé, el museu no és una píndola màgica. L'estudi parla d'una certa correlació, no de causalitat. Les persones que consumeixen més cultura també solen tenir més educació, millors ingressos, xarxes socials més sòlides i menys estrès. Però fins i tot amb cauteles, la idea és poderosa. En temps de biohacking i rellotges que ho mesuren tot, aquest estudi proposa una idea més fèrtil. La salut no és només al gimnàs, en la dieta o en els passos diaris. També en un concert, una biblioteca, en una conversa després del cinema, en l'emoció d'una obra. Si el cos envelleix millor quan la ment s'estimula i quan no estem sols, potser ha arribat el moment d'entendre l'art i la cultura no com un ornament, sinó com una forma real de salut pública.
8: 7:25.
1: El Consorci de la Zona Franca patrocina la secció d'Economia de l'Aquí Catalunya.
8: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Marina.
8: Avui venim a explicar que en el que portem de segle l'esperança de vida a Catalunya ha crescut 5 anys. Ara mateix tenim una esperança de vida al néixer que supera els 84.
2: Sí, estem en una societat cada vegada més envellida i la tendència no para. Ara mateix l'esperança de vida al néixer és de 84 anys i mig a Catalunya. Era de 79 quan va començar aquest segle i si mirem una mica més enrere, en els últims 50 anys, des de 1975, s'ha incrementat l'esperança de vida 10 anys. Hem passat de 73 i mig a més de 84 anys de vida. Només la pandèmia, només l'any 2020 va troncar aquesta línia recta d'increment de l'esperança de vida, que suposa un repte molt gran per tota la societat i que, a més, m'ha cridat molt l'atenció, s'explica en gran part, segons diversos estudis, exclusivament per avanços a les medicines.
8: Clar, i aquest procés d'envelliment és general al conjunt d'Europa?
2: És general a tota Europa, però és veritat que és més pronunciat aquí. A Europa l'esperança de vida ara mateix són una mica menys de 82 anys, o sigui que a Catalunya es viuen 3 anys més de mitjana que el conjunt de la Unió Europea. La línia, la tendència és la mateixa, cada vegada vivim més a tot arreu, cada vegada creix més aquesta esperança de vida, però és veritat que aquí vivim encara una mica més que la resta de països europeus.
8: I, òbviament, això suposa un repte majúscul.
2: És clar que si anem escarbant les dades, n'hi ha algunes de molt cridaneres sobre aquests reptes que suposa aquest envelliment de la població, perquè mira, ara mateix a l'estat espanyol el 20% de la gent té més de 65 anys, el 20%. Si ens plantem el que passarà el 2050, seran ja, segons totes les projeccions, el 30%, és a dir que pràcticament una de cada 3 persones tindrà més de 65 anys. I si pugem una mica més al llistó, l'any 2050 el 10% de la població ja tindrà 80 anys o més. Si mirem aquelles piràmides poblacionals que ens ensenyaven quan anàvem a l'escola i a l'institut, fa 20 anys la majoria de la població tenia entre 20 i 45 anys. Ara les franges més poblades ja no són aquestes, són les que tenen entre 40 i 65. I per tant, si seguim amb aquesta mateixa progressió, d'aquí a 15 o 20 anys, la majoria de la gent ja superarà els 65 anys.
8: I si pugem una mica més al llistó encara, això vol dir que el 2050 el 10% de la població ja tindrà 80 anys.
2: Exacte, el 10% de la població tindrà 80 anys el 2050, ara mateix és el 6%, és a dir que pràcticament es doblarà el número de persones que tenen més de 80 anys.
8: I això vol dir que s'hauran de canviar moltes coses, clar.
2: Sí, algunes ja s'estan canviant. Estem, per exemple, hem de recordar-ho, en un procés de canvi d'endarrerir l'edat de jubilació, que es posarà ja a partir de l'any que ve als 67 anys de manera general, però és que, a més, si ens fixem en despesa, el col·lectiu que més gasta és el dels majors de 55 anys, que gairebé ja suposen el 40% de tota la despesa que es fa a l'estat espanyol. Hi ha, per tant, un repte en termes de formació també i d'integrar aquestes persones, perquè si anem a un món amb més canvi tecnològic i amb més novetats, cada vegada s'haurà d'incloure més aquest grup per evitar que es quedi enrere.
8: I clar, després hi ha el gran problema. Què passa amb les pensions, amb la despesa de pensions?
2: Sí, perquè si hi ha més gent gran, hi ha més gent que cobra pensió i per això s'estan buscant fórmules per incrementar els ingressos de la Seguretat Social. Ara mateix gastem en pensions l'equivalent al 13% del PIB. Són uns 190 milions d'euros, és la xifra de l'any passat. Mm-hmm. És, amb diferència, la partida més gran del pressupost i aquesta partida seguirà creixent fins a ser gairebé el 17%, passant del 13 al 17% del PIB al 2040. Això vol dir que s'han de buscar maneres per finançar aquest increment de les pensions.
8: Entre d'altres coses, per això és important també la regularització de migrants que s'està fent i que acaba a final d'aquest mes.
2: Exacte, aquesta és una de les mesures que s'està prenent, que afecta el tema de les pensions, que afecta aquesta piràmide poblacional que et deia, que cada vegada està creixent més entre els segments de població que van entre els 40 i els 60 anys, i gràcies a l'aportació dels immigrants s'està atenuant una mica aquest envelliment de la població, perquè hem de recordar, en tot cas, que les taxes de fertilitat i de naixements que tenim a Catalunya són molt baixes i, per tant, el procés d'envelliment de la població cada vegada va a més.
8: Jordi Fàbrega, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
2: Bon dia.
8: Adéu.
3: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Hem arribat a 7:45 del matí. És moment d'actualitzar la informació de servei. I escolteu, sapigueu que avui venen pluja. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Les tempestes avui acabaran descarregant a pràcticament tot Catalunya durant la segona meitat de la jornada. Tot el dia els núvols seran abundants, al matí amb estones de sol, també al migdia. Al migdia alguns primers xàfecs, serà entre la tarda i la nit quan les tempestes s'acabaran extenent a pràcticament tot Catalunya, comportant alguns aiguats a les comarques de Girona i Barcelona. Aquí és on plourà més intensitat. Temperatura actual de 21 graus a Barcelona, també a Tarragona 18 a Lleida, 15 a Girona. Màximes de 25 a 30 graus amb sensació d'aixafogó, però entre les tempestes i el vent fort de la tarda, l'ambient cada cop es notarà més fresc.
8: I com tenim les carreteres aquest dijous? Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim a la xarxa viària dos accidents actius. El primer ha estat a la GI-552, que talla la calçada d'Arbúcies des d'aquesta matinada en sentit sud i obre desviaments senyalitzats. També tenim un segon accident, com dèiem, en aquest cas a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, on es talla un carril en direcció a Tarragona, provocant 2 quilòmetres de cues. Si parlem de retencions habituals, farem atenció a tot el nus de la Trinitat, que de retruc ens deixa afectar de les dues rondes en sentit Llobregat. També tenim retencions a la AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. També entrada complicada pels túnels de Vallvidrera i el Llobregat, que té retencions habituals per la A2 i la B23. Això és tot des del RAC. Bon dia.
8: I a Rodalies no consten incidències ara mateix.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
7: Arriba la inversió més gran en neteja de la història de Badalona. Un nou contracte revolucionari per transformar tots els barris i fer més Badalona. Més personal, més vehicles, més maquinària i més recursos. Amb tu, fem més Badalona. Més informació a badalona.cat/més Badalona.
10: Ajuntament de Badalona. Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
22: A Puerta de Alcalá.
10: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
27: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
28: Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
29: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
28: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
29: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
28: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí Catalunya, cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 4 minuts a 7:45 del matí. Repassem l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Comença el compte enrere per conèixer els resultats de la consulta dels docents i confirmar si ratifiquen o no el preacord al que han arribat els sindicats i el departament. Fins a primera hora hi han participat 52.000 persones, un 53% del total dels que ho poden fer.
1: Els resultats se sabran a les 12. En cas que guanyi el no, demà hi ha convocada una vaga del sector a tota Catalunya. Avui es concentra a la zona de Ponent, on els professors es manifestaran a Tàrrega a les 12 del matí.
3: Arrenca el debat a la totalitat dels pressupostos al Parlament. El govern l'ha de superar sense problemes gràcies al suport d'Esquerra i els comuns, amb la previsió que els comptes s'aprovin definitivament al juliol.
1: És una situació molt diferent a la del govern espanyol, on Pedro Sánchez ha renunciat als pressupostos d'aquest any per falta de suports i anuncia que engega la maquinària per presentar els del 2027.
3: Avui el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha de comparèixer al Congrés per informar de les línies generals que seguirà el seu departament després de l'anunci de Sánchez.
1: Precisament avui declararà el germà del president, David Sánchez, pel presumpte cas en què estava contractat a la Diputació de Badajoz sense complir amb el càrrec. També declararà Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE a Extremadura.
3: I el Departament d'Estat de Donald Trump ha anunciat un alto el foc entre el Líban i Israel, que està condicionat perquè la milícia Hezbollah posi fi als seus atacs. Tel Aviv exigeix la seva retirada del sud del país i exigeix el desarmament.
1: I a Berga, avui és el dia central de la Patum. És el dia de la Patum completa, la festa popular més públic de tota la festa, a més dels balls, els dels gegants i tota la simbologia de la tradició. Aquesta nit també se celebren els salts de plens, un dels moments més mítics de la Patum. Us ho dèiem fa un moment, avui una de les notícies del dia serà el resultat de la consulta dels professors per conèixer si ratifiquen el preacord al qual els sindicats majoritaris van arribar amb la Conselleria d'Educació ara fa uns dies. Per tant, sí, això fa que es desconvoquin les vagues de professors que de moment no s'han desconvocat per si de cas. Tot això ho sabrem a partir de les 12 del migdia. Ara puc saludar la Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC. Què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: L'última actualització que hem tingut de participació és que ja han votat més de la meitat dels professors, per tant, més que l'última vegada. Quina xifra tenen actualitzada ara mateix?
4: Doncs no ho sé, perquè m'acabo de fa poc de despertar i no hi ha cap missatge en els nostres grups, però bueno, 52.000, ja ho has dit tu, és la xifra que vaig veure jo quan me'n vaig anar a dormir ahir. Ja hem superat, doncs, diguéssim, el límit que va ser la votació de la darrera consulta sobre l'acord del mes de març. Per tant, bé, aquesta vegada hem superat la participació. Una xifra significativa. Veurem a veure quin serà el resultat.
1: I què us diu el NAS? Perquè, clar, vaja, més enllà d'anar votant, segur que heu anat parlant amb gent.
4: Doncs mira, la veritat és que creiem que serà bastant disputada la cosa. Hi haurà... El resultat anirà en 50-50. Decantats cap a on? No ho sabem. No ho sabem perquè no saps mai el volum de les persones que realment votaran que sí o que no quan la cosa està tan disputada. Així que... és sorpresa totalment aquesta vegada.
1: Això, vaja, deixa un punt d'intranquil·litat perquè vol dir que no estan segurs que puguin acabar aplicant, per tant, aquest preacord al qual van arribar vostès. Pel que han anat parlant, en què discrepa en els mestres que s'hi oposen, que vostè diu que ha anat posant el termòmetre i que li fa l'efecte que, home, que està bastant repartit això?
4: Hi ha queixes diverses, no és una cosa molt unificada. Hi ha gent que diu que ho volen tot ja, N'hi ha que volen que diuen que s'ha parlat poc de ràtios. Bueno, sí que es va parlar de ràtios en el seu moment, en l'acord de març, i ara sí que ho vam posar sobre la taula, però va ser un punt on el departament ja va dir que aquí no entraríem perquè el que ja estava acordat el mes de març ja doncs és el màxim que podien donar. La clàusula de revisió salarial, que ja vam explicar que això només es pot negociar a funció pública perquè el departament va derivar aquesta responsabilitat allà i funció pública, evidentment, ens va dir que no. I nosaltres, com que sí que formem part de la MEPAC, doncs ho pensem batallar allà,
1: Què és la MEPAC?
4: Bé, hi ha molta gent... La MEPAC és la mesa de negociació de funció pública.
1: Val.
4: I és més, nosaltres ho pensem, nosaltres hi som com a IAC, i ho pensem batallar i fins i tot batallar-ho per tot el personal públic de l'administració, tots els treballadors i treballadores de funció pública. Bueno, es diu això, tampoc que no s'han entrat, que no es contemplen millores per altres col·lectius. Una cosa que, clar, no és possible perquè les millores laborals d'altres col·lectius es negocien en els seus propis espais i han de generar els seus propis acords. Per tant, això tampoc hi pot ser. Bé, són tota una sèrie d'arguments diversos que, bueno, ha fet que la gent es decanti pel no. Sí que és veritat que hem detectat que hi ha hagut inicialment vot reaccionari, és a dir, un vot impulsiu, no? I ara jo he tingut, se m'han contactat persones dient que els agradaria canviar el vot i els he dit, ara ja no és possible fer aquest canvi. Bé, ja veurem com va, perquè el no fa molt soroll i el sí no sabem, no en fa tant i no sabem tampoc el volum que representa.
1: I,
4: tampoc.
1: I a què atribueix aquest vot reaccionari que ara comentava?
4: Doncs mira, creiem que aquí hi ha hagut una qüestió que nosaltres ho reconeixem, se'ns va escapar, i és que en el moment en què nosaltres ens vam quedar a la mesa de negociació fins al final, però hi va haver uns sindicats que no. I aquests sindicats són els primers que van sortir, els primers que van llançar un missatge, a més, amb un pre, no? van fer escampar un esborrany de preacord que no es corresponia al preacord final, no? Hi van haver molts canvis, hi va haver una clàusula que ens, en aquest esborrany hi havia una clàusula que ens comprometia a no convocar més mobilitzacions ni vagues durant aquests 4 anys, i nosaltres els vam dir això no ho podeu, primer que el dret de vaga és un dret fonamental, no ens ho podem posar aquí perquè no ho signarem i això doncs es va eliminar. Hi ha altres qüestions que es van poder incorporar en aquest preacord, fins i tot si aquests sindicats s'haguessin quedat a fer pressió, s'haguessin pogut incorporar aquelles qüestions que ells deien que volien incorporar, excepte la d'altres col·lectius perquè no és possible, això... Clar, els, diguéssim, que estaven pendents, més radicals o més reaccionaris, doncs els, de seguida la que es va obrir la consulta van votar, no? Yeah. I molta gent no va esperar tampoc una mica fer la reflexió aquesta de, bueno, primer vull saber, conèixer l'opinió de tothom, veure realment per què s'ha signat que sí, no? Tots els arguments possibles i llavors ja consideraré... Jo valoraré jo pues, si sí o si no. Però bé, sí que hi ha molta gent que ha pogut fer aquesta reflexió, que l'ha fet. De fet, el dia de més participació, més ràpida, va ser ahir, en diferència. Vol dir, molta gent es va esperar doncs, a fer pues, els seus debats, fins i tot a contactar amb nosaltres, a preguntar-nos doncs, com ho vèiem. Aquest sentit, doncs, estem contentes. Ja veurem fins a on s'arriba. I ja està, nosaltres tenim molt clar que acceptarem el resultat de la votació, si és que sí, signarem, i si és que no, doncs endavant les atxes i continuarem.
1: I si és que sí, es calma tot? Si surt el sí, ja està, el curs que ve serà tranquil, aquest final de curs serà tranquil i el curs que ve arrenca amb tranquil·litat?
4: No, si és que sí, el que fem és consolidar aquests guanys i ens dona la possibilitat de poder entrar en una comissió de seguiment a treballar aquests guanys, a desenvolupar aquests guanys i a, si pot ser, entrar, doncs, no, a millorar aquests guanys. Però això no vol dir pau social, no, que tant com que es diu, sinó que això a nosaltres també ens permet fer passes endavant i vol dir poder reorganitzar-nos un altre cop al col·lectiu, poder debatre i poder prioritzar nous fronts. Per què? Doncs perquè aquest preacord no resol totes les necessitats del sistema educatiu. De necessitats en tenim moltíssimes, en tenim, bueno, no dic infinites, perquè tot té un límit, però quasi bé. Llavors hem de tornar a posar sobre la taula altres qüestions que s'han de resoldre perquè el sistema educatiu d'aquest país camini amb garanties, amb qualitat...
1: Mm.
4: no? I les persones treballadores també doncs vegin reconeguda la seva feina. I per tant, caldrà posar tots aquests fronts sobre la taula, caldrà tornar a entrar en un procés de negociació i, si cal, caldrà tornar-nos a mobilitzar per intentar arrencar doncs, també millores en aquest sentit.
1: I si surt el no, serà un revés per vostès? No sé si fins i tot vostè es planteja dir, escolta'm, doncs jo m'aparto perquè he intentat arribar fins al final i no me n'he sortit.
4: Bueno, a veure, jo vull deixar clar que jo no sóc ni un càrrec polític. Jo sóc un membre, sóc membre d'una organització que som, diguéssim, tenim un funcionament horitzontal, que totes i tots hem pres les decisions de forma conjunta, sí. I jo l'únic que he fet és traslladar-ho a públicament, no? Que sóc la representant...
1: I posa la cara, vaja.
4: I poso la cara. Si haguéssim d'apartar-nos, ens hauríem d'apartar el sindicat en ple, no jo. D'acord? Llavors... No, jo no sóc la que he pres les decisions en el meu sindicat i, per tant, jo l'únic que he fet és defensar les decisions del meu sindicat i, a més, contribuir pues, amb tota la feina que hem fet, que sí que la vull posar en valor. Vostè que hem treballat moltíssim, hem anat a les negociacions amb tota la feina preparada, documentada, detallada, fins i tot presentada per escrit, presentada prèviament al departament perquè la pogués valorar. Hem anat allà, hem liderat la negociació. I defensem el sí per unes raons totalment justificades. Ara, si surt que no, doncs nosaltres ja vam dir que ens comprometíem a acceptar el resultat de la votació, fos quin fos, i actuar en conseqüència. Per tant, estarem a disposició del col·lectiu per fer el que calgui per intentar millorar doncs, aquest preacord.
1: Gràcies, Iolanda Segura, que vagi bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Són 7:45 del matí, agafem els diaris. Els pressupostos que vol presentar Sánchez, Luco i el cas Leire a les principals portades.
2: Pedro Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any.
5: Ya en el segundo semestre del año ponerlo en marcha, tramitarlo y llevarlo al Parlamento lo antes posible.
1: Però dèiem també a totes les portades les reunions que va tenir Leire amb la Guàrdia Civil volia protegir, diu, els interessos de Sánchez i pressionar Marchena, el jutge, per l'amnistia.
2: El titular del País, diuen textualment, el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Luco diu que es va reunir 3 cops amb l'exmilitant del PSOE i hi ha agents que afirmen que l'operació buscava protegir els interessos del president i fins i tot un mandatari diu que un cap el va instar a posar-se de perfil en casos vinculats a la política.
1: I més guerra a les portades... De la literal, no de la metafòrica, Ucraïna ataca Rússia en l'inici del fòrum de Putin per captar inversions.
2: Desafiament clar, segons el País. Els convidats de Putin arriben a la cita enmig de columnes de fum, a l'ara.
1: I us hem explicat fa una estona, la jutge investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets, en la mort del fundador de Mango i la citarà a declarar.
2: A la portada del periòdico.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: I ara al president espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país. Aprofiten també per apretar junts amb el model de finançament, que diuen seria incomprensible que una mesura que beneficia Catalunya, encara que es consideri un guany modest, no s'aprovi pels vots en contra d'un partit catalanista.
2: I del periòdic ens quedem amb l'article d'opinió avui de Pilar Garcés. Unai és espanyol? No, gràcies.
1: Es refereix al vídeo que ensenya com un policia nacional empeny per l'esquena una mestra jubilada a València. Diu, sort que es va gravar, així no haurem de triar entre creure'ls a ells o als nostres propis ulls, que deia Groucho Marx. Decebedora, preocupant l'agressió que ha estat a reacció d'alguns sindicats policials que sortien a donar suport al seu company.
2: A les pàgines internacionals, l'incendi dels carrers del Regne Unit, els enfrontaments per una actuació policial polèmica.
1: Un jove va morir al desembre al ser apunyalat per un home sikh i després que els agents l'emmanillessin al no creure-se'l. La tensió ha anat a més després de la publicació d'un vídeo de seguretat on es veu tot plegat.
2: L'Iran i els Estats Units intercanvien nous atacs amb el diàleg estancat i hi ha manifestació també a l'Argentina per violació i assassinat d'una jove.
1: El col·lectiu feminista Ni Una Menos torna a sortir als carrers contra els feminicidis 11 anys després del cas de Chiara Páez.
2: La màfia crema vius 4 temporers en una furgoneta a Calàbria.
1: Concretament a prop d'una gasolinera de Cosenza, que és en una zona molt castigada per la màfia calabresa, l'Andragueta. Un cop apagat el foc, van trobar-hi 4 cadàvers. El cinquè es va poder escapar.
2: Els albanesos protesten per un complex turístic de luxe del gènere de Trump.
1: Manifestació a Tirana. El complex preveu fins a 10.000 habitacions d'hotel, tot plegat en una illa verge situada en un tram de costa sense urbanitzar. Parlen a l'Ara.
2: Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc, per exemple, la crida interna al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un perfil baix en les vagues de professors.
1: Ho expliquen a l'Ara. La decisió arriba després del cas d'infiltració de dues agents en una assemblea de docents. La policia és objectiu dels càntics durant aquestes vagues d'aquests dies.
2: Investiguen la mort d'una bebè per cremades mentre la banyaven.
1: Ha passat a Sevilla. La nena va quedar amb el 60% del cos cremat. Tenia 14 mesos. Va morir a l'hospital 2 mesos després d'entrar-hi.
2: Les 10 platges de Barcelona tindran videovigilància abans de la verbena.
1: La neteja creixerà un 26% durant un estiu intens en esdeveniments internacionals.
2: De la Revetlla, vaja, no de la verbena.
1: Perdona, sí.
2: Menjar a l'àrea de Barcelona costa 2.249 euros l'any.
1: Ho diu un nou informe de l'Institut Metropolità de Barcelona. El sector dona feina a 130.000 persones.
2: Només la meitat de les dones embarassades deixen de fumar.
1: Salut calcula que hi ha uns 5.000 fetus exposats cada any als efectes nocius del tabac a Catalunya. Fumar durant l'embaràs augmenta el risc de part prematur i quan neixen, a més, tenen més possibilitats de patir problemes respiratoris i retards en el desenvolupament cognitiu.
2: A les pàgines culturals... Guitarrica de la Fuentes corona amb el Primavera Sound, però més enllà d'això, hi ha hagut canvis a la casita de Bad Bunny després de les crítiques que ha rebut.
1: Sí, en el tercer concert a Madrid, persones anònimes i de diferents talles i edats van ballar amb el cantant, entre els famosos que sí que hi havia, i era, per exemple, l'actor que fa de Will a Stranger Things, al País en Parlen.
2: I qui són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
1: Semàfor verd a tots els diaris per Leo Messi, pel Premi, vermell al Periódico per l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i vermell a La Vanguardia pel cap policial del Regne Unit.
2: I els esportius. Mourinho i Konate són els primers fitxatges, els meus primers fitxatges, els meus no, els d'aquí.
3: Els teus no, els de Florentino Pérez, que ho diu a la portada, vaja, ho diu a l'As i és el titular en portada, on també diu que Vinícius vol quedar-se i ell també, i que Mbappé i Bellingham no marxaran enlloc. Riquelme anuncia Haaland, exclamant el Marca.
2: Portades també per Leo Messi.
3: Premi Princesa d'Astúries de l'Esport. Altesa Messi a Mundo Deportivo, Príncep Messi a l'Esport o una distinció real per Leo a La Vanguardia.
2: El premi que quedava.
3: A l'opinió del periòdic on llegim, Messi és el jugador amb més títols i més distincions individuals de la història del futbol. El seu talent ha afegit un comportament irreprotxable dins i fora del camp que no ha sigut reconegut. Només va veure, per exemple, una vermella en 778 partits amb el Barça. La distinció és un acte de justícia.
2: I amb quina carta ens quedem avui dels actors?
1: Avui ens quedem amb la carta que fa en Jordi, de Lleida. És un professor que li agraeix per carta a una exalumna seva, que és la Júlia, qui es va trobar en una biblioteca. Ella es pensava al principi que no sabria qui era, que no el reconeixeria, però no, la Júlia s'hi va acostar a parlar-hi. I ell el que fa en Jordi és dir, als professors ens és difícil poder reconèixer la vàlua de les individualitats dels adolescents que afronten el seu futur amb neguit. Se n'alegra que l'hagués reconegut i li dona les gràcies. Diu, Júlia, em vas alegrar al matí.
2: Moments bonics. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
4: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Sergi López, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina?
2: Que avui bon dia. Ens fas fer un exercici d'una rebobinada intensa, eh?

0: no plou al sud de Califòrnia, era el títol d'aquesta cançó. Aquí fa un any estava més o menys igual, que no plovia.
1: Que li diguin a Pere Aragonès, pobre.
0: Però aquí la cosa ha canviat, no sé a Califòrnia com tornar la cosa. No podem oblidar que estem recordant músiques, les del 72, quan encara hi havia Franco, i en aquest context es va publicar una de les primeres cançons que podríem dir més o menys feministes. Va ser a càrrec de Maritrini. Es deia Jo no soy esa. Jo no soy

0: Esta no soy yo. És una meravella aquesta cançó.
1: A mi m'agrada també, la veritat és que era una manera de dir que, escolta'm, que no es podien passar amb les dones, no? D'una manera modesta, perquè en aquella època no es podia fer d'una altra forma. I mentre Maritrini li deia als pretenents que no podien jugar amb ella, Camilo VI estava desesperat.

0: una mica més empalagós.
1: Estic veient que en aquesta ocasió sí que et sonen les cançons, sí, eh? Sí. És curiós, la setmana passada era el 77, no et sonaven aquest any.
0: Ja, bueno, sí, perquè ressusciten alguns temes.
1: Efectivament. I en un àmbit més internacional trobem aquesta joia de Gilbert O'Sullivan. May as well go on, as I did on my
0: own, alone again. Podria cantar-la Pedro Sánchez, aquesta.
1: Aquesta és per cantar-la i escoltar-la amb tranquil·litat, no? Alone Again va ser un superèxit del 72 i una altra joia que ens deixa aquest any és aquest.

Era American Pie i ara fa just 54 anys, el número 1 dels 40, l'ocupaven Los Diablos, que estaven molt de moda en aquella època, i la cançó va ser la cançó d'aquell estiu.

0: Juli, en aquest cas Marina, hauràs vist que no t'he parlat d'això ja.
1: I les notícies més destacades d'aquell any, què?
0: Doncs mira, Richard Nixon va guanyar la reelecció com a president dels Estats Units. Així rebien els militants del Partit Republicà el guanyador, li deien 4 more years, 4 anys més, però només van ser 2, perquè va esclatar el cas Watergate i Nixon va haver de dimitir l'any 1974, l'última vegada que ha dimitit un president, per cert, perquè crec que algun ha fet mèrits, per deixar-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: Un succés que va commoure el món l'any 72, es va produir a Múnich. Va ser entre el 5 i el 6 de setembre, el grup terrorista Setembre Negre, una facció de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, va segrestar i assassinar 11 esportistes i entrenadors israelians. I uns mesos abans, al març, al Palacio del Pardo, es celebrava un altre tipus d'esdeveniment molt diferent.
2: Carmen, ¿quieres a Alfonso por tu esposo y marido?
3: Se le quiere.
1: No és una pel·li, perquè sona pel·li.
0: Sona pel·li, però no és pel·li, no, és realitat. Es casava la neta de Franco amb Alfonso de Borbón. El matrimoni va durar 10 anys, perquè el 82 es van divorciar. Segurament,
1: que moderns,
0: per l'època. Si Franco hagués continuat, doncs no s'haurien divorciat i estarien casats. No sé si a dia d'avui, però s'haurien continuat.
1: Ara sí, al cinema què s'hi feia?
0: Doncs mira, al cinema tenim la música com a protagonista. Segur que molts oients, sobretot els de més edat, sabran immediatament de quina pel·lícula estem parlant.
4: Estoy sintiendo tu perfume embriagador.
0: Et sona?
1: I tant.
0: És la cançó del Padrino, la pel·lícula més exitosa de l'any 72, amb Marlon Brando, amb Al Pacino, com a protagonistes de la història de Vito Corleone i família. La cançó d'Andy Williams, traduïda al castellà en aquest cas, va passar 10 setmanes com a líder dels 40. I la música també era el fil conductor del segon gran èxit del 72, Cabaret.
5: Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
0: Cabaret amb Liza Minnelli com a protagonista. A Espanya, encara amb el franquisme controlant-ho tot, va tenir èxit una pel·li que es deia Experiencia Prematrimonial.
6: Lo que entiendo es como pensando de esa manera no nos hemos ido ya juntos a la cama.
7: Eso no tiene nada que ver, pero si me lo hubieras pedido...
1: Que poc sexy el títol de la pel·lícula, Experiencia Prematrimonial.
0: Super sexy. Ornella Muti era la protagonista. Una parella prova anar a viure junts sense casar-se, però passat poc temps descobreixen que s'han equivocat, i és que en temps de Franco tot no podia acabar d'una altra manera.
1: Clar. I el retrovisor avui a ritme de karaoke, l'última cançó per arribar a les 8.
0: Efectivament, el recollim a ritme de karaoke, perquè segur que si heu anat alguna vegada a un karaoke heu cantat aquesta cançó de Nino Bravo.
8: Al partir, un beso y una flor.
1: No t'animes, Sergi?
0: Un beso, una flor i un paper que ens dirà on anem l'any que ve. No, l'any que ve, no, la setmana que ve.
1: No t'animes, tu, a fer de karaoke, no, Això encara no,
0: No gaire, no, és que igual destrossem la secció.
1: Encara més enrere ens n'anem.
0: Què em dius?
1: El 60, 1962.
0: El 62, és que això és previ a mi, és que és impossible.
1: Sergi López, gràcies. Fins la setmana que ve, adéu.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i Pedro Sánchez recupera la pilota anunciant que des d'avui s'arremanga per presentar els pressupostos de l'any que ve. Spoiler, no s'aprovaran.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Ja ho deia el president Montilla, una cosa són els fets, l'altra les paraules. No és el mateix dir que fer, vaja.
2: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Això és el que diu Sánchez, que aspira a aprovar els pressupostos de l'any que ve, de 2027, que serà any electoral per partida doble. Les municipals, si no és que les eleccions generals acaben arribant abans, ja aquest 2026. Vaja, que en ple tsunami, just hores abans que el seu germà declari avui davant la justícia, just el dia que es publicava tot el sumari del cas Leire, Sánchez mira de surfejar l'onada. Però clar, una cosa són els anuncis, l'altra la realitat. Ell presentarà uns pressupostos que sap que no aprovarà, que no els pot aprovar perquè no té els suports suficients al Parlament, vaja, al Congrés dels Diputats, menys encara veient com està agonitzant la legislatura. Però amb l'anunci ja té corda per seguir tirant. Tirant i enfotent-se'n de passada d'Alberto Núñez Feijóo i la seva incapacitat per poder vestir una majoria alternativa.
2: Y eso yo creo que es algo que, aunque parezca que no, en el debate sobre la moción de censura, no sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijóo, pero nos ha dado la razón.
0: Un xoteo, és això. Diu Sánchez que Feijóo li ha donat la raó amb això de situar Junts com un actor polític. Vaja, ja sabíem dels plans del president per esgotar la legislatura, és a dir, tirar encara un any més. L'interrogant és si un cop li tombin els pressupostos, que insisteixo, passarà, llavors ja sí, convocarà eleccions o no. Ara passen 2 minuts, a les 8 del matí. I de seguida desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: Escolta, avui, la gent que ens estigui escoltant, que s'estigui preparant per sortir de casa, que no es posin sandàlies perquè es mullaran els peus.
3: Sí, la pluja no durarà moltes hores, però acabarà afectant pràcticament tot Catalunya entre aquest migdia, sobretot durant la tarda i fins a la nit a la major part de comarques. Serà amb tempestes i compte perquè hi pot haver alguns aiguats. D'augment, ara mateix, els núvols ja són abundants, poden deixar algunes gotellades al matí, però alternant amb estones de sol, també al migdia. A partir del migdia és quan ja cauran alguns xàfecs més significatius, però encara aïllats, no generals i de curta durada. A mesura que avanci la tarda, tempestes que s'aniran desenvolupant amb força a tot el Pirineu i Prepirineu, i compta perquè comportaran aiguats a comarques com el Berguedà, el Lluçanès, també el Ripollès, la Garrotxa, així com el Solsonès. També altres punts de l'interior, fins i tot a la costa, hi haurà xàfecs intensos, però serà aquestes comarques que hem dit on s'acumularà més aigua. Es podran superar els 50 litres per metre quadrat, a més amb tempestes en calamar-se, pedra i fortes ratxes de vent. Les temperatures ara, semblants ahir al matí, ambient una mica fresc, suau ja a la costa, al migdia farà aixafogó, però després, a mesura que descarreguin les tempestes, la temperatura anirà baixant ràpidament. Demà, per cert, tornarà a fer molt de sol i el cap de setmana calor durant les tardes.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
3: Que vagi bé.
0: Ara passen gairebé 4 minuts, a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
4: Bon dia, Marina.
0: El sumari del cas Leire destapa més detalls i atia l'escàndol al Partit Socialista.
4: 3 reunions de Leire amb la directora de la Guàrdia Civil, maniobres amb Villarejo, ordres de posar-se de perfil a segons quins casos i pressions a la justícia. La Guàrdia Civil apunta una autèntica trama per protegir directament el president Pedro Sánchez.
0: Un Pedro Sánchez que, com us deia, aguanta i el seu pas per Barcelona ha anunciat això, que vol presentar pressupostos. Parlant de trepitjar Barcelona, el Papa resulta que sí, que parlarà català més del que havien previst inicialment.
4: O això diuen fonts de l'Església Catalana, diuen que serà durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però hi ha evasives del Vaticà, així que mantenim la incògnita.
0: I avui hem de conèixer els resultats de la consulta entre els professors i nosaltres hem parlat fa una estona amb la portaveu d'USTEC i deia anirà 50-50, la cosa està molt ajustada perquè hi ha moltes persones que han fet un vot reaccionari, per tant no tenen gens clar ara mateix que s'acabi donant suport a aquest preacord que van signar amb Educació per intentar rebaixar els ànims de la revolta educativa. I hi ha gir de guió en el cas de la mort del fundador de Mango, de Jonathan Andic, el seu fill ja no és l'únic que està al punt de mirar.
4: La seva psicòloga i el rastre del telèfon que va perdre a l'Equador obren noves sospites. La jutgessa obre angular en la investigació i busca més implicats en la mort d'Isaac Andic.
0: Israel i el Líban acorden un alto al foc.
4: Netanyahu concedeix també al Líban desplegar-se en zones pilot del seu propi país, i això només s'aplicarà si Hezbollah no dispara, diu.
0: El consum de tabac baixa al mínim històric a Catalunya, mai s'havia fumat tan poc, fumen més els homes per edat, els més fumadors són entre 45 i 64 anys, el consum ha caigut al 20% aproximadament, la mala notícia que puja el consum de vapejadors entre els més joves. I el compte enrere per les eleccions al Real Madrid han sortit uns quants noms.
4: I els candidats ensenyen les cartes, Riquelme posa Haaland sobre la taula i Florentino es treu un nas Mourinho.
0: És dijous. I avui a l'Aquí Catalunya.
5: A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
0: Avui queda un mes exacte per la gran part del Tour de França, que sortirà per primera vegada a la història de Barcelona des de la platja del Fòrum. Serà un altre gran esdeveniment, a part de la visita del Papa que ens està ocupant aquests dies, que afectarà de dalt a baix la mobilitat de la ciutat. En parlarem cap a quarts d'11 del matí, abans. I avui, que s'acaba la consulta dels professors, us deia, per veure si desconvoquen definitivament la revolta, les companyes de Verificat ens faran una radiografia de quina és la situació actual ara mateix a les escoles, les ràtios, els sous dels profes, la comparativa amb altres regions. I ens fixem en com tenim també la situació a Collserola, amb la pesta porcina. Parlarem amb persones afectades, amb negocis afectats pel tancament del parc, amb restaurants, amb veïns, amb empreses i també amb el conseller del RAM. Després, secció de cuina amb la Ruscalleda i ja a les 10, el racó de pensar amb la Imma Sustilet Garita. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara fins a 11, on recupereu després a l'app de la Cera, YouTube, Spotify o a la pàgina web de Ser Catalunya.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 8 i 7 minuts, quan la tempesta descarrega amb més força, Pedro Sánchez torna a desplegar les ales.
2: No, vamos a empezar esta misma semana ya con la orden de Hacienda y...
3: Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas.
2: Esperamos pues ya en el segundo semestre del año ponerlo en marcha, tramitarlo y llevarlo al Parlamento lo antes posible.
4: El 1, Pedro Sánchez. Nada de esto hubiera podido pasar sin él.
5: Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio.
6: Estamos hartos de que la sede del Partido Socialista en Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de nuestro país.
3: Es que nos pueden calar hasta los huesos, sabes que soy un experto.
1: El president del govern d'Espanya, davant del cercle d'economia aquí a Barcelona, ha dit que aquesta setmana engega la maquinària per tenir pressupostos l'any que ve.
7: Sí, no desvia Sánchez la seva mirada del 2027 fins on està disposat a aguantar, a arribar per esgotar la legislatura. En la seva intervenció va obviar, això sí, els casos de corrupció que esquitxen el partit i el seu entorn, i sobre els quals avui tenim novetats en el cas Leire Díez, un cop aixecat el secret de sumari.
1: Que sobre pressupostos, els que sí que tenen el camí desbrossat, els que superaran el primer tràmit són els catalans, els de la Generalitat.
7: El debat dels quals arrenca aquest matí al Parlament a les 9, el govern els superarà sense entrebancs, malgrat les crítiques que socis i oposició han llançat els darrers dies per les sospites de corrupció al Partit Socialista. El govern Illa superarà el primer filtre gràcies a Esquerra i Comuns, amb la previsió que s'aprovin definitivament el juliol.
1: Sospites de corrupció al Partit Socialista que avui prenen forma en el cas de l'anomenada lampista de Ferraz. El sumari descriu les maniobres de les quals se l'acusa.
7: La perspectiva general de la trama investigada és que la finalitat última, i això és textual, de l'anomenada lampista de Ferraz, era protegir els interessos que afectaven directe o indirectament el govern o el seu president. Això és el que conclou, és la conclusió a la qual arriba la UCO. Díez està acusada de torpedinar investigacions que anaven darrere de Sánchez i el seu entorn. També en la causa estan imputats Santos Cerdán o exgerent del Partit Socialista.
1: Tenim el contingut de les milers de pàgines del sumari, però és que a la CER també tenim àudios en els quals es basa la Guàrdia Civil per dibuixar el funcionament d'aquesta trama investigada.
8: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. ¿Vale? Yo no estoy aquí para otra cosa, no ser limpiar.
1: Limpiar. És el que diu Leire Díez, que és la seva missió.
7: Aquesta conversa és de l'exmilitant amb Francisco Martínez, amb qui també es va veure. Francisco Martínez, que ho sona perquè és un vell que, conegut, era el número 2 de Jorge Fernández Díaz, del ministre de l'Interior, durant la Kitchen. Leire Díez s'hi va reunir per buscar draps bruts del PP o de jutges o fiscals o d'agents. Ella li explica quina era la seva funció i la resumeix en una paraula. Diu que la intenció de tot això és netejar, entreu pit i presumeix de com de bé se li donen aquestes tasques.
1: Clar, és que fixeu-vos, una militant socialista veient-se amb qui va ser el número 2 de Fernández Díaz durant el govern de Mariano Rajoy. Però no és només aquesta reunió, Hi ha converses rellevants també a ulls de la investigació.
7: Sí, segons el sumari, això també és nou, Díaz s'hauria reunit en fins a 3 ocasions amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
9: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
10: No, yo con eso no quiero.
9: La mía.
10: Sí, però...
7: El desembre del 2024 anticipava les seves intencions a un capità de la Benemèrita Interior. Des del Ministeri de l'Interior, de Grande Marlaska, neguen que aquestes trobades tinguessin lloc a la seu de la Guàrdia Civil, però no desmenteixen que es produïssin, que tinguessin lloc aquestes converses, com a mínim 3. Segons la investigació, en aquestes cites, Díez hauria demanat a Mercedes González que obrís una informació interna contra la UCO, contra la seva pròpia unitat. Després de les trobades, les converses es van esborrar perquè González tenia activat l'esborrament automàtic al WhatsApp.
1: Hi ha declaracions de comandaments d'aquesta unitat, de la UCO, que, per exemple, diuen que el director del cos els va demanar posar-se de perfil en la investigació del germà de Pedro Sánchez, de David Sánchez, que justament declara avui davant del jutge. En el sumari hi ha diversos missatges en els quals Leire menciona el guant. I d'aquí la UCO dedueix que aquest guant és Pedro Sánchez.
7: Sí, infereixen que el president del govern en podia estar al cas d'aquestes maniobres que s'investiguen. En un d'aquests missatges que recull el sumari, recollits el sumari, l'exmilitant diu, guant diu que seguim, que estic fent coses grans que no em rendeixi.
1: I aquí la sospita de si Feijó li passen informació, no? Perquè fa molt de temps que Feijó es refereix a Pedro Sánchez com el uno i li ha dit en diverses sessions de control que ha tingut amb ell. Els socialistes han respost a tot això amb un comunicat on diuen que són uns farsants tots els que apareixen en aquesta trama amb comportaments intolerables intentant-se aprofitar del partit en benefici propi. El sumari del cas Leire també ha destapat accions que afecten Catalunya, en particular el PSC i els socis d'investidura de Pedro Sánchez. Andrea Villoria, Martí Oliver, bon dia.
11: Bon dia.
12: Hola, què tal?
1: La Guàrdia Civil assegura que el PSOE va desviar, hauria desviat 20.000 euros de la campanya electoral del PSC, la de 2024, la que va portar Illa a la presidència de la Generalitat, i que aquests diners es van desviar per pagar articles favorables al diari digital Crònica Libre.
13: L'informe de la Guàrdia Civil recull diversos missatges entre Leire Díez i la periodista Patricia López, fundadora de Crònica Libre i Morta. Ara fa uns mesos són missatges de finals d'abril del 2024, coincideixen amb els dies de reflexió de Pedro Sánchez, i la periodista oferia informació favorable al president i al seu entorn. Luco conclou que, a canvi, el digital hauria rebut prop de 20.000 euros en publicitat d'una campanya i es basen en diversos àudios publicats pel Confidencial per vincular-la a la campanya del PSC a les eleccions al Parlament, que van ser el maig del 2024. Diu la Guàrdia Civil que els anuncis es van canalitzar a través de l'agència de mitjans de la campanya per ordre del PSOE.
1: I el sumari també inclou un document que es titula Accions Catalunya, que enumera les maniobres que presumptament estava fent aquesta exmilitant en nom del PSOE per afavorir els independentistes catalans.
12: Sí, és un document de 8 punts on se citen moviments per ajudar, per exemple, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, sabent, escriuen literalment, que algunes de les acusacions contra ells a l'Audiència Nacional són certes. Tot i així, Leire assegura haver parlat amb jutges i amb advocats per evitar un pacte contra ell en la causa de narcotràfic. En el text també treu pit de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya, però recomana tancar-la abans que se citi a declarar el ministre Marlaska i li preguntin per espionatge. També diu que estan fent accions perquè arribin a bon port denúncies de víctimes de les clavegueres de l'Estat, i ho diu just una setmana abans de la querella d'Artur Mas per l'Operació Catalunya. A més, assegura que les seves investigacions, les de Leire, afavoreixen directament els catalans i proposa guardar aquest informe Colombo com a últim recurs per negociar.
1: I l'últim punt, el més cridaner de tots, és el que fa referència a l'amnistia. Ella, la Leire, assegura haver estat maniobrant amb Villarejo per aconseguir proves contra els jutges i fiscals del Tribunal Suprem que resistien a aplicar-la, Martí.
13: Exacte, Leire diu que el gran obstacle per culminar l'amnistia és el Suprem i que estan avançant en un acord amb l'excomissari Villarejo i l'exsecretari d'Interior Paco Martí, investigat a la Kitchen. És un acord per aconseguir informació sobre el jutge Manuel Marchena que pogués estovar les traves de l'alt tribunal, i en un dels documents requisats es fa referència fins i tot a que Villarejo tindria proves de corrupció de Marchena, i també s'assegura que tindria pagaments i enregistraments de que Marchena i el Partit Popular haurien jugat un paper en l'anomenada policia patriòtica contra l'independentisme.
1: I el PSC, Salvador Illa, es defensen d'aquest informe.
7: Sí, asseguren des del Partit Socialista Catalunya que fa almenys 15 anys que no tenen cap relació amb l'agència de mitjans que hauria inclòs la publicitat d'aquest digital. Abans que es conegués l'informe, el president Illa deia això.
14: Que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
1: I el que pretén Illa és protegir també Pedro Sánchez, i sobre això us deia, ell diu, vull esgotar la legislatura, no només això, penso aprovar o intentar aprovar pressupostos. Clar, amb qui ho hauria de fer és amb Esquerra Republicana i amb Junts, els necessita per arribar a una majoria, i aquests dos partits veuen que l'anunci és una bomba de fum, l'anunci de Pedro Sánchez d'intentar aprovar pressupostos. No descarten que el president convoqui eleccions quan vegi que tot això acaba fracassant, Laura Pons.
15: Una bomba de fum i una patada endavant perquè Sánchez és conscient, expliquen fons dels dos partits a la SER, que encara que els presenti no els podrà aprovar. Fons de la direcció republicana entenen l'anunci com un primer acte de campanya. De fet, els de Junqueras comencen a contemplar que se celebrin eleccions espanyoles abans que les municipals, i critiquen el moviment de Pedro Sánchez perquè asseguren no hi ha una voluntat real d'aprovar pressupostos, sinó que és una bomba de fum que tapa el moment actual. Això a Esquerra, a Junts, parlen de gesticulació. Fonts properes a Puigdemont asseguren que Sánchez sempre fa el mateix, que governa a cop d'anunci, que això, diuen, és una cançó enfadosa. Sánchez, asseguren, sap perfectament que això és una patada endavant per salvar un parell de setmanes.
1: 8 i 16, fonts de l'Església Catalana asseguren que el papa sí que parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. El que diuen aquestes fonts és que ja s'ha fet la tria dels textos i que només falta que el cardenal Omella ho traslladi al Vaticà. L'arquebisbat de Barcelona, el que responen és amb un clàssic, eh? Sense comentaris.
16: El Vaticà, de fet, també respon amb evasives textualment amb un ja veurem. El que sí que han confirmat en les darreres hores és que el papa rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. Ho farà dimarts a la tarda al Palau Episcopal de Barcelona, després d'assistir a la pregària i l'homilia a la Catedral de Barcelona i abans d'una trobada amb membres de l'Ordre de Sant Agustí. Més tard, cap a un quart de vuit, el papa sortirà cap a l'Estadi Olímpic, on protagonitzarà el seu primer acte multitudinari a la capital, una trobada amb joves on hi haurà música i una actuació castellera.
1: Ara bé, no tots són festes amb el el papa. Ha nascut la campanya Jo no t'espero, surt de diverses entitats contràries a la comitiva que s'han organitzat per criticar tant el cost econòmic com l'absència del català en aquest viatge, en aquest viatge de Lleó 14. Ferran Dalmau.
11: Diverses entitats critiquen que la visita del papa s'hagi finançat amb diners públics i a sobre no es parli català a l'acte de la Sagrada Família. Sentim els responsables de la Fundació Ferrer i Guàrdia i d'Ateus per Catalunya.
17: Si fos una visita realment privada, podríem parlar a la llengua que fos. Sent una visita d'aquestes característiques, la llengua hauria de ser el català.
18: Al Vaticà hi ha eleccions, voten les dones. Només amb aquestes dues coses ja queda clar que no és una democràcia.
11: Tot plegat després que s'hagi sabut la xifra de diners que pagarà Catalunya per aquesta visita, més d'un 1,5 milió d'euros que les entitats laiques consideren inadequats.
1: Puc saludar a aquesta hora el conseller de Justícia, de qui penja també el Departament d'Afers Religiosos, Ramon Espadaler. Què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia i bona hora.
1: Com porten aquesta visita al papa? Ja queda molt poquet. De fet, aquesta hora, just d'aquí una setmana, estarà agafant l'avió per marxar ja de Catalunya.
19: Exactament, doncs el portem amb molta feina, col·laborant molt estretament, amb un diàleg molt franc i obert doncs, amb l'Episcopat de Barcelona, amb l'Arcabisbat de Barcelona, i intentant doncs, que tot surti bé, perquè és una visita molt rellevant per Catalunya, ho és pel món catòlic, evidentment, jo crec per això que tot el missatge del Sant Pare en el context global doncs, que hi ha és un missatge que transcendeix estrictament els límits de la catolicitat, sinó que va molt més enllà, per tant, molt, molt predisposats a escoltar, a rebre aquests missatges que crec que seran d'interès en un moment doncs, de complexitats, en un moment de canvi d'època, en un moment amb tots els reptes de la intel·ligència artificial, en un moment de conflictes bèl·lits sagnants encara oberts, doncs, sentir una veu global de pau, jo crec que i fer-ho des de Catalunya i en bona part també en català, jo crec que és una notícia positiva pel país.
1: Deia, en bona part també en català, sap que ha sortit aquest corrent, el Jo no t'espero, aquesta campanya, que una de les coses que critiquen és la poca presència del català en les intervencions del papa, porta cua des de fa uns dies ja això de com es farà la benedicció de la Torre de Jesús, i el que ens diuen fonts de l'Església Catalana és que finalment sí que s'inclourà el català. Vostè això ens ho pot confirmar, això d'una banda, i de l'altra diuen és que ja s'han triat els textos fins i tot.
19: Sí, a veure, el Vaticà el que ha fet públic és la relació detallada, punt per punt, de tot el que són els actes litúrgics, i és aquí on hi ha un acte litúrgic, l'únic en el que no hi havia presència del català, perquè en la missa n'hi ha, en la catedral n'hi ha i molt, parlo d'actes litúrgics, i els no litúrgics, com l'estadi, també hi ha molta presència, tant de simbologia com de llengua catalana, no? Però hi ha un punt, que és la benedicció de la Torre, doncs, que per la raó que sigui, el text, que és breu, que és una cerimònia breu, diguéssim, està redactat en castellà, i així nosaltres hem traslladat doncs, la necessitat, la voluntat, el que creiem que seria normal, que és que es tractés com la resta d'actes en presència també del català. Mm. I creiem honestament que hi haurà receptivitat per part del Vaticà, creiem que això serà així. No és un tema que hagi sortit a darrera hora, des del primer moment doncs, el govern ha trobat receptivitat en el Vaticà i l'Església doncs, catalana i l'Arcabisbat i tots els que d'alguna manera han estat treballant en aquesta visita, doncs, hem manifestat en reiterades ocasions no, la importància que té el fet lingüístic i la llengua pròpia de Catalunya. Creiem que hi haurà aquesta sensibilitat.
1: Però llavors, convençut. Què ha passat aquí? Què ha fallat? Perquè, clar, tot, vaja, ja s'aixeca tota la polèmica en el moment en què es fa pública com serà tot aquest acte i es comprova que no hi apareix el català. No sé si es va badar amb això.
19: És l'acte litúrgic més breu de tots i probablement és per aquesta raó. No sé quina és la raó, però en qualsevol cas jo estic convençut que dialogant com hem fet fins ara, argumentant com hem fet fins ara i tenint a l'altre costat sensibilitat com hem rebut fins ara, això tindrà una solució positiva. No? Em sembla que és bo que sigui així. No?
1: Dèiem que ja s'han passat els textos. Sap quins són aquests textos?
19: Sí, quan els textos és tota la litúrgia, és des de la benedicció del nom del pare a l'iniciar la missa fins al final, amb tot el que hi ha per entremig, totes les parts de la missa, des de les lectures, el credo, que en aquest cas serà en català, les lectures també n'hi haurà en català, l'evangeli, etcètera, no? Això ja es publica, això és habitual en la litúrgia vaticana i en les grans cerimònies, que estigui tot mil·limètricament pautat. Això és normal que sigui així.
1: Dic, llavors, per tant, podem imaginar que en el moment en què surti allà a la torre i fas i per beneir-la, diran, en el nom del pare, del fill i de l'Espai Sant, això és en català.
19: No, no ho sé, com serà el detall, perquè no ens corresponen a nosaltres. Nosaltres ens correspon doncs, traslladar aquesta sensibilitat, però també vull deixar molt clar que l'hem trobat, aquesta receptivitat. Yeah. Nosaltres vam ser rebuts, jo vaig poder acompanyar el president de la Generalitat l'octubre de l'any passat en una audiència privada
1: al Vaticà, li vàrem poder
19: explicar doncs, què era Catalunya, què era el país, la diversitat. Vam parlar, per exemple, doncs, que teníem competència de presons, vam parlar del que ens preocupava com a país, vam parlar de la polarització, vam parlar, bueno, de totes les coses, li vam explicar doncs, que, el que és Catalunya, com ho veiem i el que és el govern del país, i vam trobar, doncs, evidentment, aquesta receptivitat. A partir d'aquí, doncs, va anar avançant. El que vam fer és sumar-nos a la invitació que formalment havia fet ja en aquell moment la Sagrada Família a que vingués a beneir la Torre de Jesús, i com a govern ens hi vàrem sumar, i a partir d'aquí doncs, s'ha anat teixint tot el viatge amb la resta, amb la Sagrada Família al centre, amb Montserrat, que és un referent, doncs, a mi m'agrada definir-ho com una cruïlla entre fe, cultura, país, llengua, Montserrat, amb un acte a l'Estadi Olímpic, que és un acte de pregària, que també hi haurà una expressió cultural i de catalanitat, i crec que és important que sigui així, els agustins, i la presó, que a mi m'agrada dir que són, d'alguna manera, les perifèries. I jo poso molt en valor aquesta qüestió.
1: Quan diu que hi haurà una expressió catalanitat cultural aquí en l'Estadi Olímpic, ens hem d'imaginar que hi haurà castellers, per exemple?
19: Doncs, per exemple, pot ser que hi hagin actuacions d'aquest tipus al si de l'estadi, perquè es vol doncs, posar també en valor el que som com a país i les diferents expressions culturals. Hi haurà, evidentment, intervencions en català, hi haurà un diàleg amb el Sant Pare. Bé, doncs, en qualsevol cas, això a qui correspon doncs, diguéssim, planificar-ho és a l'Arquebisbat i jo crec que hi ha hagut una gran sensibilitat en aquest tema.
1: Els preocupa alguna?
19: Començant pel cardenal Amella i continuant doncs, pel bisbe Badies, que és el qui doncs, ha encomanat al cardenal Omellet doncs, la gestió que és complexa de tot el viatge.
1: Els preocupa alguna cosa d'aquest viatge? O què és el que més els preocupa d'aquesta visita al Papa?
19: No hi ha una preocupació del que pugui passar. Jo crec que té molts vectors, té el vector de seguretat que està molt treballat i molt acurat, i això està resolt. Hi ha tot un vector de mobilitat que afecta el conjunt de la ciutadania, i després hi ha tot el tema mediàtic. Hi ha una expectativa de mitjans importantíssima, hi ha més d'un miler llarg doncs, de periodistes acreditats del centre de premsa d'aquí a Barcelona, i això em sembla doncs, que ja donen constància de la rellevància, de la potència, de la importància del viatge, i doncs, ens ocupa, més que preocupa, ens ocupa doncs, que tots els actes surtin doncs, bé, i sortir bé vol dir que el Sant Pare pugui donar aquell missatge que creu, es pugui ser atès, pugui ser escoltat, i que les coses es desenvolupin amb la màxima normalitat que crec honestament que serà així.
1: Conseller, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí a poquet, el dia de Brians, amb la visita al Papa.
19: Moltes gràcies.
1: Que vagi
19: Perfecte.
1: Bé. Adéu.
19: Bon dia.
1: Nosaltres, en un parell de minuts, tornem amb més notícies i us parlem de com pinta la consulta de professors per veure si efectivament es pot rebaixar l'atenció a les escoles.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
20: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
21: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
22: ¡Qué calor!
21: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Balantí Village, San Pere de Ribas. Latiendahome.com.
23: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
24: Si et despertes amb Núria Casas, et lleves aquí.
25: Però jo veig el que s'aprèn ara i fot por. El meu fill, per exemple, amb 4 anys, ahir va aprendre en tot un dia com es fa una línia horitzontal i la vertical la deixaran perquè d'aquí 15 dies perquè pugui processar una línia horitzontal. No ho sé.
24: L'actualitat tal com raja a l'Aquí Catalunya amb Marina Fernández. De dilluns a divendres a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.

0: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu. Aquí Catalunya.
1: 2:02 del matí. Els professors decideixen avui si accepten o no l'acord amb Educació.
2: A les 12 del migdia coneixerem el resultat de la consulta que USTEC, CGT i la Intersindical han llançat entre els docents catalans per saber si ratifiquen o no aquest preacord que els sindicats majoritaris van tancar divendres passat amb Educació. De moment, el que sabem és que ja han votat el 54,58% dels docents cridats a votar.
1: Bé, més de la meitat, per tant, és l'última actualització. I aquí la cosa és que ni tan sols USTEC, que és qui ha signat aquest preacord, les té totes amb què això s'acabi validant.
2: Efectivament, aquest programa fa uns minuts hem parlat amb la portaveu del sindicat, la Iolanda Segura, que ja avançava que està molt disputada la cosa, que serà sorprenent com acabarà tot plegat i fins i tot que hi havia hagut un vot de reticència, no?
3: No, sí que és veritat que hem detectat que hi ha hagut inicialment vot reaccionari, és a dir, un vot impulsiu, no? I ara he tingut, se m'han contactat persones dient que els agradaria canviar el vot i els he dit ara ja no és possible fer aquest canvi. Bé, ja veurem com va, perquè el no fa molt soroll i el sí no sabem, no en fa tant i no sabem tampoc el volum.
1: Sí, s'imposa el no, demà mateix hi ha convocada vaga a totes les escoles i instituts, que agafaria embranzida, clar, perquè aquestes protestes anirien a més. I si guanya el sí, ja ens ha dit la Iolanda Segura, no vol dir que s'imposi la pau a les escoles. Seguirem nosaltres fent via. I la CGT, per cert, el sindicat que no està amb aquest acord, també ha organitzat una altra consulta. Nosaltres d'aquí una estona parlarem amb ells. Però aquesta hora tenim novetats del cas Andic. Perquè la jutgessa que investiga Jonathan Andic, el fill, per la mort del pare, ara investiga si hi ha terceres persones implicades i posa la banya en la psicòloga que tenien pare i fill. Andrea, torno amb tu.
4: Sí, la jutgessa ha autoritzat una bateria de noves proves, buidatges telefònics per revisar els missatges i trucades dels Andic i de tothom amb qui Jonathan parlés el mes abans de la mort del seu pare. Així es desprèn en un escrit judicial avançat pel País i al que ha accedit la SER i amb el que la jutgessa vol aclarir primer si el pare havia fet ja alguna gestió en l'herència, que és el que considera el mòbil del crim. Segon, si algú més va intervenir en una mort que la jutge creu premeditada i en concret demana indagar la influència, és literal, de la terapeuta. I tercer, si allà dalt a la muntanya el fill va parlar amb algú més. La jutge no es creu la versió que ha donat fins ara perquè el fill va declarar que era habitual que anessin d'excursió i els Mossos han comprovat que era la primera sortida de pare i fill en 10 anys.
1: I a més, la jutge també ha demanat el registre telefònic del mòbil de l'acusat de Jonathan Andic durant el viatge express que va fer a l'Equador i on, en teoria, allà li van robar el mòbil.
4: Aquesta és una prova clau pels Mossos, que sospiten, com ja vam avançar aquí a la SER, que el primogènit va poder aprofitar el viatge per desfer-se del telèfon i així presumptament amagar proves que no s'han pogut recuperar, bàsicament els seus whatsapps. Entre els nous indicis que apareixen ara hi ha que, en teoria, el viatge de 48 hores a Equador era per feina, però la seva secretària no ho tenia a l'agenda ni en sabia el motiu. També que just el dia abans de volar, Jonathan va desactivar l'aplicació que rastreja el moviment del mòbil i dos dies després, segons ell, li van robar el telèfon a Quito, un aparell, un iPhone, que segons Apple ja no ha tornat a donar senyal.
1: El consum de tabac baixa al mínim històric a Catalunya. Ara mateix fuma una cinquena part de la població. En canvi, el que puja és el consum de cigarretes electròniques entre els més joves. Ens ho explica la Susana Ruiz.
5: El consum ha caigut al 20% quan fa 10 anys era gairebé del 26%, segons l'enquesta de Salut de Catalunya. Per edats, la franja de 45 a 64 anys és la que fuma més. Els homes, més que les dones, i les classes socials baixes, més que les mitjanes i les altes. Tot i aquesta disminució en general, el tabac continua provocant una mort cada hora. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
6: 10.000 persones que moren a Catalunya a l'any, 54.000 a l'estat espanyol. Estem parlant de, més a més, morts que són evitables.
5: A Catalunya l'any passat 73.000 persones van deixar el tabac, la majoria, 6 de cada 10, amb suport sanitari. 71.000 fumadors van seguir tractaments farmacològics.
1: Clar, però us deia, aquesta baixada de fumadors queda igualida per l'anomenat nou tabaquisme, són les cigarretes electròniques i altres productes similars que ja estan agafant força entre els estudiants que tenen de 14 a 18 anys. I una dada més encara, només la meitat de dones embarassades acaben deixant de fumar.
2: Salut calcula que hi ha uns 5.000 fetus exposats cada any als efectes nocius del tabac a Catalunya. Fumar durant l'embaràs augmenta el risc de part prematur i quan neixen tenen més possibilitats de patir problemes respiratoris i retards en el desenvolupament cognitiu, entre d'altres.
1: Obrim ara una finestra al món. Israel i el Líban han acordat aquesta nit un alto al foc. Això, Gemma, ho hem d'agafar sempre amb totes les pinces del món.
7: Moltes pinces, perquè l'Agència Nacional Libanesa ja està documentant que hi ha hagut atacs aquest matí. En tot cas, han fet aquesta declaració conjunta en la que tots dos es comprometen, s'ha firmat a Washington, i es comprometen a implementar aquest alto al foc i també a crear aquestes zones pilot que estarien sota control de l'exèrcit libanès. Això al Líban, eh? És a dir, Israel està donant permís a l'exèrcit libanès per desplegar-se a casa seva. Però atenció, això, la lletra petita també, perquè la treva, a més, està subordinada a l'aturada total del foc de Hezbollah.
1: Avui que Vladimir Putin visita el Fòrum Econòmic de Sant Petersburg després que ahir Zelensky li igualís la inauguració, Ucraïna va atacar la ciutat i va tenyir el cel de columnes de fum negre coincidint amb l'arribada al recinte dels congressistes. El Kremlin el que diu és que darrere d'això hi ha tots els països d'Occident. Moscou, Albert Sort, bon dia.
8: Bon dia. Zelensky ha aconseguit amenaçar un dels principals aparadors internacionals de Putin, que vol ser l'alternativa russa al fòrum de Davos. Les escenes dels agents de seguretat intentant abatre els drons ucraïnesos poc abans d'estavellar-se contra un port d'exportació de petroli i una base naval contrasten amb la imatge que pretén projectar el règim rus d'estabilitat i d'epicentre del món dels negocis. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que sense el suport d'Occident aquest bombardeig no hauria estat possible. Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, ha dit el diplomàtic. Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar coincidint amb l'aparició de Putin. El president rus estava previst que avui faci una roda de premsa amb les agències internacionals i que demà pronunciï el tradicional discurs. Una intervenció en un moment molt delicat, tant pel que fa a la situació econòmica com per la situació de les seves tropes al front.
1: A Itàlia, la policia està investigant l'assassinat de 4 migrants. Els seus caps van calar foc al cotxe on eren, eh?
7: Ha passat a una gasolinera de Calàbria i les víctimes, 4 temporers, 3 afganesos i un pakistanès, eren 4 treballadors que exigien cobrar el seu sou. Segons l'únic testimoni, aquest és l'origen del crim. Els seus caps, tot això és dins del mercat informal de col·lectes agrícoles, van incendiar el cotxe amb ells a dins i els han cremat vius.
1: Absolutament brutal. I un altre assassinat, aquest al Regne Unit, està desencadenant una onada de disturbis al carrer.
7: Disturbis racistes. El líder ultra Nigel Farage està utilitzant l'assassinat del jove Henry Novak per atiar l'odi. Novak va morir apunyalat, però quan ja estava a terra la policia es va creure la versió de l'assassí que va acusar Novak de racista i es va morir Novak. L'assassí era de fora i Farage ho està utilitzant de munició pels seus discursos anti-immigració.
1: Que per fer front a l'extrema dreta, justament diferents col·lectius de periodistes estan impulsant un manifest per defensar la professió i els mitjans com a eina fonamental per la salut democràtica.
7: El motor són el grup de Ramon Bernils, el col·lectiu Ciutadella i el sindicat de periodistes, però ja s'hi han adherit desenes de professionals i mitjans per fer pinya contra l'assetjament a redactors per part de perfils d'extrema dreta. El manifest és una crida a defensar el periodisme com a pilar democràtic d'una societat lliure i també exigeix a les institucions protecció davant l'assetjament digital.
1: I la justícia francesa autoritza l'entrega a Espanya de Josu Ternera, l'Etarra, per una nova euroordre.
7: Sí, Espanya podrà jutjar l'històric dirigent d'ETA per la seva responsabilitat com a cap de l'organització. Ha sigut el Tribunal d'Apel·lació de París que ha utilitzat l'entrega, però no serà imminent perquè s'ha d'esperar que resolgui l'últim cas que té obert a França. La sentència està prevista pel pròxim 2 de juliol i depèn de la pena que li caigui, l'entrega es podria endarrerir encara més.
1: I en cultura, Girona ja es prepara pel rodatge de Tomb Raider, la nova sèrie de Prime Video, amb Sophie Turner com a actriu principal. A partir de demà, alguns carrers del centre estaran tallats pels cotxes i també pels vianants. Ràdio Girona, Marta Altimir.
9: Des de finals de la setmana passada, que ja es veu moviment al barri vell de la ciutat per la nova sèrie protagonitzada per Sophie Turner, els punts amb més afectacions són sobretot al voltant de la catedral. Demà ja no hi podran passar ni cotxes ni vianants, tret de treballadors i veïns de les zones, des de les 6 del matí fins les 11 de la nit. Altres zones tallades seran al voltant de la plaça del Vi o a la Rambla de la Llibertat, que és un dels carrers principals del barri vell. El rodatge, que durarà tot el cap de setmana, comptarà també amb la participació de dues entitats gironines, la Falera i els Diables de l'Unyà, que s'encarreguen de les batucades i els correfocs durant les festes de la ciutat.
1: A Barcelona està en marxa el Primavera Sound. I aquest que escolteu, Guitarrica de la Fuente, va ser qui va inaugurar-ho, es corona amb aquest festival.
2: La jornada inaugural va acollir un impotent concert del cantautor pop de Benicàssim, ara també protagonista de l'última pel·lícula premiada a Cannes, La Bola Negra, però no va ser l'únic, també va actuar la Uineta. I també van tocar, si podien anar gratis, Wet Leg o Yard Act. Avui és el torn de Doja Cat, Massive Attack, Bad Gyal o Mac DeMarco.
1: I això és important. Hi ha hagut canvis a la casita de Bad Bunny després que li hagin plogut les crítiques.
2: Doncs sí, perquè en aquest tercer concert a Madrid, persones anònimes i de talles diferents i també edats diferents van ballar amb el cantant. Entre els famosos que hi havia hi era el l'actor que fa de Will a Stranger Things.
1: Raül Balam, el fill de la Carme Ruscalleda, que avui la tindrem a la secció de cuina, i el Jaume Subirós, el del motel, guanyen el Premi Nacional de Gastronomia.
2: L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició distingeix el xef del Moments en la categoria de gastronomia d'autor i el del motel en gastronomia tradicional.
1: I en esports... s'escalfen les eleccions de diumenge del Real Madrid amb dos noms propis. Un, Haaland.
10: Sí, perquè ja l'hormiguero Enrique Riquelme va dir que si és president del Real Madrid, Haaland serà el seu fitxatge galàctic.
11: Si Enrique Riquelme és president del Real Madrid, se compromete a que venga... Haaland!
10: Aquest va ser el moment, amb una samarreta on hi posava Haaland i el dorsal 9. És el segon nom que anuncia Riquelme després del de Rodri. I va més enllà. Si no compleix amb aquestes dues promeses de fitxatge, pagarà les quotes de tots els socis de la pròxima temporada. Alguna cosa que ens sona perquè Florentino ho va dir amb Figo en el seu dia.
1: Has de tenir calés, per jugar-te'l amb això.
10: Té,
1: perquè, a més, la gent i el pare de Haaland ho desmenteixen.
10: Hores després, comunicat de la gent de Haaland, Rafaela Pimenta i del seu pare. Tot molt entretingut, però no és veritat. Desitgem el millor als dos candidats a les eleccions del Real Madrid.
1: I l'altre nom, un és Haaland, l'altre el porta Florentino, la carta José Mourinho.
10: I ho va fer amb una curiosa estratègia. Florentino va comprar l'espai publicitari d'Antena 3 i de Telecinco de l'hora en què finalitzava l'Hormiguero. En ell s'hi llegia, mentre a la televisió parlen...
12: Sí.
10: I apareix Mourinho, vestit amb la samarreta del Madrid, i un sí. El portuguès és l'escollit de Florentino. Riquelme encara no ha anunciat el nom de l'entrenador.
1: Leo Messi va ser guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries d'Esports. Ho va agrair des de la concentració de la selecció argentina pel Mundial.
13: Me levanté con la noticia, con muchísimo mensaje felicitándome por el Princesa d'Astúries.
1: Que Messi, perdó, però passa com amb la imitació de la Judit Martín de la Cavaller, que podria ser una imitació o podria ser l'autèntic.
10: Tots els discursos d'agraïment de Messi jo crec que són iguals.
1: I avui a Espanya passa el primer test premundial.
10: A les 9 de la nit, Espanya-Iraq, encara sense la Lamine Yamal, de la Fuente, que va dir en entrevistes a mitjans que Lamine estaria preparat ja per jugar el primer partit contra Cap Verd, ha rebaixat una mica les expectatives.
1: Suspès el Xile, República Democràtica del Congo, per l'Ebola.
10: Un partit que es disputava a Espanya. Les autoritats de la línia de la Concepción a Cádiz van suspendre el partit amistós previst pel 9 de juny a causa de la manca d'informació sanitària suficient relacionada amb aquest brot d'Ebola que afecta el país africà.
1: I en bàsquet, el Barça busca avui les semifinals.
10: A les 7 del vespre, el Palau rep l'UCAM Múrcia en el segon partit de la sèrie després que els blaugranes s'imposessin en el primer. Un triomf classifica els de Xavi Pasqual. D'altra banda, el Madrid se la juga. A les 9 de la nit visita la pista de la Laguna Tenerife. Si perden, eliminats. I ahir, dura derrota del Joventut, 85-71 a la pista de Baskonia. 1-0 pels de Vitoria.
1: Vinga, que d'aquí a 20 minuts seran les 9 del matí. Milagros Pérez d'Oliva, què tal? Bon dia.
14: Molt bon dia.
1: Periodista, companya del País. Saps que avui s'ha de conèixer el resultat de la consulta que estan fent els professors. Nosaltres fa una estona hem parlat amb la Yolanda Segura, amb la portaveu d'USTEC, i no les tenia totes,
3: La veritat és que creiem que serà bastant disputada la cosa. Hi haurà... el resultat anirà en 50-50. Decantats cap a on? No ho sabem. És sorpresa totalment, aquesta vegada.
1: Sorpresa totalment, i deia que ha detectat que hi va haver al principi molt de vot reaccionari, també.
14: Bé, jo crec que estem assistint a una pugna sindical molt dura. Primer era la pugna sindical de l'USTEC en contra dels sindicats que no són majoritaris, en aquest cas en el sector de l'ensenyament, Comissions Obreres i UGT, que havien arribat a un acord que ells consideraven que era bo amb el departament, i ara estem veient que a l'USTEC també li està sortint pugna sindical per part de sectors una mica més radicals, que consideren que han de mantenir la mobilització. Òbviament, l'èxit que han tingut en tot el torçabràs que han tingut amb el departament, doncs ha fet créixer expectatives per part de grups d'ensenyants que pensen que poden continuar pressionant i aconseguint coses.
1: Ens acompanya també l'Ariadna Mañé, verificadora, acompanyada de Verificat, ella s'encarrega de la secció de política. Què tal? Bon dia.
15: Bon dia.
1: I volem parlar d'això, de com tenim, i de què hi ha de cert que no, en com tenim la situació de l'educació a casa nostra, perquè aquí hi ha hagut des de la baixada de ràtios a la millora salarial. Comencem per aquí.
12: En diverses ocasions, no, Salvador Illa ha afirmat que els docents catalans seran els tercers millors pagats de l'Estat després de bascos i cantàbrics, quan el 2029 s'hagi aplicat la pujada salarial completa, que ara estan negociant en 600 euros mensuals més. Però els càlculs del Departament d'Educació comparen la previsió dels salaris dels catalans pel 2029 amb les retribucions de la resta de comunitats del 2023.
1: I això fins a quin punt llavors permet projectar realment com quedarà aquest rànquing salarial el 2029, que és quan s'ha de culminar?
12: Clar, ho estan calculant com si les altres comunitats autònomes haguessin congelat el salari durant 6 anys. De fet, el càlcul del departament ni inclou l'augment de l'11% pel 2018 dels sous dels funcionaris a escala estatal, que no afectarà el rànquing, perquè si tots pugem igual, es queda igual el rànquing, però no està inclòs el càlcul.
1: Llavors, per entendre-ho bé, què queda fora d'aquesta fotografia quan es fan aquestes comparacions entre territoris?
12: Doncs, per exemple, les dades d'UGT, que hem de referenciar perquè cap organisme públic no ha fet aquesta anàlisi, mostren que el 2025 el País Basc, les Balears i Cantàbria van pactar millores salarials, molt per damunt de la mitjana estatal. Com que els salaris de referència del departament d'Educació són del 2023, aquests augments no estan inclosos, ni tampoc, per exemple, els complements de destinació dels professors de Canàries i Balears.
1: Que, tot i que els salaris s'han convertit en un punt central de la negociació, els sindicats el que també demanen són millores dins les aules, especialment per la cada vegada més gran complexitat que tenen. Un dels aspectes que defineixen aquesta complexitat és la xifra d'alumnes amb necessitats de suport educatiu.
12: Sí, hem mirat les dades que el Departament d'Educació ja ha publicat pel curs actual, 2025-2026, i aquest any els alumnes amb necessitats específiques i especials són més que mai, 387.000, entre infantil, primària, ESO i batxillerat. Encara no estan publicades les de formació professional, és a dir, seran més.
1: Són més que mai, però clar, de quin augment real estem parlant llavors?
12: Doncs el curs actual són el 35% de l'alumnat, el qual significa que en 7 anys han triplicat el nombre d'alumnes amb necessitats específiques a Catalunya. El 2017, que va ser quan es van començar a recopilar aquestes dades, n'hi havia menys de 110.000. És un augment que ha afectat sobretot a primària i a l'ESO.
1: Clar, aquí estem parlant d'alumnes amb trastorns de l'aspecte autista, però no només, també vulnerabilitat social, en fi, un munt de realitats, altes capacitats també. Quines diferències hi ha entre xarxes educatives pel que fa a aquests percentatges?
12: Hi ha una bretxa enorme entre l'escola pública i la privada. A la pública, els alumnes amb necessitats específiques aquest any ja són el 38,6%. El percentatge baixa a la concertada fins al 29%, però a la privada són menys del 8% dels estudiants. Això és perquè a les privades no s'adscriuen als circuits de detecció i de reserves, com ens ha explicat el síndic de Greuges.
1: I l'altre gran motiu de confrontació són les ràtios, és a dir, el nombre d'alumnes que cada professor té al seu càrrec en una aula segueixen sense ser ideals, i això és el que reivindiquen també els professors, tot i que no ha acabat de formar part ben bé d'aquest últim acord.
12: Clar, a més, és una fluctuació i uns canvis que van molt lligats a la natalitat, o sigui, quants nens hi ha per portar al col·le, no? A l'ESO i a batxillerat, les inscripcions han crescut vora un 10% en els últims anys, però a infantil han caigut un 20% i a primària un 11%, segons la conselleria.
1: I si mirem com han evolucionat aquests ràtios, aquesta xifra d'alumnes a cada aula, quin ha estat el comportament general en les diferents etapes educatives?
12: Doncs el curs 2024-2025, l'anterior, l'ESO pública va fregar màxims històrics amb 28,2 estudiants de mitjana per classe, mentre que la privada va batre rècord amb 29,4 estudiants per classe. A batxillerat ha disminuït una mica fins als 28,3. Fins ara, la incorporació progressiva de més de 10.000 nous professors de secundària a l'escola pública en els darrers 7 anys ha aconseguit primer baixar i ara estabilitzar la ràtio d'alumnes per docent.
1: I què és el que explica que aquestes ràtios evolucionin de manera diferent en funció de la generació?
12: Clar, sobretot a la caiguda d'alumnes nous, com deia. El petit alumne de docents de 6% a primària ha reduït una mica els grups, però és sobretot la caiguda de natalitat després de la crisi del 2008. Moltes vegades, no, apuntant alguns discursos a la immigració com un desequilibri de les xifres, però segons ens ha explicat l'experta en geografia humana Arlinda García Coll, és una minoria de la població en edat d'escolarització i la majoria d'estudiants de secundària són nascuts a Catalunya.
1: Aquesta és la fotografia de com tenim les aules ara mateix. Ariadna Mañé, de Verificat, gràcies.
12: A vosaltres.
1: Mila, aquesta és la realitat, una realitat complexa. De fet, des d'Austec que ens deien és que això, encara que sorti el sí a l'acord, no estarà solucionat d'un dia per l'altre.
14: Clar, i el que demostren aquestes xifres és que hem arribat a un punt en el que d'alguna manera estem patint una desídia, jo diria, d'actualització en els últims 10 anys. És evident que aquí hi ha hagut canvis socials, sociològics, demogràfics importantíssims i que, sigui perquè Catalunya estava des del 2000... 2012-2014 per altres coses, sigui perquè qui estava en el govern no ho va prioritzar suficient, al final ha resultat que s'han anat congriant tota una sèrie de problemes, tots alhora i tots confluint sobre

0: La secretària general de la secció d'ensenyament de la CGT, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè vosaltres heu impulsat una altra consulta també en relació a aquest preacord. Vosaltres sou crítics amb el preacord al qual ha arribat USTEC. És a dir, la seqüència va ser al març, USTEC criticava, USTEC i vosaltres, criticaven Comissions Obreres i la UGT pel primer acord. Ara la CGT critica com s'ha arribat a l'acord per part de la USTEC. Nosaltres hem parlat amb la Iolanda Segura fa una estona i ens deia no les tenim totes que això s'acabi validant.
1: Nosaltres hem fet conjuntament amb l'USTEC i la Intersindical la consulta, és a dir, la consulta només n'hi ha una, l'hem fet conjuntament. Clar, no és que critiquem a l'USTEC, és a dir, nosaltres som sindicats diferents, no? Ho hem estat dient tots aquests dies, Som sindicats diferents i això ens enriqueix, no? O sigui, és a dir, cadascú és bo i té potencial i debilitats en coses diferents, i això també ha fet que tinguem les mobilitzacions que tenim. Respecte a l'acord, l'acord que planteja el departament, que aquí sí que fem una crítica frontal, és absolutament insuficient. Se centra molt en el salari, sí que puja 173 euros més de l'acord del març, però no hi ha una clàusula salarial de garantia salarial que ens permeti tenir la certesa que no els docents, en aquest cas, no seguiran perdent poder adquisitiu, però les dotacions d'inclusiva és una concreció, no s'hi posa més pressupost, per tant, des del nostre punt de vista, si era insuficient el 9 de març, també ho és el 29 de maig, i ens deixem moltíssimes coses fora, la ràtio, no hem pogut parlar de la resta de sectors, perquè el govern del PSC té la mala costum de no negociar amb els comitès de vaga, que és on s'hauria d'haver negociat tota aquesta situació. Deixa la democràcia als centres fora. Ens trobem moltíssims casos d'assetjament, d'estrès, de baixes al final, no? Per motius de salut laboral de totes les persones que treballem a l'escola, justament per aquests decrets que el govern no vol derogar, però tampoc vol revisar.
0: D'assetjament per part d'aquí?
1: Per part de direccions i sobretot per part d'inspecció educativa. I fins i tot ara, ens estem trobant en què hi ha gent interines o que gent que no té places definitives que se'ls està dient que l'any que ve no se'ls reclama perquè s'han fet, perquè han secundat les vagues o perquè el claustre han proposat no fer colònies o no fer sortides.
0: Laura Jané, secretària general de la secció d'ensenyament de la CGT, gràcies, que vagi bé.
1: A vosaltres, adéu, bon dia.
0: Això, Mila, no té una resolució fàcil. Et volia demanar una última valoració breu en relació al que ha dit Pedro Sánchez, que ell vol aprovar pressupostos pel 2027. No li aprovarà a ningú.
2: No, però ell està en aquesta resistència a l'assetjament que està patint, que el govern considera que està patint per part d'instàncies judicials, per iniciatives vàries que estan confluint totes ara, assenyalant al govern com si fos una màfia, la màfia més gran del món, i ella ha decidit resistir. Una manera de resistir és fer o donar l'aparença de que segueix tenint iniciativa política, i una manera de demostrar que té iniciativa política és presentar els pressupostos, però si ja abans ho tenia molt difícil per aprovar-los, doncs ara encara més.
0: I tant. Milagros Pérez Oliva, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Que vagi bé, fins
2: bon
0: aviat.
2: Adéu.
0: I ara ens toca parlar de la pesta porcina.
3: Tots són focus secundaris, per tant vol dir que tots estan a prop de focus primaris que tenien.
4: Posa malament, aquestes coses no es poden evitar. És a dir, està l'Europa plena i tard o d'hora això ens havia de passar.
5: El sector porcí és sector punter a nivell de condicionalitat de les granges.
6: Ara el que em agradaria molt demanar-li és que acabés amb la hipocresia política, amb deixar de fer polítiques d'aparador.
7: No ens permeten ser concubents en quant a origen del brot. Per tant, hem de seguir esperant que es facin treballs de seqüenciació.
0: Fa 3 mesos que tenim tancat el parc de Collserola. El brot de pesta porcina continua actiu, no es considera erradicat, el que passa és que sí que es troba sota control ara mateix. Laura Estrada, Quina és la fotografia actual?
8: Mireu, encara hi ha màxima tensió sobre l'àrea metropolitana, especial interès a Collserola i els seus senglars i la zona afectada que s'ha anat ampliant. Raimon Roda és el director del Parc Natural de la Serra de Collserola.
9: Continuen havent-hi captures i continuen havent-hi senglars en aquests espais, tant això dintre del parc com en els municipis que estan fora del parc.
8: Declaracions per aquest programa per la Gui Catalunya. A finals d'abril el recompte oficial arribava a 284 senglars positius i durant

0: El maig encara no s'han detectat nous focus, sí que s'han detectat, perdó, un nou focus a Esplugues de Llobregat, però no s'han notificat contagis en porcs de granja.
1: I quines restriccions continuen vigents?
0: Doncs ara mateix continuen vigents, per exemple, la prohibició d'accés al medi natural en els municipis inclosos dins de les zones restringides, les captures intensives de senglars o les restriccions de mobilitat vinculades a les zones de risc.
1: Us deia, el parc de Collserola es va tancar el 12 de març. La pregunta, què permetrà que pugui reobrir-se?
2: Entenc que hi haurà dos factors. El primer és que disminueixi efectivament el número de positius que puguin anar apareixent diàriament i l'altre que baixi la densitat. Entenc que suficientment com perquè les probabilitats que hi hagi contagi entre senglars o que hi hagi interferència entre les activitats humanes i els senglars hagi disminuït prou com per evitar la dispersió de la malaltia.
1: Què es pot fer ara mateix i què no al parc de Collserola?
0: No es pot accedir lliurement al medi natural del parc, passejar, córrer, anar en bicicleta o fer activitats recreatives dins de les zones forestals restringides. Tampoc es pot entrar amb animals domèstics, però sí que es pot accedir als habitatges situats dins de l'àmbit del parc, es pot utilitzar el transport públic, mantenir activitats econòmiques i serveis autoritzats o accedir a restaurants, equipaments i centres educatius que continuen operatius.
2: Entenem, i fins i tot hi ha activitats vinculades a lleure o educació ambiental que el parc també ha tingut que deixar fer i, per tant...
0: Deia el director que són conscients que d'aquesta afectació a moltíssima activitat, a més les restriccions han tingut conseqüències indirectes sobre aquestes activitats econòmiques i esdeveniments fins al punt que s'ha hagut de modificar el pas del Tour de França per Collserola i que a més hi ha més d'una vintena de denúncies per saltar-se les restriccions.
1: Que dèiem que a data 23 d'abril hi havia 284 senglars positius.
0: Sí, de fet, a 1 d'abril s'havien analitzat 3.115 mostres, de les quals 241 eren positives i 2.874 negatives. Per tant, la magnitud del brot continua sent important, però la gran majoria dels animals analitzats han estat negatius. Recordem que no hi ha risc per les persones.
1: Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació. Què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Si avui hagués de valorar en quina situació estem en relació a la pesta porcina, quina seria?
3: Bé, com jo crec que el director del parc ho ha explicat molt bé, primer de tot, la malaltia, bueno, i vosaltres també, la malaltia està tenim continguda, la tenim parametritzada, no ha sortit de la zona del focus inicial, i per tant el que cal és continuar reduint densitats i continuar fent aquest rastreig perquè vagin baixant, sobretot, dels animals que estiguin morts contagiats, i sobretot que vagin baixant el número de positius, però sobretot el primer missatge que hauríem de donar a la ciutadania és que la crisi sanitària no ha acabat, que sabem que això, recomparat amb altres països, això dura temps, i per tant continuar demanant, sobretot, no baixar la guàrdia, no perjudicar tot l'operatiu i els recursos que s'han destinat fins ara, i demanar doncs la complicitat, la comprensió, les disculpes també pels greuges que això comporta, i seguir sobretot amb tots els efectius mobilitzats sobre el terreny i fent aquesta feina que s'ha de fer de buidat sanitari.
1: I què vol dir que dura temps? Quina previsió tenen? Quan es podria arribar a obrir, per exemple, el parc de Collserola?
3: Aquí els tècnics estan treballant dia i nit, 24 hores al dia, per intentar doncs baixar les densitats, i ja totes les previsions de densitats que teníem doncs no s'han complert perquè hi havia una quantitat de senglars molt i molt gran, especialment a les zones boscoses. Pràcticament hem fet net a les zones, ja més o menys la meitat del territori on s'està treballant, doncs que són zones que no són de bosc. Sí que pràcticament hem fet molt del 80% de la feina, però sí que hi ha altres zones boscoses que és molt complicat doncs calcular els censos i treballar, no? Per tant, aquí també s'ha de fer doncs aquesta feina, s'ha de continuar treballant i setmanalment anem avaluant, aviam, els positius, les captures i sobretot els tancaments, i avui encara és d'hora. En tot cas, intentem doncs compaginar aquestes feines amb les restriccions i en el moment que puguem doncs pugueu obrir aquestes restriccions.
1: Li diré d'una altra manera. Vostè creu que passarem tot l'estiu amb Collserola amb restriccions encara?
3: Sí, disculpeu el timbre, però és que estem a punt de començar un dia molt important, que és el debat de pressupostos al Parlament, i per tant, en un moment us hauré de deixar, que és un debat important. Doncs escolteu, jo crec que avui encara és d'hora per dir això. Hi ha molta feina per fer. En tot cas, estem parlant la setmana que ve, tenim reunió amb els alcaldes i amb el comitè d'experts per veure si som capaços, en algunes zones sense perill, amb moltes restriccions i amb molta prudència, a veure si som capaços de que en algun lloc doncs poder permetre l'accés en determinades circumstàncies de dels ciutadans. Però encara és d'hora, no hem acabat, i per tant jo demano també prudència i sobretot ens hi juguem molt com a país, ens hi juguem molt com a sector, però també a nivell sanitari, i hi ha una cosa que no decideix el Conseller d'Agricultura, que ho decideix la normativa europea i els màxims experts.
1: Quants animals s'han sacrificat, quants senglars s'han sacrificat fins ara?
3: A la zona on s'està treballant, uns 6.500, d'acord? I arreu de Catalunya, que també es fa una comptabilització de les zones on hi havia unes densitats molt altes, també uns 26.000 animals.
1: I d'aquests, quants positius hi ha?
3: Ara no recordo bé amb l'acumulat, de quan estàvem de positius acumulats, però bueno, com saps, cada dijous, avui, segurament a l'última hora del matí, anem fent el recompte dels positius acumulats, i per tant, el normal és que en vagin sortint, sobretot aquests que anem trobant morts, que s'han contagiat i que s'han mort, i per tant, i sobretot, mantenint aquest ritme de captures, que estem entre 400 i 500 animals capturats cada setmana. Jo crec que això és el més important.
1: Ja el deixo marxar. Una última pregunta. La ciutadania està complint o encara hi ha qui se salta les restriccions i fins a quin punt els preocupa això?
3: Mira, jo amb això sempre dic que tenim un país exemplar, tant des del punt de vista dels operatius i els tècnics i els professionals que estan treballant sobre el terreny, com també la col·laboració ciutadana dels ajuntaments, de les forces i cossos de seguretat, i per tant, molt majoritàriament tothom està complint, està col·laborant, estan trucant al 112, i per tant, evidentment, hem hagut de posar algunes multes, hi ha algunes persones que no han fet cas, però en tot cas, jo crec que aquí el missatge és d'agraïment a tota la gent que ha col·laborat en un entorn metropolità amb 5 milions d'habitants. Per tant, agraïment i, sobretot, i demanar també comprensió i que jo crec que en pocs, aviam si som capaços de que durant les properes setmanes doncs, fem molta feina doncs, per trobar-nos també en un altre escenari, però de moment encara és d'hora per dir això.
1: I el que ens deia, que la reobertura anirà sent per fases. Una mica ens hem d'imaginar com la pandèmia, que podran obrir per petits espais.
3: Això decidiran els tècnics, diran en quins espais, en quines condicions, això es pot anar fent, però sobretot ho anirem avaluant en base al risc que hi hagi en cada moment. En tot cas, missatge, sobretot, és crisi sanitària i encara no ha acabat.
1: Conseller, han sonat els senyals horaris, vol dir que comença el ple, vol dir que l'hem de deixar marxar. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
1: Nosaltres, en un moment, el que volem fer és la radiografia de la situació, no només amb l'administració, no només amb les veus oficials, també amb com ho estan vivint les diferents parts afectades, negocis que ho estan patint, veïns de Collserola, tot aquest tancament. De seguida, un parell de minuts i anem cap allà.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
5: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
6: ¡Qué calor!
5: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Balantí Village, San Pere de Ribas. LaTiendaHome.com.
7: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
8: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, scooters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
9: Sents com s'esmolen les metàfores.
10: Sents la cultura?
11: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. I ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I vam assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí.
12: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Hola.
2: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
4: Les 9 tocades, estàvem parlant amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en relació a aquest brot de pesta porcina, que ens deia encara no està erradicat, encara estem en crisi sanitària, per tant, tranquils, perquè tot això dura temps. I que duri temps vol dir que segueixen i seguiran les restriccions al parc de Collserola. Des del 12 de març que el tenim tancat i el que volem fer és parlar amb persones, amb negocis afectats, amb veïns. Puc saludar a aquesta hora el Xavier Vila, l'encarregat de Can Coll, que és el restaurant dins del parc de Collserola. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Dèiem, fa això ben bé 3 mesos que estem en aquesta situació. En aquests 3 mesos, com ho heu viscut vosaltres?
5: Bueno, nosaltres una miqueta més. Vale? Nosaltres vam començar el 7 o 8 de desembre, vale? Al principi, quan va estar aquí la UME, tot el tema principal, perquè nosaltres estem a l'epicentre del lloc que va començar a sortir, que és Sant Cugat, Bellaterra, Cerdanyola. Vale? Sí que és veritat que al mes de març van obrir una estona la part de Barcelona, vale? Que és el perímetre després dels 6 quilòmetres. Però nosaltres portem 6 mesos, ara farà, el dia 7 o 8. Vale. Mm-hmm. I que els 3 mesos és perquè era Barcelona una mica.
4: Ja.
5: I nosaltres vam començar des del principi, passa que estava tancada aquests 6 quilòmetres, vale? Mm-hmm. aquest voltant. Els 20 es van tancar a partir del març, una altra vegada.
4: Clar, i vale. Això ha estat un cop pel negoci? Com ho heu notat? Ha baixat, òbviament, entenc, les persones que venen al restaurant.
5: Sí, molt. Sobretot es nota el tema d'esmorzars, vale? Per què? Perquè la clientela que tenim pues és la que ve fent esports, amb bicicleta, caminant, vale? Passejant el gos, també. Hi ha molt tipus de persones que fan. I clar, això és el nostre principal incentiu, o sigui, de feina que tenim els dematins, vale? Que aquesta s'ha notat bastant. Vale? Nosaltres hem passat de fer, no sé, un diumenge normal, 180, 190 entrepans, a fer 87. Mhm. Vale?
4: I, per tant, la gent que ve ara al vostre restaurant ho han de fer amb reserva prèvia perquè els puguin deixar entrar a la zona perimetrada?
5: No. El tema funciona és que poden vindre, perquè nosaltres estem a peu de carretera, poden vindre caminant, en bicicleta o en cotxe. Uh-huh. Però sempre tenen que vindre pel tema de la carretera. No ja. Poden vindre pel tema de la muntanya.
4: Sí, vol dir que no pot haver-hi algú que vagi a fer esport i després vingui a esmorzar, sinó que expressament ha de venir només a esmorzar al vostre restaurant, que clar, no.
5: Sí, i llavors les persones normalment que venien era perquè feien això, bicicleta per muntanya, sortien caminant, tenien un grup de jubilats que pues, tenien tota la costum de vindre els dimecres caminant des de Barcelona, vale? I era un grup de 20 o 30 persones aproximadament. Ah, feien un cafè, algú prenia una cervesa, bueno, un petit cas. No cal que feien una esmorzar. Pues ara farà 6 mesos que no han vingut.
4: Ja.
5: Cap. Vale? I així ho vam sumant.
4: Això és un negoci familiar? No sé quants treballadors teniu?
5: Bueno, en principi és un negoci que entre setmana som 6 o 7 persones i a cap de setmana, que és quan ve la influència més gran de gent, vale? Vale, perquè es fa el festiu i tal, doncs som 18, 20, depèn.
4: I ara això s'ha baixat, s'ha modificat, o seguiu sent 18, 20?
5: Bueno, que... sí, una mica. Saps què passa? Que el tema del migdia, nosaltres fem de matins i migdia. Doncs al migdia l'afluència o la baixada no és tan gran, ja. Perquè el tipus de públic que ve aquí normalment ve en cotxe, vale? Uh-huh. Ve en cotxe. No és el que fa esport al dematí, vale? o caminant. Llavors, l'afluència de baixada que hem tingut al migdia no és tan gran. Vale? Nosaltres, eh? Poden haver-hi restaurants que estiguin més endintre o l'accés sigui molt més complicat i no puguin anar-hi. Yeah. Vale? Nosaltres el tema ha sigut sobretot el de matí. Yeah. Temes mussats, cafès, begudes, refrescos... Tot.
4: Uh-huh. Clar, nosaltres hem parlat tant amb el conseller i ens deia no tenim la previsió de quan podrà reobrir-se això perquè encara estem en crisi sanitària i per experiència d'altres països això dura temps.
5: Jo comentant amb gent de Girondas que he vist passar per aquí, Guàrdia Civil, que han vingut a esmorzar i tal, en principi m'han dit que si m'ho contessin anava pel llarg. Vale? O sigui que el que li comentava, si seria tot l'estiu, jo crec que sí, segur.
4: Mm-hmm. Xavier Vila, encarregat de Can Coll, restaurant dins del parc de Collserola, per tant, dins de la zona de restricció. Moltíssimes gràcies i ànims.
5: Nada, a vosaltres, i gràcies.
4: Que vagi bé. Aquest és un cas, el del Xavier, el d'aquest restaurant, però després hi ha els veïns. Cristina Alier, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
4: Cristina, tu on vius?
1: Jo visc a Cerdanyola.
4: On, de Cerdanyola?
1: És el barri de Montflorit, que és barri de muntanya.
4: Uh-huh. I, per tant, a tu al parc et queda?
1: A tocar. A passar el carrer i a tocar.
4: Uh-huh.
1: I fa 6 mesos que no podem passar.
4: I això com ha alterat el teu dia a dia?
1: Totalment, perquè nosaltres, no només jo, pràcticament tots els veïns fèiem les passejades amb els gossos, o gent que anava de caminada per salut física, per salut mental. Jo, per exemple, feia 2 hores i mitja amb la gossa per muntanya, pels camins i demés. I hi ha molta, molta, molta gent, perquè jo m'he estat movent Cerdanyola, Sant Cugat, Cerdanyola, Montcada, respectant les restriccions, i tothom em diu que no poden més, que estan esgotats, que per salut, alguns tenen depressió, alguns altres tenen malalties físiques i que el metge els hi recomana caminar. Mm. Hi ha grups de gent gran, com ha dit el Xavier Vila, que feien caminades i ja no les fan. O sigui, estem centrant-nos en les granges oblidant a les persones. Les granges considerem, això els veïns ho hem dit, però no solament a Cerdanyola, ja t'he dit que a Sant Cugat, a Montcada. Tothom en qui parles diu lo lògic seria perimetrar les granges, fer dobles tanques, controlar les entrades i sortides, desinfeccions i demés. Centrar més en les granges i no tant en les persones que podem caminar pels camins. Ojo, camins principals que surten els veïns que viuen a dintre de Collserola amb els cotxes, que se suposa que han de desinfectar les rodes dels cotxes a l'arribar a baix i no ho fan. Tampoc ho fan els agents rurals, que també els hem vist baixar i tampoc desinfecten les rodes. I clar, això toca molt la moral. I la gent diu, ostres, tu, que ens estan impedint pujar, però ells estan baixant i s'estan movent i se suposa que han de desinfectar les rodes a l'arribar a baix i no ho fan.
4: Clar, estàs narrant tota una situació que segurament a molts els estigui rememorant a la pandèmia, no? Ho dic perquè és veritat que de la pesta porcina en vam estar parlant molt, moltíssim als mitjans i que ara hem deixat de posar-hi el focus. Per això avui volíem fer aquest exercici, perquè és la realitat que us toca viure en el dia a dia, un munt de veïns o un munt de ciutadans que viviu en tota aquesta zona afectada, que potser, doncs, jo què sé, la persona de Barcelona que normalment no recorre això, doncs li és igual, o un veí de Girona és igual, el que sigui, però això existeix, està passant, i no sé si us està portant reminiscències de tots aquells temps pandèmics.
1: És que clar, pensa que a Collserola a l'any, més o menys, uns 4-5 milions de persones caminaven, passejaven, feien esport per Collserola. Són moltes persones. Són moltes famílies, gent que anava passejant amb els crios, ara que fa tanta calor, si et poses pel bosc, el bosc pues, t'ajuda a baixar la calor, gent que té diabètics, això m'ho ha dit hasta la meva doctora, o sigui, la meva doctora m'ha dit, ho estic notant molt amb la gent gran, sobretot gent diabètica, gent hipertensa, que estan pitjorant la seva salut.
4: Mm-hmm. Clar,
1: el conseller ha comentat que a Europa, tal, a Europa, a Alemanya, per exemple, van tindre tancat entre 3 i 6 mesos. Després van obrir camins tenim controlats camins. Per exemple, els camins principals que van cap a Can Catà, és un exemple, traduït aquí. Sí que deixaven passar amb els gossos lligats que la gent tornés a fer esport. A Suècia van tindre dos brots, un el 2023 i l'altre el 2024. Van tancar durant 5 mesos. I després els controls per controlar la propagació s'han fet sempre a les granges. No tant impedir que les persones facin salut, perquè al fin i al cabo és fer salut anar a la muntanya. La gent que està treballant tot el dia en una oficina i que arriba a casa i el que vol és agafar el gos o agafar la bici i anar a la muntanya, no ho pot fer.
4: Sí, sí. De la conversa que hem tingut amb el conseller, sí que és veritat que ha donat a entendre que aquesta podria ser una via, no?, d'anar obrint per parts, per zones, d'anar afilant més prim i no fer tot un tancament generalitzat.
1: Clar. Nosaltres el que diem és, si ens deixen passar el que són els camins que estan recorrent, ja dic, els mateixos veïns que viuen a Collserola, els mateixos agents rurals, que t'he dit, i ho podem assegurar al 100%, perquè són moltes persones les que ho hem vist, no desinfecten les rodes al baixar. O sigui, no té molt de sentit això que diguin, no podeu pujar a passejar, que nosaltres anirem a passejar i anirem a casa, no anem a cap granja. I no anem amb la roba d'anar a comprar per la muntanya. O sigui, no sé, podrien començar a obrir zones de camins principals. I sobretot aquí, que fa 6 mesos que estem, és que és pitjor que quan la Covid, va haver una desescalada, però no tant, és que portem 6 mesos, i això, si va per llarg, doncs centreu-vos més amb les granges, reforceu les granges, poseu desinfeccions en les entrades sortides de les granges, catifes, etc. És que és molt el que ens ha tocat la moral a nosaltres ja. Yeah. I estem molt esgotats físicament i mentalment.
4: I per on passeges el gos ara? Perquè deies que sorties hores i mitja.
1: Clar, carretera, que no és el mateix anar pel costat de la carretera, o sigui, de Cerdanyola a Sant Cugat, que m'agrada molt Sant Cugat, no tinc res contra Sant Cugat, o me'n vaig cap a la universitat, o me'n vaig cap a Ripollet, o me'n vaig cap a Montcada, però clar, és anar tragant tot el fons dels cotxes i és que no és natura, i a part, intentes buscar sombres, perquè ara ja fa calor, intentes buscar sombres, I la gent que sortia a córrer i així també està superlimitada.
4: Ja. Deixa'm que afegeixi,
1: igual, ara que dius amb bici, sí.
4: Ara que dius això, deixa'm que afegeixi a la conversa la Cristina Sánchez Sierra, de Trail Barcelona Sant Just, d'una escola de trail running, precisament. Cristina, què tal? Bon dia.
2: Sí. Hola, bon dia.
4: La vostra realitat quina és?
2: Doncs la nostra realitat és que portem des de finals de novembre, no 3 mesos, com comentàveu, amb Collserola tancada, després van tornar a obrir amb restriccions. Nosaltres som una entitat esportiva a Sant Just d'Esberg, que portem 5 anys amb més de 150 participants, que són infants, joves i adults, i fem activitat esportiva durant tot l'any a Collserola. És que el Collserola és el nostre pati. O sigui, és com si amb una escola de vela li tanquessin el mar o una piscina, o sigui, una escola de natació, tanquessin a la piscina. Per nosaltres deixa de tenir sentit amb Collserola tancada. Hem hagut de replanificar tot, canviar ubicacions, activitats anul·lades, com curses, esdeveniments esportius, un casal d'estiu de muntanya que fem, amb el qual moltes famílies hi depenen per poder conciliar. Ens està costant molt mantenir l'essència del projecte, moltíssim, perquè no té sentit fer trail running o activitat d'esportiva a la muntanya, no fent a la muntanya, com estem fent ara amb els nens, en parcs, en zones verdes i readaptant. Yeah. Jo particularment crec que som els grans oblidats, perquè fins ara no ens ha donat visibilitat i ens estem oblidant que d'aquí depenen moltíssimes famílies, infants, treballadors que viuen d'això, I el més important que deia la Cristina és que aquí, per exemple, a nosaltres ens arriben, al llarg de tots aquests anys, ens arriben molts infants amb dificultats diverses, baixa autoestima, problemes de relació, sedentarisme, dependència de les pantalles, que estem contínuament dient això, o nens que tenen dificultats per relacionar-se amb un grup, i amb la nostra activitat, bueno, i adults també, òbviament, hi ha moltes persones amb situacions personals complicades, sedentarisme, jornades laborals molt intenses, i no és... És que nosaltres som més enllà d'esport, som un projecte educatiu que fa servir la natura i la muntanya per fomentar hàbits saludables, transmetre valors, crear comunitat. Yeah. És que és molt més... És que salut no només són hospitals i metges. La salut és això, també.
4: Heu calculat les pèrdues econòmiques que tot això us pot haver provocat?
2: Mira, és que nosaltres vam tenir l'ocasió fa unes setmanes de parlar amb la delegació i realment, bueno, que és quan ens van confirmar que Collserola continuava tancada i que a més no hi havia previsió, perquè el problema no és que estigui tancada, és que no hi ha cap mena de previsió.
4: Sí, sí.
2: Cap mena. Llavors estem amb una vena als ulls i ningú sap, ells no saben, nosaltres tampoc, i no podem planificar. I llavors es va comentar, bueno, és que potser surten ajudes. És que per mi les ajudes és el menys important, realment. O sigui, ja no és una qüestió econòmica, és una qüestió de defensar el projecte. Nosaltres ens ha costat molt, perquè al final no som un futbol, no som un bàsquet, que són activitats esportives majoritàries. Ens ha costat molt defensar-ho, hem tingut molt bona acollida i ara defensar un projecte en el qual et treuen l'eina principal, que és la muntanya, ens costa molt defensar-ho. Ens costa horrors replanificar, refer tota la feina contínuament perquè no hi ha aquesta previsió. I no, ja no estem demanant que obrin Collserola. O sigui, nosaltres fa temps que no demanem això. O sigui, demanem que se'ns escolti, que busquin solucions, perquè ens sembla que l'alternativa de tancar Collserola per tothom és totalment desproporcionada. Nosaltres hem posat damunt la taula un protocol, com s'ha fet en altres països, zones delimitades, que és com comentava la Cristina, activitats controlades, grups reduïts, registres d'assistència, que nosaltres això ho fem dia a dia. Protocols de desinfecció. No pot ser. Nosaltres tenim al costat aquí restaurants que la gent està accedint amb cotxes i amb les rodes estan trepitjant zones que estan passant per senglars. No té sentit que nosaltres no puguem portar els nostres infants, els adults o els joves aquí a la muntanya. Yeah. Perquè precisament és una activitat controlada amb la qual podem portar aquest control. Mm-hmm.
4: Cristina Alier, que estaves, sí. Estaves assentint. No sé si fins i tot us heu plantejat o ja ho heu fet d'organitzar-vos d'alguna manera per exercir pressió.
1: Sí, sí, vam a començar amb una campanya de signatures a través de Change.org demanant que reobrin i ara aquest dissabte tenim una proposta d'intentar fer una caminada des de la caseta d'informació de Cerdanyola per pujar cap a, com si anessis cap a Can Catà, però fer ruta fins a Can Coll. Uh-huh. Per camí principal. Ni corriols, ni històries, per camí principal.
4: Però, per tant, dins d'una zona d'exclusió, per tant, dins d'una zona restringida, és a dir, que d'alguna manera us estaríeu saltant les restriccions.
1: És que és una forma de protesta, de dir, escolteu, no té sentit que, com hem estat parlant, els cotxes pugen, baixen i no desinfecten i nosaltres, per un camí, no puguem anar. La idea aquesta de fer una desescalada o fer un control, de dir, equips persones, no, grups reduïts, perimetrar, totes aquestes coses considero que sí que s'haurien de fer. I com diem, salut als infants, salut, com la Cristina deia també, hi ha molts nanos, molts adolescents. És que el problema de l'adolescència tampoc es toca. Estem parlant de persones que estan veient-se molt afectades, famílies que s'estan veient molt afectades, nanos, crios, persones grans que necessiten moure's, que necessiten muntanya, i que la muntanya és salut, és que estem parlant de salut. No estem parlant d'un capritxo de dir, mira, me'n vaig al cap de setmana i apa. No.
4: I heu demanat de autorització per a aquesta caminada? L'heu comunicat?
1: Sincerament, no. Va sorgir així, una veïna va dir, mira, i si fem això? I entre tots vam començar, que no pensàvem nosaltres que tingués tanta acollida, i diem, ho provarem.
4: Clar, perquè segurament no sou només els veïns, sinó les persones que, com dèiem, van allà a fer esport, o anaven fins que el van tancar a fer esport, que no són poques, que són milions de persones.
1: Exacte. Sí.
4: Doncs a veure com va aquesta caminada, si de cas, això és dissabte, eh? Dissabte al matí?
1: Aquest dissabte a les 9 del matí a la caseta d'informació que hi ha a l'entrada, diguem, com si anessis cap a Can Cata.
4: Mm-hmm. Doncs veurem com va aquesta caminada i si de cas doncs tornem a parlar. Cristina Alier, Cristina Sánchez Sierra, veïna del Parc de Collserola, responsable també de Trail Barcelona Sant Just, d'una escola de trail running. Moltíssimes gràcies a les dues Cristines, per acostar-nos quina és aquesta realitat de les persones que esteu directament afectades per aquest brot de pesta porcina, no per granges, sinó per efectes col·laterals.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
4: Que vagi molt bé. Ara són les 8:24. Ens aturem uns segons i d'aquí una estona tornem per treure el nas al Parlament, perquè allà està tenint lloc ara mateix el debat de pressupostos catalans. Aquests sí que en principi prosperen.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
4: D'aquí a 5 minuts seran 9:45 del matí. Marxem en directe cap al Parlament de Catalunya. Xavier Balló, cap de Política de Ser Catalunya. Com estàs? Bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
4: A les 9 del matí ha començat el debat de pressupostos, que és la primera pantalla, diguéssim, que han de superar aquests pressupostos abans no siguin aprovats, que són els vetos de la resta de partits.
7: Sí, exacte. I ha començat amb la intervenció, com és habitual, de la consellera d'Economia, Alícia Romero, que bé, doncs, ha agraït el suport dels seus socis d'Esquerra i els Comuns per donar suport a aquests pressupostos, que recordem, està previst que tinguin la seva aprovació definitiva cap al mes de juliol. Ha reivindicat les grans xifres que ja hem anat explicant aquestes setmanes d'increment de despesa, i també ha aprofitat l'ocasió per demanar, adreçar-se a tot a Junts per Catalunya, també al Partit Popular, per demanar-los que no vetin i que donin suport al nou model de finançament que en algun moment es debatrà al Congrés dels Diputats, perquè assegurar és essencial per tenir més ingressos també de cara als propers pressupostos de Catalunya i també per reduir el gran deute que encara té Catalunya. Continua aquesta intervenció de la consellera Alícia Romero i després serà el torn de tots els partits que han presentat aquesta esmena a la totalitat, com deies, que són els partits de la dreta i també la CUP, per defensar doncs, que aquest pressupost caigui avui. Escoltem, si vols, la consellera.
4: Endavant.
8: Arriba als 1.000 milions d'euros en aquest pressupost, però hi hem sumat 72 milions d'euros en aquests mesos de fons de contingència per les tres crisis sanitàries que hem patit i que hem hagut de gestionar. I, a més, estem fent inversions importants per valor de 90 milions d'euros en projectes per mitigar i adaptar el canvi climàtic, modernització de regadius, com és el cas del Canal d'Urgell. Per tant, una aposta molt clara pel nostre sector primari, pel sector agroalimentari, que és capdavanter el nostre país, que genera riquesa i llocs de treball d'una manera molt evident. I, evidentment, hem de parlar també d'infraestructures, i parlaré més tard quan citi les inversions. Les infraestructures són molt importants, viàries, ferroviàries, portuàries, aeroportuàries, importantíssimes per a la nostra economia. Hem fet apostes evidents, com l'ampliació de l'aeroport Barcelona al Prat, i seguirem treballant en aquesta línia, però també estem fent inversions importants amb les infraestructures del cicle de l'aigua, cal.
4: Vaja, just la consellera tocant os, perquè està parlant de l'ampliació de l'aeroport, que justament és el que menys convenç els socis d'investidura i de legislatura de Salvador Illa, que són Esquerra i els Comuns, que com sabem són contraris a aquesta ampliació de l'aeroport. Aquí qui s'hi posa bé és Junts, però vaja, que Esquerra i els Comuns, malgrat això, sí que donen suport a aquests pressupostos. Té la veu cascada, la consellera.
7: Sí, ha dit que estava com una mica fònica, que estava encostipada, però ja ho ha avisat només a l'inici de la intervenció. Però bueno, està podent-la fer de moment sense problemes.
4: Aguantant. Anava a dir-te que llavors, perquè la gent ho tingui clar, avui hi ha aquest debat de pressupostos, això no vol dir que s'aprovin ja automàticament, sinó que encara queda un mes llarg, perquè això acabi ponent l'ou.
7: Avui podríem dir que és el primer tràmit, és el primer debat, el que permet que continuï tota la tramitació parlamentària. Després doncs, els pressupostos aniran a comissions, allà pot haver petits canvis, es fan esmenes parcials, i la previsió és que el pressupost quedi definitivament aprovat. La idea és que sigui el 2 de juliol. Està previst, està preparat perquè sigui així. Ara bé, pot passar que just abans d'aquesta data algun partit de l'oposició ho porti, trobi alguna cosa que consideri que no s'ajusta a la legalitat, ho porti al Consell de Garanties Estatutàries i això faci retardar l'aprovació final unes setmanes, però en tot cas seria segur dins del mes de juliol aquesta aprovació definitiva.
4: Que això era habitual en els pressupostos dels temps del procés, que els partits, doncs el Partit Popular sobretot, però també els socialistes, hi buscaven partides que poguessin estar amagades o que poguessin anar destinades a la consulta, a un referèndum. En aquell moment sí que llavors es feia això de portar-los al que es coneix com a Consell de Garanties Estatutàries. Ara sembla difícil que es pugui trobar un argument d'alguna partida que vulneri la legalitat.
7: Sí, això és el que podríem pensar. De moment cap partit ha anunciat que ho portarà. Tampoc hi han tancat definitivament la porta perquè volen estudiar els pressupostos. Ara bé, a vegades s'utilitzen doncs, aquestes estratègies també per retardar l'aprovació de projectes. Veurem si és així. Tenen gairebé tot el mes de juny per decidir-ho.
4: És el que coneixem com a filibusterisme parlamentari, que anem a prendre un tou això durant el procés.
7: Sí, exacte.
4: Xavier Balló, gràcies. Qualsevol cosa ens demana espai. Fins ara.
9: Hola.
10: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: és dijous, dijous de paella. Obrim la nostra secció setmanal dedicada a la cuina. Avui amb la gran Carme Ruscalleda. Què tal? Bon dia, Carme, com estàs?
1: Bon dia i bona hora. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé i contenta, informa, no? Informa. Perquè, clar, el teu fill li han donat un premi, al Raül Balam. Enhorabona per la part que et toca.
1: I tant, feliç, i tant que sí. Mira, un premi professional, tu ho saps, és ben bé una abraçada d'aquelles que et confirma que estàs en bon camí, que el treball que fas agrada, però et referma aquell compromís que ja senties. Per tant, seràs millor després d'un premi, segur.
0: Ai, ara l'hem perdut a la Carme. Carme?
1: Oh, què dius?
0: Ah, ara, sí? No, que jo... t'havíem perdut. T'anava a dir que jo encara no ho sé, què és això d'un premi professional, però escolta'm, igual algun dia m'arriba. Que dius, tu
1: segur,
0: ho saps.
1: Segur, em deies, segur.
0: Tu saps això, tot arriba, sí. Tot arriba i al final és qüestió d'anar picant pedra, que una mica és el que ha fet el Raül, no? Que pels que no
1: correcte,
0: ho sàpiguen, Premi
1: correcte.
0: Nacional de Gastronomia d'Autor, tenia una bona professora a casa.
1: Bé, tenia una bona professora, evidentment, i que no deixava passar res i... més que no deixar passar res és inocular aquest compromís que deia. Al final és trobar aquella professió que et fa feliç i no fallar com tu a la gent que ens escolta, no? És compromís i respecte. Jo penso que amb això es va molt lluny.
0: Escolta'm, que justament un dels arguments pels quals li han donat el Premi a Gastronomia, Premi Nacional de Gastronomia d'Autor, és per la seva cuina contemporània arrelada a la tradició mediterrània i el respecte per l'estacionalitat dels productes. I d'això just volíem parlar amb tu. Ja tenim sí. L'estiu aquí a tocar i avui volem parlar
1: correcte.
0: De cuina fresca i nutritiva, de cuina de temporada.
1: Sí. Sí, estem ja patint l'estiu. No l'hem estrenat, però ja el notem. És aquell convidat que sabem que ve a finals de juny, però no, i s'ha avançat a visitar-nos. Hem de tenir clar que, i això ens ha de treure la mandra a vegades de preparar coses fresques a casa, hem de tenir en compte que els que tenim la sort que hem nascut a la Mediterrània tenim uns productes que cada estació ens prepara ara en aquests moments pel calor que vindrà. Pel calor que estem ja patint. Per tant, suem, ens deshidratem, perdem força. I aquí, home, hi ha uns productes que ens poden ajudar. A més, els hem de preparar fresquets, ben amanits, que ens despertin aquella gana que a vegades la calor ens amaga per sentir-nos doncs, animats i amb ganes de fer coses.
0: I quins són els teus productes preferits per aquesta època de l'any?
1: Mira, jo penso que hi ha un estol de fruita que no la tenim en cap moment. Sempre hi ha fruita a les fruiteries, perquè pomes ja des de temps passats sabem com guardar aquelles pomes que recollim a la tardor i que en tenim tot l'any. Tenim taronges, tenim plàtans, però ara hi ha un esclat d'una fruita que fa poc que ja tenim molta maduixa, que tenim ja cirera, però la fruita de pinyol ja empeny. Per tant, tenim nespres, tenim albercocs, uns préssecs d'aigua, uns préssecs més durans, unes prumes, unes paretes. Sant Joan ja està a la cantonada. I de paretes de Sant Joan ja n'hi ha. I és clar, això és magnífic. Naturalment que vindran les figues, vindran el raïm. No hi ha cap moment a l'any que tinguem aquesta varietat, carregades de vitamines i evidentment, d'energia. És molt fàcil, home, esmorzar tu per esmorzar has de menjar cada dia fruita. T'ajuda a vitaminar-te, més que un batut d'aquests que sigui detox i vitaminat, fruita directa. Clar, i et divertiràs perquè el pots fer cada dia que sigui diferent. I a més, d'aquesta manera, allà on vas a comprar, en el mercat, saps aquella parada, el que t'ha fallat o no. I has dit, escolta'm, l'altre dia les nespres no valien, dona-me'n unes de ben bones... I aquí crees una complicitat i un respecte per aquella persona que et ven, que no et vol perdre, i et servirà sempre bon gènere. Per tant, apropem-nos al mercat. No deixem perdre aquesta xarxa que tenim de vida arran de casa nostra i que ens dona aquesta inspiració. Però també hi ha fulla verda. Ara hi ha uns espinacs magnífics. Ara hi ha una mongeta tendra, que és ara el moment de fer la mongeta tendra. No vulguis fer mongeta tendra pel gener. És ara. Hi ha una mongeta perona, que si fas un bullit de patata, ceba tendra i perona, just escorreguda, amb maonesa o amb un raig d'oli. És una cosa deliciosa. I si t'hi pots menjar des d'un ou bullit a una truita o un ou passat per aigua. I aquí ja tens tota la vitamina, tota la proteïna i l'hidrat de carboni.
0: La mongeta tendra amb patata me la menjo des de que era petita de la mateixa manera, que és xafant amb la forquilla
1: i sortint
0: això,
1: de l'olla.
0: No, i això li he traspassat a la meva filla. I li fem un volcà És a dir, fem una muntanyeta amb la patata, li fem un foradet al mig i allà li tirem l'oli d'oliva. I mira, cap als nens que no els agradi la verdura, funciona, perquè això també que també es menja per la vista, també és veritat.
1: Sí, no, bé, és el primer sentit que funciona. De fet, a taula són tots els sentits. Hi ha la vista, hi ha l'olfacte, hi ha el tacte, perquè ens agrada mastegar. No volem trobar una mongeta tendra que ja sigui una pasterada, sinó que el volem mastegar una mica, que no hagi perdut el verd, que no hagi perdut les vitamines. I llavors, i si n'has fet una mica més, això també hi ha un avantatge. Si n'has fet una mica més, ho pots convertir en una mena d'ensaladilla especial, perquè està freda i la pots amanir. O pots passar per la paella amb una mena de trinxat, que el pots animar amb una mica de l'embotit que t'agradi, una mica de botifarra de perol, de botifarra negra, i tens un superet o un dinar ràpid i bo i nutritiu. Perdem la mandra a l'hora d'engegar el foc, senyors, perquè ara els tomàquets cada dia seran millors. Mm. Fixeu-vos, tenim a vegades tomàquets a l'hivern que ens queixem, però esclar, és que és un fruit d'estiu. És ara quan hem de fer aquelles amanides, que obres el tomàquet pel mig, que ja és sucós, i a cavall hi pots posar des de tonyina de llauna en aquest ou bullit que comentàvem, ben amanit, i és nutritiu, és vitaminat, refresca. Ja tots fem sopes fredes a casa.
0: Això t'anava a dir, ara que has obert el meló del tomàquet, el gazpacho, el salmorejo. Tu ets de gazpacho, de salmorejo, diferències entre un i l'altre, i trucs i secrets per fer-los bé.
1: Sí. Bé, més que trucs i secrets, us he de dir que quan el preparem i hi posem el vinagre, que és la xispa que ho fa refrescant, jo sóc dels que defenso que quan el preparem el triturat, que fem tomàquet, principalment si fem un salmorejo com un gazpacho, el prota és el tomàquet. Però aquest tomàquet l'ha d'acompanyar una punteta de ceba, una punteta més reculada d'all, una mica de pebrot verd. Sí que hi posarem, si volem fer un salmorejo, tindrà més riquesa d'oli i de pa, que al final és el que l'emulsiona, és el que el fa avellotat.
0: Pebrot, canvi, pebrot sí, eh?
1: Pebrot verd, sí, una mica. No ens passem, perquè el tomàquet, que és pulpós i que és molt aquós, el pots amanir amb aquests vegetals. Si et passes d'allada, ostres, és que tiren enrere, no trobaràs ni un sabor del tomàquet.
0: I no m'has dit cogombra. No m'has dit cogombra.
1: Jo no n'hi poso, de cogombra. Potser perquè el meu estómac me'l torna. Em recorda, si el menjo per dinar a la tarda, em recorda que he menjat gazpacho salmoresco. I per això no n'hi poso.
0: Més el cogombra que l'all, eh? Et torna més el cogombra que l'all.
1: Sí, perquè l'all li poso molt reculat, eh? Quasi bé que n'hi es nota.
0: Què vol dir? Mitja llet, vol dir això?
1: O... Sí, exacte, mitja llet per quatre racions. Mm-hmm. Que si no li poses, es troba a faltar l'amaniment quan hi posem sal, quan hi posem pebre, quan posem nou moscada, quan posem orenga, quan posem alfàbrega. Hem de ser prudents, perquè si no, ja li hem de posar el títol de romaní. Si és que fèiem un xai al romaní, l'hem negat de romaní, ja hauríem de dir romaní xai. Són acompanyaments gustatius que ens desperten les papil·les, que ens agrada continuar menjant i alhora ens nodrim, clar.
0: Me'n vaig a les amanides. Quins errors acostumem a cometre quan preparem una amanida?
1: Ah, perdona, no t'he acabat de dir el que faig quan faig...
0: Ah, perdona, acaba. Sí.
1: Parlava del vinagre. El vinagre és el que el fa refrescant. Fins i tot ens el fa nutritiu. Però jo el vinagre el poso quan el vaig a servir a taula, per una raó. Perquè el vinagre fa una maduració amb aquests vegetals que han estat crusos i triturats, i fa una maduració que el fa una mica com vell. No vell, però una mica cansat. En canvi, si no hi poso el vinagre fins al moment de servir-lo, és molt més agradable i fins i tot trobo més els sabors frescos de cada un dels ingredients. Això sí que tinc cura de si el guardo, si m'avanço, potser ho puc fer el vespre per l'endemà, no li poso el vinagre. O de bon matí, per la...
0: Ara...
1: Això penso que és interessant.
0: Sí, sí, mira, està bé aquest truc. No, dic que està bé aquest truc, que ens l'apuntem. Afegir el vinagre quan toqui servir el gazpacho. El gazpacho o el salmorejo, que aquí també després hi ha dues escoles, els que se'l beuen o els que se'l mengen en cullera.
1: Sí, a cullera, exacte, i amb entrebancs, perquè, esclar, aquí pots posar-hi fins i tot la proteïna i ser un plat complet, un salmorejo.
0: Amb l'ou dur una altra vegada.
1: Per tirar quilòmetres, eh?
0: T'anava a dir, i el tomàquet pelat sempre.
1: Sí, jo a les amanides m'agrada el tomàquet pelat. Ara que hi ha aquests tomàquets que poden ser de ració. Hi ha uns tomàquets que partits per la cintura t'omplen el plat.
0: I el truc per pelar el tomàquet sense carregar-te'l?
1: No, bueno, jo no les escaldo. Quan els vull fer per amanida, no l'escaldo. No l'escaldo perquè llavors li fas... comences a coure, perquè esclar, la pell està arrapada. El truc és tenir un ganivet d'aquests de puntilla molt ben esmolat i pelar-lo. És tan senzill com això. Pensa que amaniràs un tomàquet que serà madur, però que no serà tou, que no s'esfonsaran els teus dits, sinó que tindrà una mossegada ferma. Aquests són els tomàquets. Defenso, m'agrada una amanida d'un tomàquet que sigui vermell, que hagi desenvolupat tot els sucres del propi producte. Jo de petita tinc records d'infantesa i us asseguro que és mític, és una mica com la magdalena de Prus. La meva són tomàquets madurs a l'estiu a la vinya amb els peus nusos dins de l'aigua del sol que regava les tomaqueres, ensumant aquelles fulles de tomaquera que són tan embriagadores i anar menjant un tomàquet com una poma. Això és a la memòria et fa que a vegades a l'hivern me'l són una manida de tomàquet i dius, home, però he estat jo, que he badat a fer una amanida de tomàquet.
0: Quina tristor, no? Sí, sí, sí.
1: Clar, és ara que hem de menjar amanides de tomàquet.
0: I el tomàquet sempre amb ceba tendre, eh?
1: Sí, mira, saps que faig molts vespres que em dic amanides de cullera. Aquí necessites un bol d'aquests fondos per cap, eh? No un bol d'aquests petits cookies, no, un bol d'aquests grans. I aquí hi poses, per exemple, per cap un parell de tomàquets d'aquests de banya, que ja han començat boníssims, vermells, pelats, i tallats a trossos de mossegada. Llavors, una vegada hi tens això, una miqueta de ceba, i piques una mica de ceba, molt poqueta. Aquí sí que hi poso cogombre, veus? Hi poso cogombre també a tall de mossegada. Llavors, hi poso, compro uns biscots, uns borregos de forner, que això hi podries posar unes torradetes d'aquestes que són de pa anglès,
0: sí.
1: unes tostades, perquè ens entenguem, no? Jo hi poso borregos de forner, que són com uns bastons que torren, i també els puc fer a talls de mossegada. Hi posem ou dur, mig ou dur per cap, i hi posem tonyina. Ho amanim amb oli, posem una cullerada de mostassa d'aquesta de gra i ho ben barregem i ho mengem a cullerades. Aquí pots anar variant els ingredients de proteïna i pots posar-hi fins i tot un formatge fresc un dia. I pots posar-hi ou dur, més ou dur, en lloc de tonyina. I és divertit perquè, esclar, mastegues, vas agafant cada cullerada coses diferents i és una cosa deliciosa. I... una amanida de tomàquet, amanida de cullera.
0: I si vols que ompli una mica més, ho barreja amb una mica d'arròs i ja està.
1: Ah, també, no, esclar, és que no ens oblidem que ens hem de vitaminar, ja ho dèiem, hem de beure perquè ens deshidratem, però no oblidem la proteïna i l'hidrat de carboni. Això el nostre plat sempre ha de contenir, això ho hem de tenir clar, vitamina... proteïna, hidrat de carboni, no oblidem, cada un és important per tenir després l'energia que ens fa falta. La pasta també és un bon recurs per fer amanides fredes a l'estiu, sí que hem de tenir cura de no passar la cocció, que no ens quedi després aquells, si fem una amanida de macarrons, que no ens quedin plegats, que no ens quedi,
0: ai, sí,
1: que no perdin aquella rodona, que no quedi plaf, com una veta gruixuda. No, aquesta és la gràcia. I l'arròs igual, bé, de rossos. Nosaltres preparem el que diem una paella de pícnic, que la fem amb llagostins. El llagostín és molt agraït perquè penso que és un marisc que escaldat no perd la mossegada i el pots menjar doncs, fred i continua sent atractiu. A vegades hi ha marisc que queda més tou i potser no és tan agradable. Per tant, fem tot una combinació i hi posem el que faríem en una paella. Aquí sí que hi posem pebrot, ceba, tomàquet i ho sofregim lleugerament. El llagostí és escaldat a trossos, ho mesquem amb l'arròs i això pensa que hi posem per sobre, ho muntem en una paella i ens el mengem fred perquè a sobre hi posem formatge ratllat. Però si dius, ostres, ha plogut i ens l'havíem d'anar a menjar a la platja o a la muntanya, aquella paella, com que tenia aquella mica de sofregit, l'endres al forn, s'escalfa i és com una paella d'estiu agradable. Per tant, sempre quan estàs dedicant temps a la cuina, fes-ho amb visió de que no llencis res, no s'obris res, no mengis tot.
0: Quina gana, Carme Ruscalleda. Escolta'm, gràcies, moltíssimes gràcies una setmana més per haver estat amb nosaltres i el que et deia, enhorabona, perquè no sempre, vaja, no tothom té un fill Premi Nacional.
1: moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Fora mandra, senyors, fora mandra.
0: Vinga.
1: A l'hora de l'alimentació.
0: Una abraçada, Carme.
1: Adéu-siau.
0: Que vagi bé, fins aviat. Adéu.
2: Aquí Catalunya. amb Marina Fernández.
3: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
4: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
3: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
4: Ballarem moltíssim.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
5: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
6: Tere, bon dia.
7: Ha tornat Pelé Milla.
8: Vale, si escoltes alguna cosa, m'ho dius.
9: ¿Este quién es?
10: Manolo.
9: Manolo. Manolo. Manolo, muy mal.
7: Tonto, sí. ¿Por qué no marca un gol, gilipollas? Que era un gilipollas. A segunda.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
11: El 25, l'agència Moody's va retornar a la Generalitat el grau d'inversió que li havia retirat el 2012. 13 anys hem tardat. Quan la seva qualificació creditícia es va veure afectada per la crisi del deute, Moody's va ser l'última agència que va fer aquest pas. Ho havien fet abans Fitch i DBRS. Avui les tres agències que avaluen el deute a la Generalitat confien en la seva solvència.
0: Això està passant ara mateix al Parlament de Catalunya des de les 9 del matí, que compareix d'aquella manera i com pot la consellera d'Economia, ja ho veieu, amb la veu agafada per un refredat. Però vaja, el que està fent és presentar aquests pressupostos de la Generalitat que han arribat més tard del que haurien, perquè els estem aprovant al juliol. Això no seria l'habitual. El normal és aprovar-los cap a l'octubre-novembre, ja pensant en l'any següent, perquè entrin en vigor ja des de l'1 de gener. Això fa anys i panys que no passa aquí a Catalunya. Ara estem en aquest terme mig de hi haurà uns pressupostos aprovats a final d'any, però com a mínim s'actualitzaran, perquè ja sabeu que els últims es van aprovar per part del govern de Pere Aragonès el 2023. Ha plogut bastant des de llavors. En fi, que el govern de Salvador Illa no tindrà problemes en principi perquè això acabi sent una realitat després d'haver segellat un pacte amb els Comuns i amb Esquerra Republicana. Amb aquests dos partits aconseguirà la majoria absoluta necessària. No així

0: Me dejaste por tu narcisismo. Yo le cantaba a la Shakira al Piqué. Pro. Tenemos un nuevo movimiento de aproximación entre la parella més famosa, l'exparella ja més famosa que hem tingut a Catalunya.
1: Que recordeu que fa uns dies us explicàvem precisament que ell havia parlat bé d'ell en una entrevista, que li havia donat com les gràcies pel paper que ha tingut en la seva vida familiar, per haver-la convertit en mare. Doncs bé, 4 anys després de la seva mediàtica separació, ara la Shakira i en Gerard Piqué han tornat a alimentar el rumor sobre un possible acostament. Per què? Resulta que diversos usuaris de xarxes han detectat que l'exparella s'ha tornat a seguir a Instagram.
0: Ep, i tothom sap què vol dir quan passa això, eh?
1: Clar, és que... Fixeu-vos en la contrària,
0: que
1: clar.
0: Que no estem especulant aquí amb que hi hagi una relació romàntica, sí, una altra vegada.
1: Marina, però... estem especulant totalment.
0: No, que hi pugui haver una relació romàntica, no, però que potser les coses s'han arreglat d'alguna manera.
1: Aquí és on anàvem. Sí, que alguna cosa ha passat, està clar, perquè...
0: Que ja no s'odien.
1: No s'havien seguit, o sigui, clar, això també és veritat que ens fem ressò quan normalment els artistes ho deixen. El primer moviment que es fa en temps que corren al segle XXI de xarxes, la gent es deixa de seguir.
0: Un unfollow.
1: Et fas un unfollow i ja esborres totes les imatges que tens amb aquesta persona. Clar, quan passa l'efecte contrari, tot ens porta a pensar que aquí hi ha hagut una aproximació, sigui com sigui, però és veritat que sembla ser, pel que es publica divendres demà, la Lorena segur que en té més detalls, no es pot parlar d'una reconciliació amorosa, o sigui, no pinta que aquests dos puguin reprendre cap mena d'acostament d'aquest tipus, però sí que sembla ser que estan més a prop que lluny.
0: Demà la Lorena Vázquez ens ho explicarà tot sobre aquesta notícia a partir de les 10 del matí. I Roland Garros imposa la multa més alta de la seva història a un tenista... És que clar,
1: no, aquí canviem de registre totalment. Sí.
0: Que va dir que hi ha partits que els hauria d'arbitrar un home.
1: Sí, l'organització de Roland Garros ha imposat aquesta multa de 65.000 euros al tenista paraguaià Adolfo Daniel Vallejo, de 21 anys, una sanció econòmica, la més elevada aplicada mai a aquest torneig, i aquest import serà descomptat directament dels 130.000 euros que el jugador havia guanyat després de superar la primera ronda. Una decisió que arriba, com deies, arran d'aquestes declaracions fetes després de perdre la seva segona ronda, en què va assegurar que aquest tipus de partits els hauria d'arbitrar un home.
0: El que hauria de passar que hi hagi homes que hagin de sortir de casa amb un esparadrap a la boca.
1: Mira, això totalment sí. D'acord. Mira, això també podria aplicar-s'ho, aquest. És el que ho va dir en referència a la jutgessa de cadira, la brasilera Ana Carballo, que era l'encarregada de dirigir aquell partit.
0: Que aquest tenista potser se'n fa creus amb la notícia que expliquem a continuació, i és que un estudi suggereix que la sang menstrual podria ajudar a curar ferides i afavorir la regeneració de teixits.
1: I a callar boques, també, exacte. Diverses investigacions científiques apunten que la sang menstrual podria tenir aquest potencial mèdic molt més gran del que s'havia considerat fins ara, i segons uns estudis recents, aquest fluid conté cèl·lules mare. Això, de fet, ho havíem explicat, que s'estava estudiant ja perquè també podria tenir aquestes aplicacions en salut. I, per exemple, doncs això podria servir per reparar cartílag o fins i tot el tractament de determinades malalties. Els científics per això ara destaquen que aquesta capacitat sí que és veritat que ho han vist amb l'endometri, que és capaç de regenerar-se de manera recurrent i que, a partir d'això, és el que s'ha fet cridar l'atenció de dir, ei, a veure si això ho podem fer servir per altres coses.
0: I fa una setmana, recordareu que us explicàvem, i si no, doncs us ho recordo jo, eh? Parlàvem amb el José Antonio Ponsetti d'aquest auge del turisme d'experiència. Va ser arran d'aquell creuer de l'antivirus que al final se n'anava a l'Antàrtida a visitar pingüins en llocs molt remots. Doncs vaja, aquest turisme d'experiències el que impulsa són les activitats de risc i per tant dispara la necessitat d'assegurances de viatge.
1: És que no sé si vosaltres sou d'aquests, que quan aneu de Vic de vacances busqueu també fer que si rafting, salts amb paracaigudes, busqueu submarinisme en zones amb taurons i aquestes històries.
0: Tot va per èpoques de la vida.
2: Més relax. Jo soc més relax.
1: Doncs sapigueu que diverses asseguradores i experts de consum recorden que una hospitalització o una repatriació medicalitzada poden arribar a costar més de 150.000 euros, en alguns casos més de 200.000. Per això, organismes com l'OCU recomanen contractar assegurances amb cobertures mèdiques elevades i verificar que incloguin activitats esportives de risc, perquè, clar, moltes pòlisses no les cobreixen.
0: I si anem al cinema, el director nord-americà Quentin Tarantino ha carregat contra les pel·lícules que fa avui en dia Hollywood. Diu que el cine contemporani l'inspira més menys preu

0: O que no pas generositat.
1: Paraules dures, i fortes en aquest sector. M'agradarà veure també què diuen la resta, no? O sigui, com acaben impactant. Ho ha dit en una entrevista, en una revista especialitzada, i Tarantino creu que la majoria de produccions actuals estan marcades per errors de guió, per concessions al públic i per càstings equivocats, fins al punt, diu, de definir la indústria com una fàbrica d'embotits sense gust. Tarantino afirma que cada vegada li costa més gaudir d'una estrena recent i assegura que prefereix llegir un llibre abans que veure moltes de les pel·lícules que arriben avui al cinema. Déu-n'hi-do.
0: S'ha quedat a gust.
1: S'ha quedat a gust.
0: I ara ens vols posar a prova, tu, Cristian.
2: Us vull posar a prova, Marina.
0: A partir de la pregunta més viral dels últims dies. Splish, splash, I jumped back in the bed. Well, I was out and know
2: there was a party going on. It was a splishing and a splash. A veure, us donen 100.000 euros per cada dia que no us dutxeu.
0: Uf.
2: O sigui, aquesta és la...
1: Quants diners tindríeu?
2: Quants diners tindríeu,
0: sí. No em faria riga, no suporto això.
2: Clar, aquesta és la pregunta que va fer un influencer a un festival i escoltem primer les respostes perquè aquest vídeo, Marina, acumula en una setmana 7 milions i mig de reproduccions.
3: ¿Cuántos días estaríais sin ducharos si os diesen 100.000 euros al día?
4: 3 días, como muchísimo.
5: Ningún día, o sea, me ducharía.
6: Ma. Como mucho, 3 días.
7: La higiene es importante.
8: 10.
9: 15 días.
10: Una semana.
1: Però 100.000 dies?
11: Una semana, 3 dies.
1: Ai, 100.000 euros un dia.
2: 100.000 euros per un dia.
1: Clar, que t'estàs... Bueno, no sé, jo m'estaria enferint, tindria batre un rècord a mi mateixa.
0: Sí?
1: I tant, fàstic. Per 100.000 euros al dia.
0: Fàstic, no,
2: clar,
0: no,
2: penso, sí, 100.000 euros al dia. Hi havia gent a xarxes, als comentaris, hi havia gent que deia directament, devaluo la moneda fins que l'OMS m'avisi, convertiré a Elon Musk en Elon menos o deixo a Mancio Ortega en anècdota.
0: Que també et dic que depèn de si t'ho fan a l'hivern o a l'estiu, aquest repte també.
2: Clar,
0: no?
2: també pot influir, l'estiu pot ser complicat.
0: En pandèmia devien baixar el llistó.
1: O de 6
2: euros. Allà estarien tots forrats.
1: I si pots quedar a casa tancat, entenc que també aquí es dispara la cosa.
0: Sí, i s'ha fet viral, i de quina manera, un anunci, no sé si l'heu vist, de Pep Guardiola, amb una coneguda marca de beguda.
1: Boníssima, sí.
0: Que comença... Boníssima la marca?
1: L'anunci, perdó.
0: L'anunci.
1: S'ha parlat en femení perquè la tinc
0: per en femení. Que vaja, perquè sapigueu quina és una coneguda marca de begudes que té el nom de Pep integrat a la marca.
1: Sí, sí.
0: Resulta?
2: I sí, tal qual, té el sí.
0: Que és molt fort, que no és real aquest anunci. Jo me l'havia menjat,
2: No és real. Nosaltres ahir el vèiem i, clar, s'ha fet molt viral perquè apareix, està protagonitzada per Pep Guardiola, aquest anunci, i un nen que es troba amb l'entrenador pel carrer i que va corrent darrere d'ell per intercanviar unes paraules.
0: Sí.
2: Clar, Pepsi, amb el Wonderwall d'Oasis de fons i amb el seu adeu del City, encara tan recent, doncs, clar, l'anunci eren molts els que ens l'havíem cregut en un primer moment, però sento dir-vos això, que està fet amb intel·ligència artificial, però tenim precedents de la col·laboració del Pep Guardiola amb aquesta marca,
0: sí.
2: I és que el 2013, aprofitant una visita que ell va fer a Argentina, era l'època en què encara hi havia la rivalitat entre Guardiola i Mourinho, i el lema de la campanya era «Mou no», Pepsi. I ho acompanyaven de missatges com lo llaman para conferencias, mou no, Pepsi, revolucionó el fútbol, mou no, Pepsi. Llavors aquí traieu les vostres conclusions de quina és la marca.
0: Però, vaja, intel·ligència artificial, que ens va colar fàcil.
2: Ens van colat.
0: Què més?
2: I també tenim a Maya Romero, que ha hagut d'aturar el seu concert al Roig Arena de València, quan el públic comença a riure inesperadament. I és que és una de les imatges de les darreres hores, i és que ella tenia concert allà, i enmig de l'actuació ha d'aturar el concert perquè escolta com el públic comença a riure sense ella entendre el motiu. I és que les pantalles de gegants de l'escenari es veu com les càmeres enfoquen a un seguidor que es queda bocabadat escoltant l'artista. I clar, el realitzador alternava plans de la cantant, dels espectadors, i quan enfoquen aquest seguidor, la gent esclata a riure. Així reaccionava Maya.
12: Què passa? Què passa? ¿Qué está saliendo en las pantallas, pues? ¿Ha salido?
0: És que imagina que tu estàs allà cantant i de cop comencen a tronxar-se. Dius, no entenc res que passa.
2: Clar, no veus? I es va prendre amb humor la situació i fins i tot després agafa un mòbil per dedicar-li un vídeo al Manu, que és el seguidor que s'havia quedat bocabadat, i aquí van casar les càmeres.
12: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Y nada, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos. Mira.
0: I acabem amb el rècord Guinness de persones amb el mateix cognom.
2: Sí, perquè hem de marxar fins a Irlanda perquè s'ha trencat un nou rècord Guinness. Ens hem d'anar fins al poble de Castletown Bear, al sud-oest d'Irlanda, perquè allà s'ha registrat la trobada més gran de persones amb el mateix cognom.
0: Quantes?
2: De la història.
0: I quin cognom?
2: 1.848 persones amb els cognoms O'Sullivan i Sullivan, que han superat el rècord Guinness, que tenien el 2007 amb 1.488 persones amb el cognom Gallagher, que també es van reunir a Irlanda. I els responsables de la trobada expliquen que més de 3.350 persones es van inscriure a la jornada i que va arribar gent d'Austràlia, Nova Zelanda, Canadà i fins i tot dels Estats Units per formar part del rècord. I jo faig una suggerència, que potser aquí tenim Rodríguez, Fernández o García, i que en són molts, doncs potser això, podríem muntar una cosa
0: així. Això t'anava a dir, que veo tus 1.848...
2: Ja els podem superar fàcilment.
0: Subo,
2: sí, sí.
0: Quantos,
2: podem guanyar, si ens posem, guanyem.
0: Ens ho proposarem, clar que sí. Que vagi bé, gràcies, Cristian, Laura.
2: Gràcies.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 del matí, és moment d'actualitzar les notícies més destacades. Aquesta hora amb la Gisela Rodríguez. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. La visita del Papa Lleó XIV i les casos de la llengua catalana és un dels temes polèmics de les darreres hores. Doncs bé, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, de qui penja també els afers religiosos, està convençut que el català serà present en la benedicció de la Torre de Jesús.
3: És l'acte litúrgic més breu de tots, i probablement és per aquesta raó. No sé quina és la raó, però en qualsevol cas, jo estic convençut que dialogant com hem fet fins ara, argumentant com hem fet fins ara i tenint a l'altre costat sensibilitat com hem rebut fins ara, això tindrà una solució positiva, no? Mm. Em sembla que és bo que sigui així. No?
2: Ho ha dit en aquest programa, diu que davant l'Església sempre s'ha defensat la importància del català, Guillem Favo.
4: Espadaler ha insistit que el govern va traslladar aquesta inquietud des del primer moment de la preparació del viatge i que en tot moment han rebut una actitud favorable, tant per part del Vaticà com de l'Església catalana. No és un tema de darrera hora, ha dit el conseller.
2: I al Parlament, la consellera d'Economia, Alicia Romero, defensa en aquests moments els primers comptes de Salvador Illa. Pressupostos que pugen a 49.000 milions d'euros gràcies a l'acord amb Esquerra i els Comuns. Laura Pons, bon dia.
5: Hola, bon dia. Són els primers comptes de Salvador Illa que passen avui al seu primer tràmit parlamentari. El que es fa és debatre les esmenes a la totalitat de Junts, CUP, PP, Vox i Aliança, que són els grups que estan en contra de l'acord del govern amb Republicans i Comuns, a qui Romero agraïa la generositat i el sentit de país.
6: La satisfacció per aquests acords. I vull fer també un reconeixement i un agraïment explícit i clar per l'exigència, sovint tossuda, la responsabilitat política, el sentit de país i la generositat dels dos grups que hi donen suport.
5: Són els segons pressupostos que presenta Illa. Recordem que els va haver de retirar el mes de març perquè no tenien lligats els suports dels de Junqueras. Romero, per cert, també ha fet una crida a Junts i PP perquè quan el nou model de finançament arribi al Congrés no el bloquegin.
2: I d'aquí a un parell d'hores sabrem si els mestres subscriuen el preacord al qual ha arribat l'USTEC amb la Conselleria d'Educació. Serà a les 12 del migdia quan es tanquin les votacions i la portaveu del sindicat majoritari no les té totes.
4: Iolanda Segura ha dit que han notat un vot reaccionari promogut pels sindicats que van marxar d'aquesta darrera negociació.
7: Bé, ja veurem com va, perquè el no fa molt soroll i el sí no sabem, no en fa tant i no sabem tampoc el volum.
4: Ha pronosticat un resultat 50-50, 50-50. Per la seva banda, la CGT, que també promou la consulta al costat de l'USTEC i la Intersindical, no combrega amb el preacord, diu que se centra molt en els salaris, però no hi ha una clàusula de garantia salarial i que és insuficient, tant pel que fa a les ràtios, el nombre d'alumnes a cada aula, com la inclusiva. La seva portaveu ha denunciat, a més, pressions.
8: Estem trobant en que hi ha gent interines o que gent que no té places definitives que se'ls està dient que l'any que ve no se'ls reclama perquè s'han fet, perquè han secundat les vagues, yeah, o perquè el claustre han proposat no fer colònies o no fer sortides.
4: Totes dues han passat per l'Aquí Catalunya. A aquesta hora, dels 98.200 que poden votar, ho han fet 56.000. És un 56,5% del total.
2: I Marlaska defensa l'exemplaritat i la plena honestedat de la directora de la Guàrdia Civil. Segons ha dit, li consta a ell. El ministre de l'Interior assegura que no té cap constància de cap actuació interna en contra de l'UCO, com apunta el sumari del cas Leire.
9: Si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo. Pero dicho eso, soy absolutamente conocedor de la lealtad a lo que es realmente la legalidad, a lo que debe ser un Estado de Derecho, de la directora de la Guardia Civil.
4: Segons el sumari del cas, Mercedes González va mantenir diverses reunions amb la lampista de Ferraz, així està batejada Leire Díez, que li va demanar que activés recerques internes per posar fi a les filtracions d'informació contra el govern. Ho ha dit el ministre des de Luxemburg, que si hagués conegut qualsevol actuació interna no l'hagués tolerat i que tot aquest assumpte el preocupa, però que el treball de González al capdavant de la Guàrdia Civil és exemplar.
2: Mentrestant, a l'audiència de Badajoz acaba de començar aquesta hora la declaració del germà de Pedro Sánchez. I la primera vacuna contra el dengue autoritzada a Europa mostra un perfil de seguretat favorable en viatgers. Què vol dir això? Doncs que les persones que l'han rebut han tingut majoritàriament efectes lleus o moderats.
4: Dolor al lloc de la injecció, mal de cap, cansament i malestar en general, tots transitoris i més freqüents en la segona dosi. Les conclusions s'extreuen d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global i l'Hospital Clínic. L'estudi s'ha fet amb un miler de persones vacunades a Catalunya i procedents de regions no endèmiques. Les reaccions adverses s'han observat en dones i persones amb infecció prèvia de dengue.
10: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
2: A Aquest matí heu explicat que Bizarrap posarà la veu a un dels personatges...
1: No ho hem explicat.
2: No ho heu explicat? No. Doncs teníeu previst explicar-ho.
1: Explica'ns-ho.
2: Val. Doncs bé, en tot cas, ara m'has fet girar la cosa, eh? Però bé, en tot cas, Bizarrap serà una de les persones que posarà veu a un dels personatges de Toy Story. Però aquest elenc de famosos va més enllà de Bizarrap i n'hi ha d'altres que ens toquen més de prop.
1: A veure.
2: I quan dic més de prop és perquè una d'elles és Penélope Cruz, que per primera vegada a la seva carrera serà actriu de doblatge. Acaba de triomfar al Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra, amb els Javis, i ara, doncs, ha sorprès a tothom amb aquest proper projecte.
11: Hola, soy Penélope Cruz y en Toy Story 5 soy la voz del flamenco. Un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología.
1: Ai, pobra.
2: Com bé ella explica a través de les xarxes socials, en aquesta nova pel·lícula, doncs, arriben les tablets, les PlayStations i tot això que hi té a veure, i ella, doncs, és un trist joguina, una trista joguina que queda arraconada. També ha explicat això.
11: He disfrutado muchísimo grabándolo y espero que vosotros también cuando la veáis. Nos vemos en los cines el 17 de junio.
2: Doncs res, espera que ho gaudim tots molt. Escolta, que no només Bizarrap i Penélope Cruz
1: formen
2: part d'aquest elenc. A veure, va, un, dos, tres, responda otra vez. Qui més pot ser veu de Toy Story?
1: Antonio Banderas ja ho va ser, no?
2: No, Antonio Banderas no. O sigui, una persona que jo crec que en aquesta emissora l'últim any deu haver sonat dia sí, dia també.
1: Jo, Manuel Serrat.
2: L'home, no, tan nostrat hauria començat per aquí. Jo crec que hauries obert l'informatiu avui dient que Manuel Serrat serà segurament veu de Toy Story. Home, per favor, ell. Titi me pregunto, que igual
1: tu,
2: sí que podíem fer un comptador de qui ha sonat més, si Serrat o Bad Bunny, eh?
1: Últimament, no. No, home, no pot ser que veiem
2: que Bad Bunny que Serrat,
1: hagi
2: no?
1: superat a Serrat.
2: En tot cas, també el podreu trobar a Toy Story.
1: Sempre ens quedarà el llapis de memòria, si no.
2: Exacte.
1: Que allà va sonar.
2: Home, i que també sona, és la cançó de tothom.
1: Això,
2: o sigui, tothom té una cançó de Serrat en la seva vida que il·lustri algun moment o altre. Sí. Que, per cert, Bad Bunny, que fa bé, o sigui, posa veu a una pizza amb ulleres de sol. Ja està.
1: No esperàvem menys d'ell. Gisela, gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar avui amb la Imma Sus. Què tal? Ben tornada.
12: Què tal? Quines ganes tenia de tornar-vos a veure.
1: M'agrada
12: molt venir aquí. M'agrada molt, he de venir més.
1: Què tal? Bon
13: dia. Jo també, bon dia.
1: Això vol dir que tenies ganes d'acabar el teu viatge pels Estats Units.
12: No, m'ho he passat molt bé, però vamos, tenim una ciutat i vivim en un país... És que jo cada vegada que vaig als Estats Units em passa el mateix. Molta emoció al principi, ai, que divert, i al final dius, això no es pot aguantar. O sigui, la gent ni camina pel carrer. O sigui, no, deixeu-me, perquè si començo a parlar no paro i sortim d'aquí a les 11.
1: Tira.
12: O sigui, no, visca Barcelona, de veritat. Vull dir, contenta...
1: Visc a Barcelona i visca Barcelona.
12: Visca Barcelona, adoro la ciutat de Barcelona. Adoro sortir de casa, anar-me'n al bar de baix, caminar pel carrer Consell de Cent, arribar caminant a la ràdio, i de veritat, és aquesta la cosa, que està ple de guiris. Jo he viatjat al que es diu els flyover states, que són els estats que no es trepitgen, que és molt graciós, però és, efectivament, els he trepitjat jo, l'Amèrica Profunda, que és molt interessant a nivell periodístic i a nivell de tot, però, clar, dius, no hi havia ni un europeu, Marina, en 15 dies no he trobat ni un europeu, no hi ha guiris allà, ningú va allà.
1: Això ho fa autèntic, no?
12: Clar, era molt xulo, molt interessant, he vist bars, concerts, he viscut experiències superdivertides, he anat amb un company que m'ho he passat bomba, que és la clau de la vida per viatjar, m'he rigut molt, però constato una vegada més, després d'anar, jo què sé, crec que he anat 5 cops als Estats Units, i és igual si vas a l'est, a l'oest, l'Amèrica Profunda,
13: has efectivament... Disparat?
12: Podria haver-ho fet, o sigui, m'he trobat bars que em deien weapons welcome, o aquí no llamamos a la policia, adelante, entra y tú mismo.
1: Clar,
12: no.
1: Jo t'anava a preguntar si t'has trobat trampistes, però...
12: Jo que sóc així, molts, i molta gent, moltes botigues de tram, i superstore tram, i bueno, de tot, sí, escandalós, però bueno, dius, són així, la seva cultura, és el país dels processats, la gent menja... merda, directament. Tot està multiplicat per 1000, tu vols una barrita energètica i en tens 500.000, vas al súper i els carros ja estan motoritzats, que dius, però esteu bojos.
1: Ah,
12: motoritzats,
1: sí, eh?
12: Perquè la gent ja no pot ni caminar. O sigui, la gent va del cotxe al carro motoritzat del súper, que té un forat enorme, gegant, per posar el batido gigante que porten. Ja posat allà com al cine, saps?
1: Sí.
12: I dius, però en sèrio? Pues és molt bèstia. I això és el dia a dia d'aquesta gent que viuen al cotxe o en una caseta i després vas al centre de la ciutat i només hi ha homeless, eh? I gent loca caminant pel carrer amb pistoles. I tu dius, bueno, això depèn de l'estat, eh? A Texas, pistoles, Tennessee, pistoles, Arkansas, la gent ja diferent. Bueno, depèn de l'estat. Els Estats Units d'Amèrica no estan units. Aquest seria el meu resultat. Perquè cada estat és un món diferent.
1: Déu-n'hi-do, te
12: vas. I aquí la meva tesi ara, del que és als Estats Units. M'ho he passat bomba, però us he ignorat.
1: Com còpia a Donald Trump, li enviarem sí, això.
13: Tenim una trucada a l'ambaixada.
12: Us he de dir una cosa. Jo em vaig sentir incòmoda en el sentit de que ja sabeu com sóc jo, que no tinc filtre, que dic les coses tal com penso, que sóc una punky. Allà no m'atrevia ni a pitar l'autopista, eh? Quan conduïa, perquè dic, aquí treure la pistola i fotre un tiro. O sigui, hi havia un punt de... Jolín, allò que diuen, Barcelona és insegura. Dius, vinga, va. No, un punt de por de veritat, us ho dic, eh? I de cada comentari que feies dius, cuideu que no ens sentin, cuideu que tal. Vaig fer un vídeo de la Superstore de Trump i el vaig penjar quan vaig arribar a Barcelona. I et diré més, l'he desarxivat, l'he borrat.
1: Sí, eh?
12: Vale? Perquè van començar a trucar cadenes americanes que em volien entrevistar. I vaig dir no.
1: Però per què? Perquè feies pues no algun comentari?
12: Bueno, clar, filla, a veure si et quedes tu jo, que entro a la Superstar Story i dic, ai, que bonito todo.
13: Ai, quina perruca.
12: Pues no, vaig començar a comentar, hi havia una senyora allà, és una cosa molt sòrdida. I el trauré un altre cop.
1: T'has autocensurat, per tant?
12: Sí, sí.
1: Això sí que és notícia.
12: És notícia.
1: I m'has autocensurant-se.
12: Sí, perquè em van començar a taladre molt i em vaig començar a espantar. Bueno, espantar, a veure, i tinc un company castellà i que sortia en el vídeo i dic, però deixem-lo en pau, pobre.
13: Tenies.
12: No, tinc. I llavors vaig dir, l'arxivo i si a cas, dintre d'uns mesos, quan torni el meu company i estiguem tots a Barcelona, el tornaré a treure. Però sí, van començar a tocar de cadenes americanes, no, farem un zoom, una entrevista, en i vaig pensar, ui, no. I llavors jo dient, què me preguntaràs? Què me diràs? ¿Es editado? ¿Es grabado? I et donaves compte que dius, és una cerrona, és una cadena de xunga que em vol... No. Sí. Quines coses, eh?
1: Quines coses.
13: Quines ganes d'anar-hi.
12: Han pogut amb mi, o sigui...
1: No.
12: Han pogut amb mi, en aquest sentit, sí. I... Poca broma, el Trump, fa molta por, eh? I després, paradògicament, vaig acabar el meu viatge a Dallas veient el Museu Kennedy, allà on van matar Kennedy. I és heavy, perquè dius... Als anys 60 hi havia un president en contra de les bombes, en contra de les guerres, a favor dels joves, catòlic, l'únic president catòlic que hi ha hagut mai als Estats Units, ostres, a favor de les lleis socials, a favor de no invadir Cuba. I dius, com hem passat d'aquell tio? Bueno, per això el van matar.
13: Per si de cas.
12: Com hem passat d'aquell tio a Donald Trump? Ostres.
1: Que anava a dir-te que t'ha fet pensar aquests últims dies, però Déu-n'hi-do com
13: això,
1: has estat pensant.
13: Sí,
12: ja et dic, si em deixeu suelta em quedo aquí fins a les 11 parlant.
1: Però has pensat més coses.
12: Sí, home, clar. Ah, hem d'anar a el que he pensat?
1: Si vols,
12: pues sí.
1: Pues
12: mira,
1: vols o no?
12: Sí, pensem-hi. Jo porto molts dies pensant, amb aquest viatge m'ha fet pensar, que m'he donat que hi ha moltes coses a la meva vida que jo em pensava que formaven part de la meva identitat, Edgar, a veure tu com
13: sí,
12: ho veus, i m'he donat compte de que formaven part de la meva edat. Jo que sóc de... Està bé que la gent canvi, és bonic que la gent canvi, a bé, està bé que tots canviem, però hi ha coses que dius, jo això no ho canviaré. O sigui, jo sóc una tia que parlo ràpid, jo sóc una tia sincera, jo sóc una tia directa, dius, això no ho canviaré, em forma part de la meva identitat. Però hi ha coses que formen part de la meva identitat que de sobte dius, calla, que no formen part de la meva identitat, que era una cosa d'edat. Per exemple, quan viatjava amb avió, jo era la típica que sempre m'asseia a la finestra. Mm. Per què? Perquè m'agrada molt dormir, perquè no vull molestar ningú i perquè jo em prenc un traquimacín i un vi i allà em quedo fregida 10 hores i sóc la tia més feliç del món veient sèries.
13: Sí.
12: De fet, vaig arribar al vol d'anada, que eren 12 hores més que el de tornada, i vaig dir, ui, tranquils, hi havia dues persones allà, dic, no patiu, perquè jo era un moc en tot el vol. Mira, em vaig aixecar, us ho juro, com 20 vegades, perquè em feia mal tot, perquè m'estava fent pipí, perquè tenia pets, que dius, coses que passen, amb l'edat, i dius, ja no sóc una dona de finestra, ara sóc una dona de passadís.
1: Mira.
12: I vaig tenir que canviar el bitllet a la volta. Per què, doncs? Perquè amb l'edat que tinc jo ja no estic feta per estar a la finestra. I jo pensava que mai a la vida em passaria això, m'encanta la finestra, gravar, veure vídeos, però dius, ja no puc, perquè em fa mal tot, és fort o no?
1: Jo sempre he sigut de passadís, clar.
12: Sempre, eh?
13: Sí.
12: Doncs potser algun dia amb l'edat canvies i et poses a la finestra perquè necessites tranquil·litat, vés a saber.
1: Amb un bolquer, no?
12: A mi això m'ha xocat.
1: Bolquer i finestra, tu.
12: També et dic que jo, amb les meves paranoies d'ansietat, sempre soc de les que seca les puntes dels puestos. Per tant, potser sí que em pega més el passadís. No sé, després el tema, aquest és un clàssic, però jo abans era una dona de banyera. Volia banyeres a tots llocs. Mm. Anava a un hotel i deia, per favor, que hi hagi banyera, que hi hagi banyera. I ara dius, per favor, aquesta banyera em molesta. Només de pensar entrar dintre la banyera, posar-me dintre la banyera, mullar-me el cabell... Bueno.
13: Faré una banyera demà. No,
12: ni demà ni mai.
1: Saps què passa?
12: No
1: que a mi això de les banyeres als hotels sempre m'ha fet angúnia, perquè sempre penso que allà...
12: Pues a mi em fa angúnia ara.
1: Hi ha un altre que ha posat el cul.
12: Pues a mi em fa angúnia ara, i abans coses, no me'n feia. No, sí. A veure, Marina, serà que jo tardo a madurar? Marina, i tu ets una dona molt madura? I arribes on arribat jo ara, fa molts anys.
13: Som de passadís, nosaltres.
12: Tu ja vas néixer bé? Jo, per exemple, també viatjant, era una dona d'albergs, de hamaques, de compartir habitació, que m'és igual, que jo dormo a qualsevol cantonada, que m'estàs explicant, m'és igual, no seré d'aquestes repel·lents que està tot el dia queixant-se, porta'm un coixí, canvia'm el llit, canvia'm, aquí fa soroll. Bueno, ara jo vull un hotel i bo, eh? Sí, quan no? Dic bo, vull dir amb recepció i bar. Val? A mi aquesta cosa moderna, que arribes als puestos i et diuen, ah, no hi ha recepció, però mira, aquest és el codi, i dius, què? O sigui, em quedaré jo aquí sola amb aquest codi perquè vindrà algú
13: i amb telèfon a l'habitació i cada 10 minuts...
12: No, número 9, recepció, que és una cosa universal del mundo, sí o no? Que pots demanar un termòmetre, una butaca, o el que necessitis. Sí. Home, per favor. Després hi ha un clàssic, que jo era una dona antidiumenges. Vosaltres us estimeu els diumenges?
13: Jo no.
1: Depèn del diumenge.
12: La majoria de la gent no estima els diumenges. Doncs jo he arribat a un punt, Edgar, ja hi arribaràs. Sí. Quants anys tens?
13: No, perquè treballo a la nit, llavors
12: clar,
13: el diumenge...
12: Tu ets un friqui raro. Yeah. Però gràcies. Jo he arribat a un punt que adoro els diumenges. O sigui, jo els diumenges m'atrinxero a casa meva i no em diguis de fer res un diumenge, eh? Perquè, vamos, com no siguin a veure Bruce Springsteen o alguna cosa així, jo passo del FOMO al HOMO. O sigui, ràpid, eh?
1: Ni et dutxes.
12: No, jo diumenge vaig al bar de baix i després em quedo a casa, faig les meves coses. Tan feliç el diumenge. O sigui, he canviat totalment el xip. Però és que a mi em donava angoixa el diumenge abans. Donava angoixa, era com una tristor que m'apareixia. Que deia, ai, diumenge, no sé, demà toca anar a treballar, no sé qui era. Després també era una dona de relacions intenses, o sigui, jo quan m'enamorava de persones intenses, canyeres, passió, venga, truquem-nos cada 5 minuts, hola, què tal, bon dia, bona tarda, bona nit, jo ara vull tranquil·litat, vull pau.
13: Dir-t'hi dancing fora, ja.
12: Fora, no sé. Eh? Que nadie te arrincone, ja m'arrincono jo sola, eh? Sí o no?
13: Sí.
12: Mira, la Maria no l'hem dit, se m'han canviat salat de viatge, m'han canviat.
1: És que clar, jo la intensa ja sóc jo, llavors clar. Està bé compensar.
12: Pues sí, però és que tu ets molt llesta, a mi m'ha costat, jo crec que el problema que tinc jo és que m'ha costat.
13: A l'amor som de finestra, i a l'avió som de passadís.
12: Vale, i al llit tu ets d'abraçar o de deixa'm en pau i no em toquis?
13: D'abraçar,
12: sóc
13: d'abraçar molt, sobretot la meva mare, pobra.
12: Eres osito amoroso,
13: sí,
12: eh?
13: Sí, molt.
12: Vale, arribarà un dia que deixaràs de ser-ho. És lo que
13: però no em diguis això. És
12: perdona,
13: que
12: jo quan era petita veia els meus avis que dormien en llits separats i em feien una pena, pensava, ai, no s'estimen, pobrets,
13: i sí,
12: ara els entenc tant. Dic, per favor, clar, arriba una edat que tens ganes de despertar-te per a pixar, per tirar-te els teus pets, bueno, jo tinc molt
1: pets. Però escolta'm una cosa, però adormir-te abraçada sí. Una cosa és dormir tota la nit abraçada, però
12: jo no puc dormir perquè llavors em fa mal el braç. No,
1: adormir-te, i després ja cadascú cap a la seva banda, sí. Però el moment d'agafar el son...
12: Jo t'he de dir que només agafo el son al meu llit, i a casa meva, i sola i tranquil·la.
1: Yeah.
12: Em costa, que voleu que us digui? I abans no, i abans era una garrapata, amb amics i amb amigues, i amb mares, i amb nòvios, i amb nòvies, i amb tothom, eh? O sigui, jo dormia amb una amiga i tenia angoixa, perquè dic, ara l'abraçaré per la nit, pobra, i pensarà algo raro.
13: Un mataleón.
12: Sempre tenia la paranoia. Jo recordo un dia un amic meu que em va dir, tia, que m'has ofegat aquesta nit.
1: Wow.
12: Un amic que no era nòvio, eh?
1: Ja.
12: Que m'has ofegat, o sigui, abraçava molt. Després jo era una dona que odiava els veïns que es queixaven del soroll. I de petita passava una vergonya cada vegada que el meu pare trucava a la policia perquè al bar de baix feia una festa. Cal que us ho digui, qui és la que truca ara a la policia?
1: I
12: qui
1: és?
12: Sóc jo.
1: I servidora.
12: Sóc
1: servidora també.
12: Sóc la balconazi, ja catalogalitzada així des de la pandèmia.
1: Jo l'altre dia vaig trucar també perquè una dona que ve sempre a la plaça amb visió estava una altra vegada donant de menjar els coloms. I li pots dir del dret, pues del revés, bé, malament, com sigui, i aquella senyora continua allà tirant-li els trossets de pa als coloms.
12: I quin problema tens tu?
1: Embrutant la
12: plaça. I quin problema tens tu? No embrutes, perquè els coloms es mengen.
1: No,
12: perdona, sóc pura coloms, jo, eh? Sóc pura coloms.
13: Si t'acabes
12: de trobar...
1: Perdona,
12: a la dona per coloms.
1: Els coloms després agafen i defequen allà. Tu que ets tant de parlar de pets.
12: Saps que els coloms estaven abans que tu?
1: Saps que els coloms estaven abans que tu? No, és veritat. En aquella plaça no hi havia coloms fins que ve aquesta dona a donar-los de menjar cada sant dia.
12: Els coloms estaven abans que tu. I els coloms abans...
1: Aquesta invasió no hi era. Sí, clar. I també abans que hi havia els dinosaures.
12: Sí, també.
1: Tampoc vull que hi hagi dinosaures a la meva plaça.
12: Que es van extingir els dinosaures.
1: I ojalà s'extingessin els coloms algun dia.
12: Però els fèiem servir els coloms sí. Perquè ens enviessin missatges i coses. Jo sí, soc molt fan dels coloms, pobrets.
1: Fàstic,
12: em fa molta pena.
1: Perquè no els tens a la teva plaça.
12: Sí que estic,
1: no es caguen a la teva plaça.
12: Jo he viscut una cosa fàstic, molt fastigosa, home. Que és quan els coloms et venen a casa i et fan un niu. És escarós, això.
1: És
12: quan passa això, els has de treure corrents perquè tal. A mi em fa molta pena perquè jo soc molt animalista i, ai, pobrets. Llavors una veïna meva li va passar això, l'Emparo, i jo, Emparo, jo t'ajudo a cuidar-los. Bueno, es van arribar a fer pollitos així. Tenia la terrassa feta tota una merda, l'Amparo, i un dia va dir, mira, prou, acompanya'm a baix, que els deixarem aquí, a la jardinera de la Superilla. Vam baixar baix, vam deixar els colomets a la jardinera de la Superilla, i jo amb una pena que no vegis, però ja eren grandets, i bueno, ja està. Saps què va passar?
1: Què va passar? Que va venir una gavina i se'ls va jalar.
12: Que va caure la tormenta del mil·lenni. Jo estava a casa dient no, i es van morir tots. Una pena.
1: Un servei, bueno, ja un servei a la humanitat.
12: Ja per acabar, jo era una dona de manifestacions i ara sóc una capitalista acabada. La prova és que pago per unes xorrades que jo abans a la vida, o sigui, abans era com no, jo no puc pagar per això. Pago pel que faci falta. Per exemple, vaig descobrir a l'aeroport de Dallas, a totes les terminals, crec que la C, no? Perquè hi ha quatre terminals, hi havia un spa. Mira, com te quedes?
1: Carai,
12: jo, i jo, l'hora tonta aquella...
1: Però clar, l'havies de pagar.
12: Clar, i, pues, vaig pagar, vinc contenta, em van fer un massatge, em van fer les ungles... Mira, jo feliç de la vida, gastant-me tots els dòlars que em quedaven. Abans m'hagués quedat tirada en un racó, veient una sèrie tirada al terra, i vaig dir, no, m'he fet gran, sóc una senyora, jo vull un spa. Si el resum seria, m'he convertit en una senyora gran.
1: Que tu has començat parlant de la disposició de com seus a, a l'avió, si finestra o passadís. Clar, ara aquí, vosaltres, Edgar i Imma, us heu assegut com us ha donat la...
12: No, on ens has dit tu? Perdona, jo soc una tia molt obedient.
13: Jo estic finestra avui.
12: Jo estaria allà una saleta.
1: Si no, us hauríeu canviat, us hauríeu assegut d'una altra manera. Sí. Sabeu que el lloc on us poseu diu molt de vosaltres, de la vostra personalitat?
14: ¿Se importa que empiece?
15: Penny.
12: Ai, m'encanta.
15: Estàs en mi sitio.
14: Siéntate a mi lado.
15: No, yo me siento ahí.
14: ¿Qué más da?
15: ¿Qué más da?
16: Ya empezamos.
15: En invierno, ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello.
1: Clar, no cal que tothom arribi al punt de maniàtic del Sheldon Cooper de Big Bang Theory, però manies com aquestes han estat objecte d'estudi de la psicologia ambiental i revelen moltes coses de la gent. Volem saludar a aquesta hora a l'Aaron Alma. Ell és psicòleg social de la Universitat de Barcelona, professor de la Universitat de Barcelona. Aaron, què tal?
17: Hola, molt bon dia.
1: Bon dia. Hem llegit un estudi d'una universitat del Canadà que explica que tots tendim a triar el mateix lloc per un tema de territorialitat, com per garantir l'estabilitat de tenir això, sempre al mateix espai. No sé, Edgar, Imma, si vosaltres sou així, si per exemple feu un sopar a casa o el que sigui i la distribució dels llocs està sempre triat
12: per vosaltres. Bueno, jo és que m'amarga el sopar si no sé on he de seure.
13: Sí, jo sóc molt fanàtic també i de fet quan vaig a qualsevol casa pregunto sempre on he de seure. Només entrar.
12: Caducat. Jo al contrari, jo dic, jo seuré aquí. Sí, vaig a saco.
1: Aaron, això què diu d'aquestes dues persones que tenim assegudes ara mateix aquí a la taula?
17: De la confiança que un es pren a l'hora de seleccionar el lloc on està. És a dir, la territorialitat forma part de les persones. I més a l'hora de dinar, de sopar, que al final és un lloc de taula, que volem estar tranquils, còmodes. És a dir, no és un lloc per combatre. Llavors, aquí hi ha dues posicions molt clares, no? Qui prefereix la cantonada, que abans ha sortit, no? El tema d'estar més a la finestra o estar més tranquil, no? Qui està a la cantonada, normalment són persones que no volen interacció social, no? Si jo estic a la cantonada, deixa'm una mica en pau, no? No em preguntis, o potser m'agrada més estar en un rol més observador, no tan capficat en el que passa a la taula, no? Inclús a vegades, qui es posa a la cantonada és per... Estoy aquí porque m'ha tocado, però potser jo dinaria sol, això passa també. I en canvi hi ha persones doncs, que gaudeixen del dinar, del sopar, de la interacció social, que es fiquen al mig. I es fiquen perquè ells entenen que el dinar, el sopar, aquest espai és per socialitzar, per preguntar com anem, com ha anat el dia, et parlo de les meves anècdotes, del que m'ha passat, no? És com un espai per relacionar-se. Clar, això no és determinant, no és diagnòstic. No diu que una persona per seure's a una cantonada sigui introvertida i per estar al mig sigui extrovertida, no? Perquè si no, ara anirem a les taules i anirem fent diagnòstics a veure on estan els nostres amics. I tampoc. I tampoc. Però sí que ens diu d'on estem més còmodes nosaltres.
1: Clar.
13: Sí, clar, sí. Jo sé, també hi ha l'opció, que és la meva, de posar-te al mig per agafar menjar d'un costat i menjar d'un altre també. O sigui, si fas cantonada...
1: O posar-te al mig per tenir més opcions d'amb qui parlar, perquè si et toca la punta i s'asseu al costat, vaja, algú que tampoc et satisfà...
12: Això fa molta ràbia, això fa molta ràbia.
1: Fa mandra,
12: sí, jo sóc molt de punta, però jo sóc per fugir quan jo vulgui. saps? Allò d'estar al mig, que hi ha el lavabo, que has de demanar permís per sortir, que dius, ai, ara... Ui, no, jo aquí a Corralada no m'hi poso. Però sí que és veritat que jo ho he fet això, perquè he pensat, quedes malament ara, però a mi no m'amargaran el sopar, Jo entre aquestes dues persones no menjo.
16: I
12: m'aixeco i canvio, jo sóc xunga. Sí,
16: però ho fas obertament, no ho fas
12: obertament,
16: amb sutilesa.
12: Tu m'has vist, tu què creus, Marina? Sí.
16: Afortunadament a mi no m'ho has fet, vull dir-te.
12: Tu fet?
16: No, que a mi no m'ho has fet.
12: Ah, que susto, dic, que no ho recordava. Quan t'ho he fet jo, això?
16: No,
12: si de fet jo avui he entrat a l'estudi i m'anava a seure al teu costat.
16: I t'he dit, no, una mica més lluny,
12: sisplau. Exacte, jo sóc una dona de puntes.
16: Això són per les càmeres, perquè ara la ràdio no només fem ràdio, sinó que també fem tele. Aaron, no sé, si preferim posar-nos d'esquena a la porta, per exemple, vol dir que som més confiats, perquè hi ha persones que necessiten sí o sí posar-se en una cadira i tenir la paret al darrere. I això passa amb el dormir, per exemple, persones que necessiten posar el llit de tal manera que l'esquena els quedi protegida.
17: Sí, és un tema molt evolutiu, no? D'estar protegits, estar una mica tranquils, còmodes... És a dir, això és molt evolutiu i a vegades sí que ens agrada una mica estar recollits, no? Això quan hi ha la taula, quan hi ha un dinar i hi ha una cantonada, però no cantonada de taula, sinó cantonada perquè a més hi ha paret, el que sigui, doncs mira, a vegades hi ha persones que van cap allà. Doncs perquè així ja generen amb el propi espai el seu territori, no? Aquest és el meu espai, aquí estaré jo i aquí estaré tranquil. Ja. Tot respon a aquesta sensació de guanyar tranquil·litat, guanyar comoditat, i a més, en moments que són vulnerables, com és el dinar, el sopar, dormir, no? Són moments on volem estar tranquils, ser nosaltres mateixos, a vegades no interaccionar, a vegades sí, però al final el principi és la tranquil·litat, la comoditat, però també és molt interessant el que heu dit, no? Que a vegades també podem estar al mig, però per la influència que podem tenir.
16: Ja.
17: És a dir, jo, si vull tenir influència, estar al mig de la taula em connecta amb més persones.
16: Clar. I aquí consell que demanem a algú que tingui una entrevista de feina, per exemple, si tu arribes allà, en aquell espai, tens una taula llarga i et diuen o et deixen triar on seure, on hem de seure? On s'ha de seure?
17: Doncs primer de tot, el primer principi és on tu puguis desenvolupar bé l'entrevista. És a dir, si ja per seure't en un lloc
16: sota la taula
17: sentiràs nervis, incomoditat, el que sigui, doncs mira, millor que estiguis tu tranquil, que puguis desenvolupar la teva entrevista de forma efectiva, que puguis explicar el que necessitis. I ara, després, normalment els jocs a l'hora d'una entrevista solen ser bastant clars, no? Menys en una dinàmica de grup, que aquí ja deixen que les persones s'ubiquin on vulguin a l'espai, però normalment quan és un one-to-one, normalment hi ha una taula i l'entrevistador, no? I això ja marca també una mica de distància. Ostres, s'ha de sobrepassar la distància de la taula, no? Que això també es veu quan estem en una taula o una conversa i la persona davant es situa, a més, con el bolso, les mans encima del bolso, i tot això dius, ostres, ja ve massa defensiva, o massa defensiu la persona, no? És, uau, quantes barreres. Llavors, mostrar-se disponible, mostrar-se en disposició, receptiu i amb comoditat per respondre.
16: Que això també diu molt, per exemple, si, no? Si la teva parella et diu, escolta, anem a fer un cafè, i ja veus que s'asseu allà a la taula i et comença a posar bolsos o coses pel davant, escolta, igual
13: has
16: de dir, me'n vaig al lavabo i no torno. Aaron, psicòleg, professor de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
16: Que vagi bé, adéu. Edgar, tu què? Has estat pensant aquests dies o no?
13: Sí, bueno, ja saps que això per mi és una pregunta trampa, perquè pensar no és el meu, però et puc dir que últimament estic fins i tot desconnectat del tema de l'actualitat. O sigui, m'estava ja una mica...
16: Gràcies, diu molt d'aquest programa.
13: Sí, no, bueno, és que... No, això, és que escolto el podcast, queda bé dir. Clar, és que escolto el podcast perquè a aquesta hora estic normalment dormint, però és que m'estava tornant boig. O sigui, ha estat per salut mental, ho he deixat perquè pel tema dels presumptes casos de corrupció crec que ho han fet molt malament.
16: Però sempre està malament, això de la corrupció.
13: No, però dic que està malament perquè no han fet bé l'operació. O sigui, vull dir que perquè sempre és el xampany quan algú de la trama vol ostentar, o sigui, vol lluir.
16: Yeah.
13: O sigui, ho estaves fent bé, estaves robant tot el que volies, però no comencis que si un Porsche, que si una casa de Costa Brava, que si compro tinta d'impressora, o sigui, coses inabastables, que si tinc una entrada al Cruïlla, o sigui, coses que dius, no ho facis. I clar, i això m'ha fet pensar que ja no són iguals les ostentacions que quan eren petits.
16: Ah.
13: No és el mateix perquè...
16: Ja no es farda de la mateixa manera.
13: No, perquè clar, ara és molt més en plan material, o el que parlàvem de... o el que hem parlat tota la setmana de la casita. O sigui, és una mica l'ostentació...
16: La casita del Bad Bunny.
12: Calla, que jo vaig llegir un article molt bo, al periòdico, de veritat, que es diu Revolució Patrocinada, parlant del tema de la casita, que dius, com pots ser tan incoherent, tio? Com pots vendre aquest discurs i després fer això? És una vergonya.
16: De fer pagar una pasta per entrar a la casita i d'agafar
12: més gent. És una vergonya, o sigui, el que ell critica... T'ho planta allà, literalment, eh? Perdona, que t'he tallat.
13: No, no, tranquil·la, sí. Si a mi, és que a mi m'han convidat, per això no dic res.
12: A favor, a favor.
13: T'imagines? No, és que és el meu cosí, el Bad Bunny. No, no, però ja et dic que quan eren petits l'ostentació eren diferents, o sigui, no eren tan materials. Per exemple, quan ets petit, per a tu el teu pare és el millor. O sigui, potser ja de gran t'adones que era un loser, però la primera ostentació de tot nen, normalment quan eren barons, o sigui, quan eren nens, el meu pare li pot al teu. O sigui, això és la primera ostentació de nen, és aquesta, i a més hi ha una possibilitat d'un 0,000001% que aquests dos pares s'emboliquen en una batalla èpica que els hagin d'escollir entre destral o espasa, però tu penses
16: que... És el que tu havies arribat a imaginar.
13: Mi padre le puede al tuyo. Això és... També estava l'opció, si veies que el pare del teu amic era molt més fort i gran que el teu, llavors li podies dir, el meu pare corre més que el teu. Jo no he vist córrer el meu pare a la meva vida. A la meva vida, però ni per agafar l'autobús, perquè els pares d'abans no agafaven l'autobús. Jo no sé com vivien els autobusos d'abans, perquè jo no he vist mai un pare dels 80 agafar l'autobús, com a mínim a l'extraràdio. Però bueno, encara quedava una cosa pel teu pare, que era, si no corria i no era més fort que l'altre, podia dir, el seu cotxe corre més que el teu. Que també era que dius, bueno, quina és... per descomptat que jo m'ho muntava perquè la Citroën C15 del meu pare corregués més que l'Audi 100 del pare del Rafita, sempre.
16: I si n'hi així?
13: I si n'hi... Bueno, jo què sé, llavors ja no deies el teu pare, llavors el meu tiet.
12: Ah, el primo del Zumosol,
13: no, no, no, l'opció del tiet, que aquest, o sigui, aquest sí que li pot al teu. O sigui, el meu tiet, el tiet més jove, més proper, aquest sí que... Bueno, ell sí que el tenia sobre un pedestal, aquest era el més gran. Ell era un tio que no... O sigui, l'havia volgut al Barça per jugar, però es va lesionar just quan anava a fer la prova, que això és molt de l'extraradi de Barcelona també, o que el seu pare no el podia portar cada dia a Barcelona, que diu, si et vol al Barça, et porta a l'esquena cada dia.
16: Amb autobús.
13: Amb autobús, si fa falta. El teu tiet, que tu vacil·laves, deies, que era el més fort, que sabia fer el mortal cap enrere, que sabia fer anells de fum amb una cigarreta, que això era l'únic que era cert. O
16: sigui, era molt de vacil·lar, això sí. Clar, que hi havia molts nanos que vacil·laven així.
13: Aquesta era l'ostentació. I atenció, com tinguessis el comodí de que fos policia, el teu tiet, policia, vigilant de seguretat o qualsevol ocupació que portés uniforme. Llavors aquí ja et muntaves la pel·lícula de que va ser el que va tenir el vaquilla. Això sempre ho deies. O que ell li va dir a Kennedy que no sortís aquell dia, però no li va fer cas. Aquesta seria també... I queden les millors... Les millors són les de sentiment, les ostentacions de sentiment,
16: val,
13: però no funcionen.
16: Però això és el de t'estimo, no, i jo t'estimo més?
13: Clar, va per aquí, però perquè tu amb diners podies tenir unes bones bambes, fins i tot una Citroën C15, però el poder de conquistar acords no es podia comprar.
16: Ja.
13: Jo sempre deia, a mi m'estima la Tere, la Laura i la Marta. Clar, jo tirava, el deia, les tres nenes més desitjades de la classe.
16: Ja.
13: Però això era una ostentació, però també una mentida gran amb les potes molt curtes, perquè, clar, em preguntava i se'm desmuntava tot. I em deien, escolta, Edgar, que m'ha dit la Tere, la Laura i la Marta que no t'estimen. I clar, ja et quedaves... I jo ràpid els deia, t'he dit que el meu tiet és policia i que el volia al Barça de petit? Clar, havies d'estar ràpid, havies de reaccionar ràpid.
16: Necessitaves
13: Havies de reaccionar.
16: Pues, sí, que és veritat. I per tot això has estat desconnectat de l'actualitat.
13: Sí,
16: eh?
13: sí.
16: Perquè els corruptes d'ara no...
12: No són com els d'abans,
13: no fan bé les coses. Si vols robar, fes-ho bé.
16: Vosaltres sabeu que avui falta un mes perquè arrenqui una cosa?
12: Quina cosa?
13: Sí, el casament de la Taylor Swift.
16: Ah, mira, també.
12: El futbol?
16: No, el futbol arrenca la setmana que ve, el Mundial de Futbol.
13: No, jo sé per on vas.
16: D'aquí un mes, el que passa és això.
18: Per celebrar des dels barris i amb els barris. Serà una festa major, com la coneixem a qualsevol dels nostres barris o la festa major de la ciutat.
16: A veure, no, juga't a la IMA, que et veig confosa.
13: Jo crec que ho sé.
12: Quin dia estem?
16: Espera, però deixa jugar la IMA.
12: Quin dia estem?
16: Estem a 4 de juny.
12: És que jo estic molt parada, eh?
16: D'aquí un mes serà 4 de julio.
12: Ah, coño, pues als Estats Units, no?
16: Home, no.
12: Imagina com estic jo, 4 de julio. El dia del 4 de julio.
16: Tu creus que Jaume Collboni, l'alcalde de la ciutat, estarà parlant del 4 de julio?
12: No, però aprofito per dir-te, el 4 de juliol d'aquest any serà molt bèstia, que fan 250 anys i el Donald Trump, que està com una regadera... Tu espérate.
16: Però tot t'ho portes al teu terreny,
12: bueno,
16: això.
12: Bueno, és que ara estic amb el cap allà, què vols que et digui jo? Què sé, pensava la Mercè, però no, perquè la Mercè falta molt.
16: Sí, per la Mercè falta molt.
12: Santa Eulàlia, què sé?
16: Serà la gran de part del tour. que surt de Barcelona per primera vegada... Ai, mare de Déu, imagina.
13: El mallot groc com el cabell de...
12: Ah, les bicis!
16: Xavier Saizó, què tal? Bon dia.
12: Ui, no puc
16: bon
12: jo amb les bicis.
19: Sí, amb les bicis.
16: Oh, no pots amb les bicis. Per què no pots amb les bicis?
12: No suporto. És un esport que el borraria del món mundial. No agafaria tots els biciclistes...
13: Una abraçada.
12: I els diria, mira, podeu desaparèixer del món, les bicicletes, tot, no suporto.
16: Però pots argumentar això?
12: Pues que em posen nerviosa, vaig amb cotxe i em molesten. Vaig caminant i em molesten.
16: Els gossos quan veuen una bici...
12: Perquè són llestos. O sigui, el meu pare anava amb bici, era dels que s'aixecava a les 5 del matí, deia, ara torno, i tornava al cap de 5 hores i deia, he fet uns quants quilòmetres, vestit com un friqui,
16: ah,
12: i jo m'avergonyia tant, pensava, però, de veritat,
16: Potser hem d'anar a la Imma Nena.
12: Jo conec algú i em diu, no, jo els dissabtes vaig amb bicicleta, i dic, bueno, doncs ja està, fins
13: però,
12: aquí.
13: Però, Imma, havies d'ostentar, el meu pare surt a les 5 del matí i guanya el teu amb la bici.
16: Sense ànim d'ofendre a ningú. Xavier Saizó, el que dèiem, que, escolta'm, que això és històric, que no havia passat mai, que el Tour surti aquí de Barcelona, sortirà del Fòrum, no?
19: Sí, efectivament, faran una contra el dia 4 de juliol hi haurà una contrarellotge per equips que passarà pels monuments i els carrers més importants de Barcelona i acabarà a Montjuïc. Això serà el dia 4. El dia 5 sortirà la segona etapa des de Tarragona i arribarà també a Montjuïc. I el 6 de juliol, a la tercera etapa, sortirà de Granollers i acabarà a Les Angles, ja a França. Això és, però bueno, efectivament, com veies tu, és la primera, el Tour és la quarta vegada que arriba, però el gran départ, la sortida, no s'havia fet mai a Barcelona.
16: Clar, i això serà un cacau majúscul. Ara estem amb la visita del Papa de la setmana que ve, però déu-n'hi-do com afectarà tot això a la ciutat de Barcelona. I m'ha pres nota perquè...
12: No, no, jo ho estic apuntant per no sortir de casa aquell dia, el 4 de juliol.
19: Sí, bueno, bàsicament...
12: Amb què cau? Amb què cau? Dissabte?
16: Dissabte, cap de setmana.
19: Sí, sí. Doncs, home, al marge de, clar, lògicament, igual com es fa una marató o això, el recorregut que tingui l'etapa, doncs els carrers estaran tallats i a part hi haurà moltes... És que a part d'això vindrà molta gent, perquè jo m'atreveixo a dir que el Grand Départ és, després dels Jocs Olímpics, l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona. Esportiu, sí.
12: En sèrio, eh?
19: Sí, sí, sí.
12: Que fort.
19: Sí, perquè a més la Copa Amèrica, que tenia la mateixa pinta, no va acabar de...
13: No va funcionar tant.
19: Esportivament va ser un espectacle, però de cara a la ciutat, a la gent, no va acabar de funcionar. En canvi, el Tour és una cosa que vindrà molts francesos, molta gent estrangera, i serà un autèntic espectacle bueno, no diria només 4, 5 i 6, sinó la presentació de dijous, que es fa des de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família.
16: Què fan?
12: Aquest dia serà el jaleo.
19: No, allà el que fan és un recorregut equip per equip fins a arribar a un pòdium a prop de la Sagrada Família, allà on es presenten els corredors.
13: Això m'encanta, quan fan la presentació que està amb la caixa.
12: Faran rotllo Jocs Olímpics de París, no? Anirem donant voltetes per la ciutat.
19: Més o menys. I llavors, això serà dijous, però és que dimecres, dimarts, d'aquella mateixa setmana hi ha l'arribada dels equips. És a dir, pràcticament el Grand Départ és una setmana.
16: Perquè, a més, aquí qualsevol s'hi pot acostar a veure-ho, no? Vull dir que és un acte públic i que tu només es tracta que arribis d'hora o amb temps.
12: O que llogues un balcó, com això del Papa.
16: O que llogues un balcó.
19: No, no, clar, el ciclisme el bo que té és que és gratuït. Clar. És a dir, és gratuït.
16: Vull dir que al final és un esport molt popular.
19: Sí, sí, clar, bueno, i ho veurem. Bueno, les vegades que el Tour ha vingut ja, sobretot el 2009, l'última, ja s'ha vist, no?, com la gent s'ha tirat als carrers, va ser i això que plovia, un autèntic espectacle, no? Però sí, sí, és gratuït, pots veure-ho des d'on vulguis, pots mirar el recorregut, bueno, en fi, és un espectacle on venen els millors corredors del món. Per tant, tindrem tot.
16: Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
20: Què tal? Bon dia.
16: Que s'afegeix també en aquesta conversa. Què passa amb la febre pel ciclisme? La Imassos, jo no ho suporto, però és veritat que d'un temps ençà, i nosaltres en vam parlar també fa uns mesos, amb la febre que ha inundat també, d'alguna manera, Girona, sobretot, és com el punt més icònic, no?, dins de Catalunya d'aquesta febre ciclista.
20: És que una altra cosa no, però això Barcelona ho està fent molt bé i portar aquí la Grand Départ del Tour és un gran èxit com a ciutat perquè hi haurà milers i milers i milers de persones veient un esdeveniment dels més importants a nivell mundial de l'esport com converteix Barcelona en el seu punt de sortida. Això és, t'agradi o no t'agradi el ciclisme, és formar part d'un esdeveniment que és històric i aleshores va més enllà de la passió pel ciclisme. És que Barcelona es posa al mapa a nivell esportiu amb una de les coses més importants que es poden veure esportivament del món.
19: No, només comentar que no m'he recordat de dir-ho, que la segona etapa ha variat el seu recorregut, la que surt de Tarragona fins a Montjuïc, no passarà per Collserola pel tema de la peste porcina.
16: Clar.
19: Llavors, al final, el Tour de França i l'organització de les Barcelona es van posar d'acord i van dir, bueno, doncs no ens la juguem aquí amb tota la gent que pot estar a la carretera, si és un lloc que no s'hi pot anar, doncs no passem per Collserola.
16: Faltaria. Just hem estat parlant fa una estona de tota la situació de la peste porcina, els veïns estan com una moto perquè fa 6 mesos que no poden trepitjar el parc, només faltaria que ara...
19: Ara passes el tour.
16: Ara passes el tour per allà.
3: Passa per Vallirana, que és important.
16: Ah, mira, pel teu poble.
13: Perquè sempre l'expectació...
3: Pels qui no vulgui la marea a Barcelona.
13: Sempre pues quan sí. Ha passat la volta per... o sigui, la volta, la vuelta, o fins i tot el tour per la teva ciutat, sempre ha estat un esdeveniment que tothom va, vinga, cap, i passen, fum, fum, fum.
16: I ja està, vinga, adéu, no?
13: Però sí, sí.
19: Bueno, el que passa que el tour té una cosa que no tenen els altres, que és que té una caravana publicitària... Mm-hmm. Dels sponsors del Tour, que és impressionant i que passa una hora i mitja aproximadament abans que els corredors, i és un no parar de marques regalant coses i tirant jocs. Vull dir, això només ho té el Tour de França, és a dir, una caravana publicitària que fa el mateix recorregut que fan els ciclistes i que fa que
12: la idea. Són com els Reis, no? És com la cavalcada dels Reis. M'estàs animant, m'estan venint ganes d'anar a veure.
16: Digues.
20: Dic que qui hi vagi tindrà regals, Xavi.
19: Sí, sí, segur. No?
13: Vale.
12: Ja m'has convençut.
3: Això no ho farà amb el papa, eh?
16: Calla, que no li donin idees al papa.
19: Es tracta de col·locar-se bé i tal, i bueno, a veure si tens sort, i sí, sí.
12: Ai, quina gràcia, per favor.
19: Sí, sí.
16: I els ciclistes, no sé, Vingegaard, Evenepoel...
19: Sí, tots
16: Pogacar.
19: Sí, els Pogacar, Vingegaard...
16: I n'hi va haver un, no? El que va triomfar ara fa 4 dies, on va ser? Que va acabar plorant, un tio que ja és granadet, que en té més de 40, no? Que...
12: Deixa'l que provi, que és maco, això.
16: El Pol Cesas, no?
19: Bueno, no, però aquest és el Cesas.
16: Aquest és el jove. Aquest és el jove.
19: Que, per cert, aprofito per dir que a França s'ha disparat la Seixas mania, per dir-ho així, perquè, clar, des de l'any 85 que no guanyen un tour, els francesos, i ara tenen un nano que hi ha qui diu que és massa aviat per enfrontar-se a Vingegaard i a Pogacar, que són els dos grans monstres, però el nano, de moment, a bon estat, ha demostrat...
13: I l'últim va ser Fignon, no? Sí?
19: L'últim va ser Ainol.
13: Ainol.
16: Des del 85 que no guanyen la seva pròpia competició.
19: Sí, sí. Tenen
16: una espineta.
19: Tenen un problema, això, i amb Roland Garros, que l'últim va guanyar Jannik Noah el 83.
12: Mare meva!
13: No me'n recordava, el tenista negre, sí.
19: Sí, ojo, això.
16: Que tu hi m'has dit, comences això del futbol, que deus voler dir el Mundial de
12: la FIFA.
16: Això sí que comença ja, comença l'11 de juny, és a dir, el dia que marxa el papa de Catalunya, de Barcelona, comença el Mundial.
3: No, em miraves, és que estava mirant, jo crec que et feia referència a la Paris-Roubaix,
16: sí.
3: Que va guanyar Van Aert.
19: Aquest. Sí, que aquest ja es va enterar.
16: No? Aquest també corre el tour, o no?
19: En principi, sí.
16: Que va ser un momentàs, no? Que amb llagrimota
3: amb Pogacar,
16: i tot.
3: Sí, aquella batalla. Sí, sí. Sí, va ser, sí, sí.
16: Dèiem que comença el Mundial, Santi, per això també et volíem saludar a tu. Com pinta el Mundial?
20: Doncs llarg, sincerament. És un Mundial de 40 dies.
16: Ho dius on... com cansat, ja?
20: No, ni molt menys, però vull dir, la fase de grups d'Espanya, perquè ens entenguem, és Uruguai, que és un partidàs, Saudi i Cabo Verde. I d'aquí passen els dos primers i diversos millors tercers dels grups. Per tant, fins a quarts de final no hi haurà grans... O sigui, el moment de la veritat arribarà a partir dels quarts de final. La fase de grups, com han incrementat els equips, doncs seran coses més de preparació, que tindrem alguna sorpresa, però poca cosa més, perquè el nivell dels grups no és el nivell de què poden caure les favorites.
16: Clar, i aquí hi ha un problema afegit, que és que s'està dient que la calor pot fer jugar una mala passada, pot acabar influint en la velocitat dels jugadors, això d'una banda, i després també hi ha preocupació per l'estat de la gespa dels estadis.
20: Bueno, però això és als Estats Units sempre, és a dir, ja ho vam veure l'any passat amb el Mundial de Clubs, que s'han d'aturar partits per tempestes elèctriques, que juga a 40 graus, i la gespa, és que no... La gespa, si tu vas al Bernabéu, és una castanya, també. És a dir, l'únic que té la gespa en condicions avui en dia en el futbol és el Barça i tres més. Les gespes que cada cop van a pitjor, que és un dels grans problemes del futbol. Però serà... Aquí el tema principal del Mundial és que serà un Mundial on podràs estar jugant a Vancouver... o a Dallas, i ja. La diferència entre jugar a Vancouver i a Dallas doncs és com jugar a una punta i a l'altra del planeta, m'entens? I hi haurà diferents condicions climatològiques
12: que
20: i
12: no
20: diferents
12: entenc, perdona,
20: estats.
12: Això, això per què ho han fet? Perquè això no ho havien fet mai, no? Perdona que m'hi fiqui, soc l'immassús. No entenc per què ho han fet. Jo he estat a Dallas ara i he vist el pollastre que tenien allà amb la FIFA, o sigui, increïble, tota la penya corrant i tal, i pensava, no n'hi ha prou amb això? O sigui, per què hem de fer-ho també a Mèxic i realment fer patir els jugadors d'aquesta manera amb aquests canvis d'horari i tot aquest jaleo? No entenc. Quina, per què ho han fet? Per què ho han fet?
20: El del 2030, que és el d'Espanya, és Espanya, Portugal i Marroc.
12: Sí, però abans no s'havia fet, oi que no? I que és el primer cop que es fa així?
20: Pregunto, eh? Jo diria que Mundial sí, però Eurocopa ja s'ha fet a tot Europa, per exemple.
12: Sí, però Europa té la mateixa... Canviem de dues hores, com a molt.
20: Estats Units, sí.
12: Jo, no sé, sembla molt heavy.
20: Bueno, mira, perquè han decidit fer... O sigui, quants més federacions tinguis contentes, més, i més països tinguis involucrats, doncs més et garanteixes la continuïtat quan ets FIFA, no?
6: Jo tinc una pregunta, perquè jo... Com està la meva selecció, que és Curaçao? Jo vaig a mort amb Curaçao. M'encanta que de sobte em fiquen seleccions.
16: És que ets un romàntic.
6: Soc un romàntic.
12: És un friqui, és un friqui.
6: No, però em fiquen seleccions. De, que,
16: és un romàntic que va a Curaçao.
6: Així aprens països que no existien.
16: Santi, o sigui, què?
20: És que Curaçao no la tinc preparada.
12: No, no.
6: T'imagines?
12: No,
16: jo volia parlar-vos d'una altra cosa.
6: A veure.
16: Volia parlar-vos d'això.

0: Ojo con Tim Payne en el Mundial. Vosaltres ja sabeu qui és Tim Payne o no?
1: Jo no sé qui.
0: No?
2: Què preguntes?
0: Santi?
3: És un dels pitjors jugadors del Mundial, que ha començat a pujar en seguidors a les xarxes socials, no? Una barbaritat.
0: D'una manera brutal. Vam explicar la seva història ara fa uns dies. Tenia 4.700 seguidors.
4: Sí, 4.700 seguidors, quan un influencer argentí li va sortir la idea de dir anem a buscar el jugador menys conegut de tot el Mundial, per tant, com deia el Santi també, de menys nivell. Se'n va anar a la selecció de Nova Zelanda, al lateral dret, que tenia, doncs això, 4.700 seguidors a Instagram,
0: i
4: va llançar el repte als seus seguidors de dir anem a convertir-lo del jugador menys conegut a una superestrella. I ha passat a 4.700 seguidors a Instagram a, aquest matí ho mirava, 4,9 milions de seguidors.
0: Una barbaritat. Sí. Jugar per Nova Zelanda, dèiem.
4: Sí, jugar a Nova Zelanda, jugar al, si no m'equivoco, Wellington Phoenix, ara t'ho dic de memòria.
5: I si t'equivoques no direm res.
0: L'haurem de seguir el Tim Payne, perquè uau, serà tot un fenomen, segur.
4: Sí, la gent s'estava guardant, per exemple, els fanàtics de les col·leccions de cromos.
2: Estava pensant això jo amb els meus nebots, que els hi he comprat ja tots els cromos, tots els àlbums,
4: doncs
2: tot.
4: Que busquin i guardin el de Tim Payne, pues no fos que marqui algun gol i es revaloritzi la carta per 10.
3: Són les coses de les xarxes i del futbol modern, que és que ha arribat un moment on és millor ser el pitjor que no ser el desè o l'onzè millor.
0: És
3: a dir, es farà més famós, es parlarà més d'ell i potser rasca més patrocinis. El pitjor del Mundial, que no pas els que facin una feina discreta, però per dalt.
0: Li seguirem la pista. Li seguirem la pista al Tim Payne. Santi, on ets? On ets? Perquè estan fent obres allà on ets tu.
3: Estic aquí. És que no volia baixar per si es perd la cobertura. Estic aquí a la porta de la ràdio.
0: A la porta de la ràdio? Tenim aquest sorollam aquí a la porta de la ràdio?
3: Sí, perquè ja, bueno,
5: és la perruqueria del costat.
3: Estic a Passeig de Gràcia amb Ronda Sant Pere, no? Imagina't, un dels llocs més transitats de Barcelona.
0: Doncs res, va, vine cap aquí, que et toca treballar. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Que vagi bé, Saizó, gràcies també. Arnau, Edgar, Imma Sust, estarà a terra el litus. Qui vulgui quedar-se, escolta, arriba a l'espectacle.
2: Ens quedem tots.
6: Hola.
0: Què tal? Bon dia.
6: Bon
0: a veure,
6: dia.
0: Acaba de situar-te, mira, perquè estem aquí fent el canvi, el moviment de cadires. Com estàs?
6: Bé.
0: Sí?
6: Bé,
0: no et dius gaire convençut?
6: Estic cansadet.
0: Ah, sí? Què et passa?
6: Estic cansadet perquè...
2: Què has fet?
6: Perquè faig de papa i...
0: Ah, welcome to my world.
6: I em canso.
5: però de papa de León X Palito V. Sí, sí. X Palito V.
0: Clar, ara papa no, has de precisar, sobretot aquests dies.
6: Papa d'en Blai.
0: No parlaries tant català si fessis de papa, de l'altre. Si fessis de pontífex.
6: Què ha fet?
0: Pobre papa.
6: Es va liar una a Madrid, per cert, era a Madrid, i no havia manera d'arribar a Chamartín per culpa d'aquest senyor.
0: Però si no ha arribat encara aquest senyor.
6: Però ja és com si hagués arribat.

0: Gràcies a plataformes com TikTok, la cançó ha tornat a guanyar una gran popularitat entre les noves generacions i aquest any ha superat els 1.000 milions de reproduccions a Spotify. Però què passava el 1979? Doncs, per exemple, Adolfo Suárez va guanyar les eleccions després de l'aprovació de la Constitució de 1978. Va ser l'any en què Espanya es va despenalitzar l'homosexualitat i es va iniciar el desplegament de les primeres comunitats autònomes. Josep Tarradellas va exercir el seu últim any complet com a president de la Generalitat Provisional. El 25 d'octubre del 79, la ciutadania va ratificar en referèndum l'Estatut d'Autonomia de Catalunya amb un 88,1% dels vots favorables.
1: 52, és a dir, el 88,8% és afirmatiu.
0: I al món, Margaret Thatcher va assumir el càrrec de primera ministra del Regne Unit.
2: Where there is discord, may we bring harmony.
0: Mentre que a l'Iran triomfava la revolució islàmica. I ja que només falta un mes per la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, val la pena recordar que Bernard Hinault va guanyar el primer dels 5 Tours de França que acabaria conquerint, començant així a forjar la seva llegenda. Escolta, i vosaltres heu perdut mai l'amor de la vostra vida?
3: Les preguntes de fer l'Arnau, també. Vosaltres heu perdut mai l'amor de la vostra vida?
4: No. Algun. Però és que tinc una edat.
5: Si manera...
4: no he perdut un amor de la meva vida a la meva edat, vull dir que sóc soltera...
6: N'he perdut uns quants.
3: Però la pregunta ja falla, perquè, clar, amors de la vida n'hi ha més d'un.
4: N'hi ha molts, clar. Això dic algun. Algun s'ha quedat pel camí.
6: Després en ve un altre.
4: La vida, exacte.
3: És curiós això que dèiem, que té més de 1.000 milions de reproduccions, i ens deia l'Arnau. Ara això, aquest Boys Don't Cry de The Cure, que, per cert, els tenim al Primavera, per això també els volem fer avui, resulta que és del 79 i ara està triomfant, també. És a dir, com passa... tenen segones vides, no?, les cançons, a vegades.
6: És una mica romàntic el que diré, però ho hem viscut amb diverses cançons. Les bones, tard o d'hora, tornen.
7: I fa una versió Pitbull.
4: I em perdonareu, Litus, i amb la música que hi ha ara, que dius, ens falten hits, clar, ens falten allà himnes. Llavors tornen els himnes,
6: Que el temps va a favor d'ells, no? Aquestes cançons. Passa el temps, sempre recuperen per TikTok, hi ha algun vídeo TikTok que ho recupera, i amb una nova generació que descobreix aquella cançó.
4: Però abans no hi havia TikTok i nosaltres escoltàvem cançons dels Beatles.
6: Sí, exacte.
4: És així.
6: Exacte.
3: No li treguis els Beatles al Litus, ara que no ens hagi treure.
4: No, però és veritat.
3: Que per fer una mica de situació, de minut i resultat, en quin moment es trobava The Cure quan van treure el 79 aquest Boys Don't Cry, aquest himne, estaven començant, justament.
6: Sí, sí, això és el primer single que van treure. De fet, portaven com 3 anys allò quedant a casa, provant de fer cançons, i quan van fer aquesta van dir, ostres, crec que hem fet alguna cosa xula. Aquesta és xula.
7: Queda bé, queda una mica bé, no?
6: Que aquesta mola. Que fins i tot em sona que un tal Chris Parry, que era un amic seu, li va agradar tant que va decidir muntar una discogràfica per editar la cançó.
3: Mira. Això. I The Cure, explica'ns una mica la història de la banda.
6: Re, The Cure... A mi sempre m'ha sorprès The Cure aquesta barreja que tenen de o sigui, de gòtic, una cosa misteriosa, una cosa obscura, però alhora melodies molt maques. I aquest home, no, amb aquest outfit tan peculiar, i sempre rèiem amb un amic músic, imagina't que no els coneixes de res i que estan començant i que és un amic teu de l'institut, no? I et diu, he fet un grup i tal, i, ah, sí, que guai. Mira, he fet una cançó. I will say I'm sorry, but don't I will change my... Perquè canta d'una manera molt peculiar. Sí. Que és molt carismàtica i ens atrapa. Però imagina't que no saps res de res, no? Diries... Però quin grup has fet? Però què és això? Per què cantes així?
7: Jo crec que això ho diuen, per què cantes així li van dir ja quan era més grandeta. Robert Smith, per què fas aquestes coses?
6: Que no se m'enfadi ningú, que no m'encanten.
7: Però dic que quan era més grandet...
3: Fem una cosa, l'escoltem i després seguim comentant?
6: Vinga, va.
3: El Litus, en la pell de The Cure, amb Boys Don't Cry.

0: Bravo, Lewis.
1: Que va inspirar una pel·li, aquesta cançó.
2: Hòstia, que guapa aquesta pel·li, em va encantar aquella pel·li.
1: Que, i, Boys Don't Cry, es deia.
2: Boys Don't Cry, Boys Don't Cry. Que vaig mirar ahir i és de l'any 99.
3: Ai, joder. Com passa el temps? Sí. L'any 99 és fa 10 anys i ja està.
2: Sí, oi?
3: I ja
2: està. Oi que sí? Sí. Vaig dir, hòstia, m'agrada molt aquella pel·li que van fer fa poc.
3: Fa poc, fa poc. Fa poc. Mai oblidarem, tampoc, parlant de Robert Smith, bueno, de Cure, a Joaquín Reyes fent de Robert Smith, a Laura Chanante, si podeu mirar algun vídeo, és brutal.
1: T'animes? T'animes a fer la imitació de la imitació?
3: No, no, però el vídeo de Vamos, Robert, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal, tu cuerpo se mueve com una palmera.
1: Que això tu et porta a un concurs que et vas presentar quan vas arribar a Madrid. Explica'ns-ho, sisplau.
2: Quan vaig arribar a Madrid, em vaig presentar un concurs de em puc dir la marca? Ja, d'una marca de cervesa que es diu Heineken.
3: Sí.
2: I el vaig guanyar.
1: Mm?
2: I el vaig guanyar.
1: Amb aquesta cançó?
2: No, és a dir, el que passava era que si guanyaves, anaves a un festival a Milán, mm-hmm. I havia de feia de taloner, vaig fer de taloner de The Cure.
3: Hola.
2: Ojo, ojo.
1: Un moment, a veure.
2: I vaig fer de reporter de la MTV.
3: Hola.
2: Que m'agradaria trobar els vídeos.
4: Mare
3: meva,
4: Vamos,
1: Lito, sal a bailar. Escolta'm un moment, tu te'n vas anar a fer a Milà de taloner dels The Cure?
2: A veure, sí, era un festival on hi tocaven molts grups, no? Els més potents eren The Cure i Red Hot Chili Peppers.
1: Carai,
3: no està malament, eh?
2: I llavors jo anava a fer d'això, d'explicar, a mostrar el festival per la MTV, de mira, aquí hi ha això, aquí hi ha allò, no sé què. I llavors tocàvem amb la banda que havia fet a Madrid, que havíem guanyat el concurs, i ens quedàvem a veure els concerts a la zona VIP i tal. Va ser molt xulo.
1: I en quina llengua feies de reporter?
2: En castellà, en castellà, perquè era per promocionar el festival a Espanya i que la gent anés cap allà.
3: Quan l'MTV era de música, no?
2: Sí, quan existia, també, quan existia.
1: I avui els tenim aquí, al Primavera Sound, els The Cure.
2: Que guapo. Per cert, tinc un record guapíssim d'aquell concert, eh?
1: De l'últim concert de The Cure al Primavera o del concert del festival aquest?
2: No, del concert aquest que vaig veure a Milán. Vaig veure abans Red Hot, i a mi em venia molt de gust Red Hot, i em van decepcionar bastant.
3: Ai!
2: Jo potser tenien un mal dia, però passaven de tot. O sigui, estaven com molt relaxats i no és una música la seva.
3: No,
2: per...
3: els he vist una vegada.
2: Jo m'esperava que el cantant ballés d'aquella manera. I estava allò com quiet, davant del micro. I la mar de tranquil. I després va arribar The Cure i vaig flipar molt, molt, molt, molt. A més, era una gira de grans èxits. I tota l'estona en cançons guapíssimes, èxits, hits, hits, hits. I el tio no és l'alegria de la huerta, que diguéssim, però hi havia una dinàmica en el concert molt xula. Hi havia un punt teatral... crec que van tocar 3 hores.
3: 3 hores, mare.
2: Se'n van passar volant. Sí. O sigui que recomano que la gent vagi... Bueno, deu estar tot ple, ja, no?
1: Del Primavera? Està sold out, sí.
2: Està sold out, pues que s'ho passaran molt bé.
1: Vinga, Litus, moltíssimes gràcies, t'esperem aviat. Edgar i Taimassus, gràcies a vosaltres també.
3: A tu.
1: Nosaltres ho deixem aquí, us quedeu amb els equips locals, Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona. Tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí. Apa, que vagi bé, adéu. Sí.

0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Bon dia, bon matí.
1: No el coneixes, no, aquest senyor que tinc aquí al costat?
2: És una mica així.
1: És difícil no conèixer-lo.
2: I tant.
1: I ara m'explicava, surt pels carrers, diu, surto a l'Ajuntament, surto al carrer i vinga gent. És com una rockstar. Avui passa pel programa l'alcalde de Badalona, poc després que s'hagi presentat un nou contracte de la neteja.
3: Noticia muy importante. Hoy he presentado el nuevo servicio de limpieza que vamos a tener en nuestra ciudad durante los próximos años. Después de 16 años, nuevo contrato de limpieza que lo vais a ver en las calles de nuestra ciudad. Durant el mes.
1: Segons el nomenclàtor municipal de Badalona, del juny del 23, la ciutat té més de 600 carrers estrictament registrats com a carrer, prop d'un miler d'entrades, si sumem avingudes, places, passatges, camins, parcs, barris, platges i altres espais públics. Escolti, aquí cada dia, alcalde Xavier García Albiol, benvingut, com estem?
4: Gràcies, bon dia. Pues aquí content i amb molta feina.
1: Mai d'imaginar gent amb mangueres amunt i avall tot el dia per Badalona, perquè clar, són molts carrers aquí, eh?
4: Són molts carrers, molta feina, però bueno, per això estem, no? Al final, a Badalona, estem parlant de la neteja, és una ciutat on l'últim contracte de neteja es va fer en l'any 2010, on l'actual, aquest del 2010, portava 6 anys vençut, caducat, i bé, hem fet un esforç i hem tret un nou concurs, un nou servei que entrarà en vigor a mitjans d'aquest, la setmana que ve. Probablement ja començaran a veure's alguns vehicles i hem fet un esforç molt important. Renovem tota la flota, es creen nous serveis de neteja, i li fem més inversió.
1: En parlarem, ho anirem desgranant. Com aneu de calor aquests dies per Badalona? Ja el veiem màniga curta també?
4: Sí, anem amb màniga curta, a part tenim una platja que és fantàstica. I això, doncs, és un avantatge, no?, respecte a altres ciutats.
1: El temps. Bueno, doncs avui sembla que us plourà a Badalona, però qui diu Badalona, la província de Barcelona, també arreu de Catalunya, però ens centrem en la demarcació de Barcelona. Jordi Carbó, molt bon dia.
5: Bon dia. Abans que s'acabi la jornada, la pluja haurà afectat arreu de les comarques de Barcelona, fins i tot amb algun aiguat provocat per tempestes de caràcter violent. Ara al migdia, alternança de sol i núvols, a partir del migdia algun primer xàfec, d'augment aïllats i de curta durada, i fins i tot amb ambient aixafogós, temperatures màximes al voltant dels 25 graus i cada cop més humitat. Però a mesura que avanci la tarda, els núvols cada cop seran més gruixuts, més actius. Entre aquesta tarda i la pròxima nit, les tempestes acabaran afectant totes les comarques, i compte perquè el Berguedà, també el Lluçanès o Osona, en alguns casos podrem superar amb escreix els 50 litres per metre quadrat amb algun aiguat, també en calamarsa o pedra. Fora d'aquestes comarques, també el guixafa que descarregarà amb forta intensitat. I a mesura que avanci la tarda, el vent anirà més i també la sensació d'ambient fresc.
0: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà.
1: És l'Álvaro de Luna, un dels molts artistes que passaven pels 40 Primavera Pop de Badalona l'11 d'abril passat. Va anar bé, no?
4: Sí, la veritat és que les festes van sortir molt bé, els concerts, els tardeos, les festes populars, tot va anar perfecte, no hi ha hagut cap incident, i molta gent al carrer participant.
1: Sí, els 40 Pop, jo no sé si va pujar a l'escenari, però el tardeo, cap dalt a l'escenari, vostè li falta temps per pujar-hi i sumar-se a ballar amb els ballarins a la festa
4: del
1: 80.
4: Bueno, a la que em calenten una mica, doncs soc de fàcil sortida, no? I aleshores és cert que vaig pujar a l'escenari i la gent em va veure, estava darrere, van començar a cridar, vaig sortir, aleshores van començar a posar música dels 80. I home, també, és a dir, pujar i sense ser un expert, més aviat al contrari, a l'hora de ballar, posar-se a ballar davant de 9.000 persones i que la gent no xiuli ni tiri res, doncs sí. És positiu.
1: I que no reclamin que els... Bueno, no sé si havia entrat en aquest cas.
4: No, era obert.
1: Motivo i alcance de la visita de Xavier García Albiol, entre d'altres, és el fet de que Badalona estrena, com apuntàvem, només començar el programa, el contracte de neteja i recollida de residus més gran de la història de l'Ajuntament. Més de 500 milions d'euros en 12 anys, 149 treballadors més, renovació de vehicles i contenidors, sensors intel·ligents, un augment del 30% de la freqüència de neteja a tots els barris, un servei que arriba després de 5 anys amb el contracte caducat i amb la promesa d'un abans i un després als carrers de la ciutat. Alcalde, què tenen els contractes de la brossa, com per exemple, recordo algun capítol a la ciutat de Tarragona, que s'arrosseguen, costen. Per què costen tant de tancar o resoldre aquest tipus de contractes?
4: Perquè són molt complexes. Perquè són molt complexes tècnicament, perquè requereix molt de treball tècnic, al 100%, perquè normalment, doncs, jo recordo que la ciutat de Barcelona ha tardat uns 3 o 4 anys en preparar els plecs, o sigui, la documentació per treure el concurs. En el cas de Badalona, nosaltres en l'any 2023, una de les primeres decisions que vaig dur a terme com a alcalde, dir, escolta, anem a arrencar el concurs que porta anys vençut. Hem tardat un any i mig, aproximadament dos, després la licitació i tal, ha anat tot força bé, i això doncs significarà un canvi, un abans i un després, sobretot perquè estem parlant de la major inversió que fa un ajuntament normalment. A l'ajuntament on fa més inversió, on dedica més diners, és el servei de la neteja, recollida de brossa, etc. A Casa Badalona, ho deia vostè, no? En aquests moments, fins ara, a nosaltres ens costava el servei 27 milions d'euros, i a partir doncs, de la setmana que ve, el servei que hem contractat nou passa a costar 45 milions d'euros. Per què? Doncs perquè canviem tots els camions i passem de 110 a 146 camions, perquè canviem tots els contenidors i en posem 1.800 més de nous, perquè es contracten 150 persones, perquè es contracten més serveis, etc.
1: Vostè ha dit que el contracte marcarà un abans i un després. A partir de quan els ciutadans i ciutadanes de Badalona ho començaran a notar i diran, coi,
4: A partir de la setmana que ve ja es comencen a veure una mica els nous serveis, i es va incorporant paulatinament, perquè, com dic, doncs són 146 camions nous que els estan rotulant, ja els tenim comprats, però els estan rotulant, els contenidors s'han de canviar tots els de la ciutat, que n'hi ha 4.200 aproximadadament, i ara doncs, en farem 6.000, són contenidors amb sensors que quan estiguin plens doncs, el que evitaran és el que passa ara, i passa en moltes ciutats, doncs que les bosses d'escombraria, si està ple, van al terra fins que passa el camió, etc. Pues quan es detecti a través d'un xip que portaran els contenidors que el contenidor està ple, vindrà un camió expressament a retirar-lo, els baldejos... Bueno, és un abans i un després, però després hi ha una part important. Tu pots destinar molts de diners a la neteja, però si la gent no es comporta, o hi ha una part de gent que no es comporta, doncs seguim tenint un problema.
1: Però les xarxes hem vist col·laboració veïnal, fins i tot amb gent que pintava grafitis pels carrers que els han gravat i els han penjat.
4: Sí, efectivament, és el que estem fent. O sigui, nosaltres a l'incivisme gratuït ens sembla que és inadmissible, i nosaltres som de la línia de que quan enganxem algú és carpentar-lo públicament quan fan algun comportament incívic, que per cert, el nou contracte de neteja també contempla la neteja de grafitis, un vehicle especial per netejar grafitis, cosa que en aquests moments no teníem.
1: Van servits de grafitis a la ciutat, doncs?
4: Sí, massa. En qualsevol punt, tant sigui al centre de Badalona com a qualsevol barricosa, que no acabo d'entendre com hi ha gent que li agrada embrutar les parets, perquè fan un dibuix maco, doncs una cosa... Però bueno, fan com unes firmes i fan uns guixarots que jo, quan era jove, no ens donava per això, ens donava per unes altres coses.
1: Pues, li diran que és un senyor gran o que ja...
4: Bueno, no.
1: A mi em passa amb el reggaeton, amb Bad Bunny, que jo ja no l'entenc. I home, els grafitis, home, si estan ben fets, es miren cara. Ara, però,
4: efectivament.
1: Però a vegades foten uns lletrots que no els entens.
4: I després que tu no pots pintar una paret, un veí que pinti la paret nova i que als 15 dies es faci un guixarot d'aquest
1: tipus. Han habilitat a Badalona alguna paret, algun mur perquè hi vagin a fer
4: grafitis?
1: Alguna
4: vegada sí que ho hem fet.
1: Sí, però mireu allà, feu-s'ho passar allí.
4: Clar, ho hem fet, però suposo que dins de la mentalitat d'aquests que embruten la ciutat, doncs el fet de fastidiar forma part d'algú que els agrada, no? Però hem habilitat espais per pintar grafitis.
1: Es promet un 30% més de freqüència de neteja, això vol dir que hi haurà barris que fins ara, no sé si havien estat infradesatesos, gens desatesos, molt desatesos?
4: No, els barris en general han estat ben atesos en funció del contracte que teníem, que hem de tindre present, que és ara de l'any 2010. Però és cert que la realitat de la ciutat en aquests moments té a veure amb la de les hores, en tantes qüestions, doncs perquè tenim un barri nou, que és el barri del Front Marítim, a l'entorn del canal, el barri del Gorg, doncs que fa 16 anys no existia. I aleshores, al final, tu tenies que donar servei amb els diners que havies adjudicat el 2010 a una ciutat durant el any 2012 que havia crescut i hi havia zones noves, no? Això és important, com també incorporem, que fins ara no es feia, la neteja dels pipicans o la neteja dels jardins, mm-hmm. també s'incorporen dins d'aquest contracte. Però, insisteixo, nosaltres podem fer un esforç, el fa la ciutat, perquè al final qui ho paguen són els veïns. Però si el senyor que surt a passejar amb un gos no recull la porqueria, quan el gos ho fa al mig del carrer, pues, seguirem tenint una part del mateix problema.
1: Les vegades que he obert fils telefònics amb algun alcalde amb altres emissores d'aquesta mateixa cadena, el 80% de les trucades eren de caques de gossos.
4: Sí, sí. És
1: que curiós, eh?
4: Hi ha molta gent que el recull. Jo crec que la majoria, en aquests moments, i ho dic de debò, perquè jo m'hi fixo molt, però encara hi ha una part que no recull, i de qualsevol edat, eh? L'altre dia jo anava amb el cotxe i vaig veure un home de més de 70 anys amb el gos, està parat amb el semàfor, es posa a fer caca allà al sí, costat sí. del d'allò, l'home segueix i diu, escolta, faci el favor de recollir això. Diu, si és petita, dic, bueno, pues expliqui-li a la persona que vingui darrere, el trepitxi, que és petita. O sigui, vull dir que no és que sigui gent jove. Que
1: vostè
4: gent...
1: va baixar del cotxe a dir...
4: Vaig baixar la finestra tremendo. I vaig llamar l'atenció.
1: El va reconèixer o...?
4: Sí, evidentment, sí. Perquè apareix que estava el primer a la filera i anava al meu cotxe, sí, no anava al de la feina. Estava el primer a la filera i ho vaig veure perfectament. Em vaig adelantar i li vaig llamar l'atenció. Va dir que era petita. Bueno, pues ja està.
1: Si és l'alcalde informa, l'alcalde avisa, eh?
4: Sí, sí.
1: Clar,
4: sí.
1: Només hauria faltat que l'alcalde denuncia, que hagués trobat a la Guàrdia pues, Urbana, i digui, escolti, qui hi ha aquest senyor... Pues,
4: si pogués denunciar, hauria denunciat. Ja li dic, però tampoc no era qüestió d'interrompre el trànsit, baixar-me del cotxe i fer el número.
1: Però, escolti, no era més còmode, no hauria sigut més fàcil fer veure que no ho veu i, mira, torno, jo me'n vaig cap a l'Ajuntament a treballar un rato.
4: Sí, però a mi la gent no m'agafa... A mi els veïns de Badalona no m'han escollit per fer-ho fàcil, a mi m'han escollit per fer-ho difícil, no? Aleshores, és que a mi el tema de la neteja i el tema de l'incivisme m'emprenya molt perquè és que ja no és per l'esforç que puguem fer des de l'Ajuntament, sinó perquè per un respecte a la resta de veïns, no? O sigui, jo no he vist a ningú que, però de debò, eh? Jo no sé les persones que m'estaran escoltant, però que ningú dels que no recull la porqueria dels gossos, i repeteixo, molta gent, jo crec
1: sí,
4: que la majoria ja recull...
1: Sí, en general en veig.
4: O sigui, que surti amb el gos, que el gos es faci caca a la porta de casa seva i la deixi allà. Jo no n'hi he vist a cap. Segur que si ho fa a la porta de casa seva, ho recull. Pues si ho fa a la porta de casa seva i ho recull, per què no ho recull a la porta del veí? És que és així de clar... O sigui, i a mi, per exemple, doncs, una acció que durem a terme durant aquesta campanya és que les persones que tinguin gossos els hi donarem com unes ampolles perquè portin aigua i perquè amb aquesta aigua doncs, li volen donar de beure al gos, doncs, que li donin, però és per quan estigui orinant el gos, doncs, que després tirin a l'aigua unes ampolletes especials. Vull dir que posem totes les facilitats, però clar...
1: Pel gos, ara que no l'omplin d'aigua i comencin a beure aigua ells aquí.
4: Bueno, mira, escolta, però si hi ha gent rara, ni hi ha tots els jocs.
1: Ja s'ho faran passar. Escolta, i també es parla de recollida de mobles a domicili per persones grans amb mobilitat reduïda. Quina serà la mecànica? Com funcionarà exactament aquest servei?
4: Pues miri, hi haurà un servei amb un número de telèfon que per les persones que tinguin pues, 70, 75 anys o les persones amb mobilitat reduïda que tinguin que baixar algun trasto i no ho puguin fer, pues, bé perquè no tenen ascensor a casa seva, bé perquè són grans i no poden aixecar pes, trucaran amb aquest telèfon i els serveis de neteja aniran a casa seva, pujaran a dalt i s'emportaran els mobles. Jo crec que aquest és un servei... Jo me n'encento molt orgullós, estic molt content, no sé si altres ciutats ho fan, però que la nostra és el primer cop a Badalona que es du a terme i jo crec que està molt ben pensat. Anem de... aviam com ho fem, perquè ningú es pensi que això és un servei doncs, de porta a porta i que persones que estan amb mobilitat perfecta pues, que em vinguin a recollir a mi el moble. No, els mobles aniran a recollir les persones que siguin grans o que no es puguin moure i jo crec doncs, que d'aquesta manera evitem també doncs, que tinguin que molestar veïns o familiars si ells no poden baixar. Em sembla que és un tema social important.
1: Jo que sempre he trobat fascinant, ja no sé, penso... Jo només que en sé que aparegui al costat d'uns contenidors una nevera, però una nevera, no una petita, no, una nevera gran, d'aquelles de metre, no sé, ara, 80, o potser si ho dic bé, no, Rosa, sí.
4: I més altes.
1: I més altes. Escolti, però esclar, més alta que vostè segur que no.
4: No, més alta que jo no he vist cap nevera, pot ser, eh?
1: És altíssim, jo el veia i dic, aquest home és alt, no és alt, és altíssim. Jo crec que hauríem...
4: Ara els estudis on dona el sostre.
1: Sí, jo em sento un hobbit, imagini's. Escolti, doncs, ja aparegui una nevera allà enmig d'uns contenidors, jo trobo fascinant l'esforç que ha hagut de fer aquella persona per portar-ho allà, i penso, home, de la mateixa manera que us portat aquí, porta-ho on pertoca. Mira, no?
4: Normalment, a mi l'experiència que el demostra és que el que deixa la nevera allà no és el veí. Mm. És el de l'empresa de reformes o de l'empresa que ven els mobles, que per estalviar-se portar en l'abocador de residus aquest aparell, mm-hmm, una nevera, vostè parlava, la deixa, va amb el cotxe i a la que ve un racó o un espai que no hi ha ningú, bum, i la deixa allà. O sigui, a mi em sembla d'una barbaritat. Nosaltres a Badalona aquesta setmana hem enxampat a una empresa que ho estava fent, abocant trastos, i bé, els hem denunciat, perquè tenim un vídeo, i mm-hmm, els hem denunciat. No, però moltes vegades, ja li dic, són furgonetes, algunes, que treballen amb negre i que no volen anar a l'abocador perquè l'abocador, que és per professionals, es té que pagar, i per estalviar-se a pagar o per estalviar-se a fer el viatge ho deixen en una cantonada, cosa que és una autèntica barbaritat.
1: D'aquí un any estarà formant govern, ja, d'aquí un any o què?
4: Jo espero que sí. Serà el que decideixin els veïns. A mi em sap que els veïns, en termes molt generals, estan contents, i per tant és el meu objectiu.
1: Escolti, d'aquí un any, quins indicadors concrets ens permetran dir si aquest contracte està funcionant, si el servei està funcionant o no? Menys queixes, menys abocaments, més reciclatge. Jo crec, bueno, els carrers s'hi veuran ràpids, si estan nets o no. Això es veu, surts i ho veus.
4: Sí, això, doncs, a propers mesos jo crec que es veurà la millora, no? Mm-hmm. Al final, els veïns, quan acaben votant, no t'acaben votant per un sol fet, no? Per un... Deia, miri, aquesta setmana ha estat a l'Oriol Junqueras a Badalona, va fer una conferència amb el que és el seu candidat, van omplir la meitat del teatre, la meitat va quedar buida, i va fer una frase...
1: Perdoneu, però ho havia de dir, eh?
4: Ho havia de dir, bueno, jo soc objectiu.
1: Sí, no, no.
4: I
2: mig
4: plan,
2: ja l'ha fotut.
1: Espera, que encara... Ara falta la segona part, espera.
4: I després va fer unes declaracions Junqueras dient, no, a Badalona l'Albiol el voten perquè és molt simpàtic i perquè és molt proper a la gent. No, mire, no. El votaran perquè sigui més o menys simpàtic, això no ho discuteixo, però el voten perquè hi ha un projecte de ciutat darrere, perquè Badalona és una ciutat d'esquerres. Per tant, hi ha un projecte darrere, no es tracta perquè simpàtics n'hi ha molts a la vida. Aleshores, ha d'haver un projecte, i si hi ha un projecte, la gent confia en tu i et vota, i després hi ha una realitat. És que vostè es passeja ara per Badalona i la major part dels barris tenen carrers aixecats, cosa que no passava a la ciutat de Badalona en els darrers anys. Per què? Pues perquè per les crisis polítiques que hem tingut des del 2015 al 2023, la ciutat va estar administrativament bloquejada. Ara tu vas des de l'Ajuntament, des de la plaça de la Vila, que ja està aixecat al carrer del davant, fins a la major part dels barris, i veus que estan fent que estan fent obres de millora. Això és el que valora la gent, un global.
1: Una ciutat d'esquerres,
4: que és Badalona, és una ciutat d'esquerres.
1: I vota un alcalde de dretes?
4: Bueno, voten un alcalde que prioritza la ciutat. Voten un alcalde que els va dir a les eleccions que jo no volia canviar la ideologia de ningú, que jo el que volia era canviar Badalona. I és el que crec que estic demostrant, no? Si nosaltres acabàvem, per exemple, el dilluns vàrem tindre un ple a l'Ajuntament, el de la tarda, per la tarda. Vam acabar el ple i a la plaça de la Vila hi havia un grup de persones de l'Assemblea Nacional Catalana que encara es reuneixen i fan el seu discurs, i vaig sortir per la porta, vaig passar al costat d'ells, els que coneixia els vaig saludar, i no va passar absolutament res. Això és el que jo crec que volen els veïns de Badalona, que més enllà de ser de dretes, esquerres, independentista, no independentista, que l'alcalde es preocupi d'arreglar les voreres, d'arreglar la neteja i d'arreglar la seguretat, per dir alguna cosa.
1: Repassant les seves xarxes socials, hi ha una cosa que queda força clara, i potser és un dels ADNs de la fórmula Albiol, que vostè és un alcalde que, vaja, més de carrer que no pas despatx. Un ball de Patrullando la Ciudad, eh?
6: Hola, estoy en el barrio de Sisreis, en la calle Olivera de Sisreis. Hola, estoy en la calle Pablo Piferrer, en el barrio de La Salud. Hola, estoy en el barrio de San Cris, y ya veis, obras de mejora.
7: Hola, estoy en la plaza de Brigadas Internacionales.
6: Hola, estic al barri de Canyadó i estic amb el nou edifici que hem construït des de l'Ajuntament de Badalona. Hola, ya lo veis, pedazo de obra que estamos haciendo. Hola, mirar este entorno, qué espectacular esta instalación. Pues bien, que sepáis que este es el primer refugio municipal para gatos que hay en la ciudad de Badalona.
1: I tant el veiem en cadira de rodes presentant un torneig d'esport adaptat, ballant dalt i baix a l'escenari en una superfesta de tardeo música als 80s. Això inaugurarà el nou casal de la gent gran, presentant les obres del carrer Olivera de Sistrells. Escolti, si cau el despatx, no l'enganxa, eh?
4: No, normalment no, però jo és que crec que un alcalde ha de tindre la virtut de tindre un bon equip que treballi administrativament, i jo el tinc, i l'alcalde està a peu de carrer escoltant els veïns. Abans li explicava l'anècdota d'un abocament, no?, que va haver-hi amb el barri del Raval, al carrer Llafià de Badalona, perquè li dic exacte, no?, aquesta setmana, doncs jo em vaig presentar allà, em van començar a vindre veïns, vam veure un espai, doncs, que estava degradat, i a mi se'm va ocórrer una idea per millorar aquell espai. Quan vaig arribar al despatx el mateix matí, al cap d'una estona, vaig cridar la regidora Medi Ambient i li vaig dir, vine cap aquí. Dic, mira, hi ha aquest espai tal, jo l'he vist, i aquí el que podem fer és tal cosa, tal, de les properes setmanes es farà. Jo crec que la millor manera de conèixer la realitat de la teva ciutat quan ets alcalde és trepitjar el carrer i parlar amb els veïns. Aleshores, difícilment m'enganyaran a mi del que està passant o deixant de passar a la ciutat si ho veig en primera mà.
1: Vostè seria d'aquells alcaldes que, si hagués de contravenir algunes ordres, algunes instruccions de partit, com hem vist, en el defensaria per davant Badalona abans que...
4: Mira, jo li poso un exemple. No és un tema de desobeir ordres de partit, però alguna vegada jo he tingut que prendre per interès a la ciutat decisions que van en contra del que conceptualment jo defenso i defensa el meu partit. I poso un exemple. Fa unes setmanes vaig tindre que prendre la decisió de votar a favor de suspendre qualsevol otorgament de noves llicències turístiques a la ciutat de Badalona, perquè creia que si seguíem donant llicències turístiques era contraproduent. Per què? Perquè els municipis de l'entorn, governats per el Partit Socialista, ho havien fet. Aleshores jo deia, si jo segueixo donant llicències, tots aquests que volen anar a la zona del Barcelonès Nord, com que Santa Coloma, Sant Adrià, Barcelona no poden, acabaran anant a Badalona, i aleshores on no tinc un problema en aquests moments me l'acabaran generant. Per tant, vaig prohibir el donar noves llicències de pisos turístics en contra del que jo penso, perquè jo crec que és una opció, però que a la vegada sí que estic convençut que és la millor decisió en favor de la meva ciutat. Per tant, ho faig.
1: Tot això en un 4 de juny de 2026, mesos després del desallotjament del B9. Encara hi ha persones sense una alternativa habitacional estable. La Fiscalia el març sostenia que l'Ajuntament no va complir l'ordre judicial perquè no va garantir ni un protocol d'atenció ni alternatives a les persones vulnerables. És una decisió que vostè a casa li han aplaudit molt. Fora de casa no s'ha entès massa que de cop i volta es fessin fora 400 persones i que el sol i la serena, no?
4: És que jo crec que ha hagut una certa confusió. Nosaltres no vam fer fora ningú, nosaltres vam desocupar, repeteixo, desocupar un immoble de l'Ajuntament de Badalona que estava donant molts de problemes en els veïns de l'entorn. L'Ajuntament tenia una sèrie de persones que estaven ocupant, d'aquelles 400 que estaven ocupant, que estaven en tractament de serveis socials, aquelles persones se les va atendre, se'ls va donar una alternativa habitacional, la Generalitat li va donar també amb unes altres, i és cert que va haver-hi rebombori, i que va haver-hi polèmica, però al final la realitat és que aquestes persones conflictives a Badalona ja no hi són, o gairebé no en queda...
1: L'Ajuntament estava obligat a donar-los una alternativa a aquestes persones?
4: No, en absolut, i prova d'això és que més enllà del que digui el fiscal, la jutge ens va demanar la informació, se l'hem donat i aquí ha quedat el tema. O sigui, no en cap moment estàvem obligats. Sí que aquelles persones que complien els requisits, sí que estaven amb seguiment dels serveis socials, es van atendre, es van atendre i se'ls va donar una alternativa, però la resta en cap moment a nosaltres se'ns va obligar. Però això, insisteixo, és que més enllà de l'utilització política que s'ha volgut fer, els veïns estan contents, la jutge ens va demanar la informació de com havia anat tot i aquí s'ha acabat.
1: Hem tingut tirotejos a Sant Roc, generen alarma social. Primer el cas d'un jove detingut després de disparar contra la porta d'un pis en un conflicte relacionat amb un immoble. Després el tiroteig al carrer Còrdoba, una nena de 10 anys resulta ferida per una bala perduda. Més enllà de la resposta policial immediata, fins en quin punt aquests episodis tenen a veure amb problemes de fons d'un barri que arrossega històries de clans, narcotràfic, armes? Quina intervenció social o quina visió hi volen aplicar o hi poden aplicar vostès des de l'Ajuntament en aquest barri per no donar-lo per perdut?
4: Vale, aquí hi ha dues qüestions. Una, problema social de persones que viuen al barri, un barri amb molta pobresa, però a la vegada hi ha molts veïns, o la immensa majoria de veïns, que són persones que volen tirar endavant i volen viure en normalitat, i una altra, persones que són conflictives i que formen part de xarxes organitzades de crim, com és el cas que vostè apuntava, no? Que va ser entre dues famílies dedicades al tràfic de drogues. Nosaltres hem fet una aposta en la política social del barri de Sant Roc que va de manera transversal. Millora del que és l'entorn a l'urbanisme, amb obres importants que començaran durant els propers mesos, al llarg d'aquest mandat. Treball a través dels serveis socials amb insistència i tenim present que hi ha una dificultat. I és que hi ha moltes persones, sobretot... Tu a una persona de 70 anys difícilment la faràs canviar la seva mentalitat. Mm-hmm. Però en els nanos joves i els crios i les nenes, sí, no? I per tant, aquí és amb entitats i l'escola pública que allà en aquell entorn s'està fent un esforç. Però ens trobem amb una realitat i és que el nivell d'absentisme és altíssim. És altíssim, però per sobre el 60% d'absentisme a l'escola. I això els culpables són els pares. I jo ho tinc molt clar. I els pares se'ls explica per part de l'escola, per activa i per passiva, que el nen i la nena té que anar a l'escola. Que tal? Però la mentalitat d'alguns no els importa que el seu fill... És més, els treuen en alguns casos a l'escola. Com aleshores, aquí hi ha una feina didàctica, però en la majoria dels casos, en alguns casos... No sembla que no dona resultat, que no es vol entendre. Jo seria molt contundent. I ho diré a poquet perquè m'entengui tothom. I diré el que dic i no diré el que no dic. Però jo que dic és que aquella família que tingui un nen o una nena amb edat d'escolarització obligatòria, el nen o la nena no vagi a l'escola, se'ls avisi als pares i els pares no facin res, o siguin els que estiguin provocant, que el nen o la nena, amb edat obligatòria d'anar a l'escola, no hi vagi, jo els hi treia les pagues i les ajudes. I mentre no ataquem aquesta part de la població concreta, amb aquestes zones en concret, que se'ls hi prenen mesures contundents que de debò els afecten, hi ha una part d'aquesta gent que no ho vol entendre. I no estic parlant d'un fet aïllat. Els estic parlant perquè algú pot dir no, és que l'Albiol l'està generalitzant i és no sé què, no sé quan. No. Li estic parlant d'una escola on el nivell d'absentisme escolar està per sobre del 60%. I, per tant, no estem parlant d'un tema anecdòtic. Estem parlant de la majoria. Doncs jo ho tinc claríssim. I si els hi treus, la paga a la família i dius, mira, tú no quieres traer, como no traigas el niño o la niña al colegio, se te va a retirar la PIRMI i l'ajuda i tal, i qual. Veuràs com sí que ho faran. Però ara saltarà no sé qui quan escoltin les meves declaracions i diran que si sóc un racista, que si sóc un no sé què, que vaig en contra de la pobresa. No, si precisament jo vull mesures com aquesta, perquè aquests nens i aquestes nenes que els seuen de l'escola i que, per tant, seran uns ignorants que no podran fer res a la vida, vull que es puguin formar, vull que puguin fer secundària, vull que puguin estudiar batxillerat i vull que vagin a la universitat per poder, o fer formació professional per poder sortir de la marginalitat i de la pobresa. I, per tant, ho hem d'afrontar d'aquesta manera. Jo ho tinc claríssim.
1: Gent que ens escolta, gent jove, pensarà, mira, l'Albiol ja la torna a liar.
4: Sí, la torno a liar, però perquè jo ho penso, perquè, és que, perquè sap què passa? Que la resta de polítiques del bonisme no han donat resultat. No han donat resultat, perquè, miri, la Generalitat porta anys i a l'Ajuntament anys abocant diners. Nivell d'absentisme, 70% o 60%. Això és el que jo estic dient. I, per tant, com que jo vull que aquests nens i aquestes nenes que estan en un entorn marginal puguin ser homes i dones de profit, vull que estudin. I vull que, mentre tenen l'edat per estudiar, se'ls obligui a estudiar. I si els pares són els primers que no prenen mesures, que és el que passa a la majoria dels casos, se'ls hi treu les PIRMIs i les pagues als pares.
1: Escolti, si entra a manar Feijó, no sé quan, si entra a manar, això ho podrà tirar endavant o no?
4: És Generalitat, això. Això és un tema d'ensenyament i serveis socials de la Generalitat.
1: M'he saltat el pas de preguntar-li de qui depèn més, si de la Generalitat de Madrid.
4: No, això depèn de Generalitat, però que no estic fent... Però si que depengués de Madrid, li diria el mateix. li diria exactament el mateix, perquè és el que penso. Perquè és que, si no, no ens en sortirem. No ens en sortirem.
1: Xavier García Albiol, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Res, que si no li pregunto, a partir d'aquí moment vostè nota que li diuen més Albiol que García o Xavier.
4: Ja fa molt de temps.
1: Que li diuen l'Albiol, jo pensava que ja és el segon temps. Cognom.
4: I sap qui m'ho diu, sobretot?
1: Albiol.
4: Albiol, els nens. Els nens i les nenes petits, que tindrien que conèixer els futbolistes, doncs Albiol, Albiol, quan van amb el col·le, Albiol, doncs jo encantat.
1: És popu.
4: Bueno, és que m'agrada saludar la gent.
1: Ja ens pugen la música, perquè això vol dir que hem d'anar acabant, eh? Adéu-siau.
4: Encantat.
1: Gràcies per haver vingut. Adéu-siau.
0: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
8: La Set, bona tarda. Té 100 anys. Toca l'orgue des de que era jove. Ha fet 1.700 concerts al llarg de la seva vida i per tot el món. I acaba de fer realitat el somni de restaurar un dels seus orgues preferits, el de l'església de Sant Felip Neri, del barri gòtic de Barcelona. I ara, el que és millor, és que se'n va de gira. Avui al balcó ens colem a casa de la centenària Montserrat Torrent. Montserrat, moltes gràcies per rebre'ns a casa teva.
9: Gràcies a la cadena SER, que hagi vingut a casa per escoltar el que puc opinar sobre la música i sobre la vida.
8: Com et trobes? Com estàs?
9: Em trobo regular, o sigui, de vegades m'enfado, sobretot amb una nevada que cada dia em pregunta com te trobes. Jo dic, no em preguntis més com et trobo, mai em trobo bé, però m'he acostumat a no estar bé, i llavors ho accepto. Quan em fa mal l'espatlla, em fa mal el braç, quan no em fa mal el braç, em fa mal el peu. Hi ha un seguit de petites coses que dius, ja t'has acostumat.
8: Et puc dir que et trobo molt bonica.
9: Gràcies. No esperava aquesta elogi, perquè realment no és així, però...
8: Mira, aquí, al menjador, hi ha, potser, m'agradaria preguntar-te si és potser l'objecte més important d'aquesta casa, el teu orgue. Com és aquest orgue?
9: És el més important, certament. És un orgue d'estudi molt modest, perquè si fa més gran jo tenia un orgue bastant gran en un altre pis, però en aquest cas els veïns que seria. Ara no, perquè és molt suau i tanco encara les portes que els tubs quedin una miqueta apagats i mai cap veí s'aguessat. Al contrari, els que tenim aquí, que eren una gent molt... No sé com se'n deia, allò.
10: Fura dels Baus.
8: Ah, la Fura dels Baus. Vivien aquí?
10: Sí.
8: Vivien aquí i escoltaven l'orgue de la Montserrat Torrent.
10: No, venien a fer festes aquí. Era el mateix.
9: La filla de la veïna era de la Fura dels Baus. I em demanaren que toqués més fort, que és que no puc. No depèn de la meva potència, és l'instrument que no dona permís.
8: Montserrat, tu toques encara cada dia?
9: I tant. Me sé que les 5 del matí. Sí, no, però ja és un costum, no té mèrit. No, ho explicava ahir, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, que és un ritme de vida. Aixecar-se molt aviat, estudiar. Després esmorzar, després la dutxa, després tornar a estudiar. Dinem amb la noia que tinc a les 12 en punt. A les 12 i quart m'ha quedat. Mengem molt poquet, tant una com l'altra.
8: Tu tens problemes per escoltar? Ara, de fet, estem fent aquesta entrevista amb una tablet. Molta gent es preguntarà com pots tocar sense escoltar-hi bé.
9: La música la sento, és que és una altra cosa. O sigui... Si escolto una música que no he sentit mai, sentiré un so, però no sentiré les notes. Si escolto la música que jo conec, l'escolto nota per nota. Aquesta és la diferència. Si ara vosaltres em diguéssiu Pare Nostre, que esteu en el cel, jo ho entendria tot, perquè és una cosa molt coneguda.
8: És que t'està escoltant molt atenta. Nosaltres no hem vingut sols, Montserrat. Ens agrada molt la teva vida dedicada, gairebé 100 anys, a l'orgue, perquè vas començar a tocar molt petita. T'hem portat una noia que té 18 anys i que toca l'orgue. Hola, Zoé, com estàs?
11: Hola, molt bé, molt contenta.
8: Tu saps qui és la Montserrat Torrent?
11: Sí, va ser professora del meu professor.
9: Preferiria que sigui fidel a la seva vocació, que segurament durant el període d'estudis hi haurà algú que la contradirà, algú que dirà a terç el temps. L'òrgan no serveix per res. Endavant, endavant, endavant, endavant. Et diré que no busques l'èxit. L'èxit ha de venir per ell mateix. M'hi he apuntat això, que jo sempre ho dic i mai me'n recordo, de llegir el llibre L'art del tiro en arc. És un llibre d'aquest senyor Eugène Herriger. Mai me'n recordo, però l'he llegit moltes, moltes vegades i l'he recomanat centenars de vegades. És fantàstic. És un que va al Japó i busca el millor mestre de tirar l'arc. I ell només vol fer Diana. I el mestre li diu, no, fixa't bé el que jo t'estic dient que has de fer. I ell, però un dia el deixeble s'enfada, tanca el llum, faci Diana. I el mestre agafa l'arc, quan obren el llum, ha fet Diana. Es queda espantat aquest. Diu, perquè és que la Diana has de ser tu. Tu només busques l'èxit i ser Diana. Busca perfeccionament, quan tindràs tots els coneixements, tot el que s'ha de fer per ser Diana, amb els ulls tancats la faràs.
8: És un bon consell, no buscar l'èxit, sinó enamorar-te de la música i seguir treballant.
11: Sí, em sembla molt important, a més, perquè avui en dia sembla que tot ho fem per un objectiu molt concret i justament interpretar música és...
9: Però per amor a la música, fer-ho però bé, la fem és que quan disfrutaràs que tot ho quedem.
8: Ara deia la Montserrat que ella no li cal tenir l'oïda perquè sent la música. Tu pots entendre-ho, això, oi?
11: Òbviament no tant com ella, però sí que entenc, perquè a part de les vibracions que notes quan toques l'orgue, tant als peus com a les mans, també és un instrument que omple molt l'espai i per tant ho sents molt bé tot i és com molt sensorial. Llavors crec que es refereix a això.
8: A tu, Montserrat, et preocupava quan eres molt jove que no tenia la mateixa expressivitat l'orgue que el piano, però tu vas voler demostrar que sí que la té.
9: Quan era molt jove jo penso que tenia una tècnica molt, molt, molt bona. Sensibilitat, una mica, sí, perquè era herència de la meva mare, que tocava el piano d'una manera molt expressiva, no, amb aquesta manera que de vegades hi ha algú que toca que sembla, dius, oh, quin espant, Déu meu. Baixen les tecles en fúria, però no, en poesia. Per tant, una mica de sensibilitat. Però la vida et va curtint i vas donant compte de l'essencial de tot plegat. I la música, naturalment, t'ajuda molt a fer-te entendre el que tu has viscut i també incorporar-ho a la interpretació. Si has tingut un dia molt alegre, tocaràs més viva, més joiosa. Si el dia ha sigut trist, no buscaràs coses alegres, tocaràs coses més pensatives.
8: Deixa'm preguntar-li ara a la Zoé, que ella ha tocat a la Catedral de Tarragona. Li vull preguntar, què sap de la Montserrat Torrent?
11: Bueno, el meu professor, el Jordi Vergés, que és professor al meu conservatori d'orgue, sempre m'ha parlat d'ella en diverses classes. M'ha dit que és una referent no només d'ell, sinó de moltíssims organistes espanyols i catalans. I també, doncs, per exemple, fa un mes, a l'abril, vaig anar a l'homenatge que li van fer al Palau de la Música pels seus 100 anys, que em va agradar molt, sí.
9: En Jordi va tocar.
11: Sí, sí, el vaig veure.
9: Molt bé.
11: I això, i també em va cridar molt l'atenció quan vaig saber d'ella, perquè avui en dia els referents musicals, sobretot que ens ensenyen als conservatoris, solen ser més homes que dones, i trobar-se amb una figura com ella és una cosa realment especial.
8: La Zoé diu, més homes que dones.
9: I és que toquen l'orgue, sí, sí. moltes.
8: Però a la teva època eren tot homes.
9: A la meva època tot eren homes. Aquí. Només hi havia una que mai recordo el nom, i en canvi tinc el nom de la filla, que havia fet la carrera d'orgue. I eren molt amigues totes dues. Però no en plan concertístic. En plan d'acompanyar potser algun cor, alguna cosa així, molt discreta. Però no eren tot homes. A França no, hi havia la Mary Claire Allen, que és famosíssima. A Anglaterra també hi havia una altra organista molt, molt famosa. I aquí no, els homes governaven.
8: Ara s'han recordat que ella va tocar a la Catedral de Tarragona. Tu has tocat per tot el món. més de 1.700 concerts. Els més especials, Montserrat, els que quan tens ganes de fer memòria tries en el teu cap, quins serien?
9: Em va emocionar molt, molt, molt l'òrgan del Palau Real de Madrid. És preciós, perquè és molt sonor, però mai estrident. El que jo no puc suportar és aquests òrgans que xisclen, que dius, les mutacions agudes són tan estrets, astuts, que realment m'han perjudicat l'orella. I ara l'orga de Sant Felip.
8: L'orga de Sant Felip. Explica'l. Tu el coneixes, oi, l'orga de Sant Felip?
11: Bueno, he vist notícies de que es va reconstruir fa poc i sabia que va estar destruït fa uns anys.
8: S'ha reconstruït gràcies a la Montserrat, que portava molts anys. Per què era tan difícil reconstruir-lo i per què t'ha costat tant i per què t'ha fet tan feliç?
9: Bé, tot va començar quan jo estudiava. Vaig quedar enamorada de l'escola de Bach, que era contentíssima, era després de la Guerra Civil, després d'un quant d'anys. I llavors vaig tenir la sort que l'Institut Francès em va donar una beca per anar a París a estudiar. Al sentir els orques francesos vaig dir, però el que tenim és horrorós, perquè els orques històrics havien cremat durant la guerra, per ignorància i per... Increïble, els van cremar, els van destruir. O sigui, els havies tot per fer canons. Però la batalla era bo. Llavors vaig dir, quan vaig trobar, vaig dir, prou, Barcelona ha de tenir un orgue de veritat. I vaig començar a captar. Hi havia unes noies, em sembla que eren les mestresses, de Ràdio Pelayo, que tenien relació, com que venien discos, coneixien a moltíssima gent. Em van fer targetes de recomanació i anava casa per casa a buscar. Em donaven 10 pessetes, 15. Bueno, en aquell temps tenien un valor. El dia que em van donar 50 pessetes, vaig desmaiar. I un dia, com el veu, va venir el pare Serramona, que ja s'ha mort a la Sanfrenia, i va dir, hem de tornar a fer campanya per l'orgue. Ja no hi haurà res a fer. Sí, hi haurà res a fer. Tenim entès que tu tens un donatiu per quan et moris. Ara, dona'l ara. Dic, ui, això serà una mica de dalt a baix. Perquè tothom li cridarà l'atenció que em diré, faci aquest gest. Passa de tot. Comença a treure la cara, ja veuràs com se gran. Sí. Vaig tenir l'esforç de dir, doncs vaig endavant i van anar a dir molts altres donatius. Però ens vam tornar a encallar. Vam fer l'orgue major. A pedal, ni rastre. El recitatiu, a tercer tacat, ni rastre. Però llavors s'acostaven els 100 anys i va començar aquesta campanya que jo estic bastant desesperada, perquè això no n'hi ha per tant, per 60 anys tampoc. No veig que sigui tan extraordinari.
8: Mira, però tant et ve perquè al final et facin cas i l'orgue estigui inaugurat.
9: Sí. Llavors van engrescar un que es diu Josep Caminal, un amic importantíssim, i un home que té una influència i sap explicar-se i sap explicar tot el que s'ha de fer i el que volem obtenir per conquistar a l'illa, el president Salvador Illa, i també el de l'Ajuntament.
8: El Collboni i l'illa. T'han ajudat el Collboni, alcalde, i en Salvador Illa.
9: I van fer donatius molt grans. Van venir aquí a casa. Van venir Salvador Illa, acompanyat del tresorer, de la... com se diu aquesta de cultura?
8: La Sònia Hernández.
9: La Sònia Hernández. I vaig veure que anava de veritat.
8: Van venir aquí a casa teva a dir-te...
9: Anar-hi, li volem donar una alegria. Dic, oh... Ja he sigut... Ara ja puc morir. L'orgue ja està fet.
8: Deixa'm preguntar-li a la Zoe per aquest orgue i pel que deies dels tubs aguts. Tu has tocat tota mena d'orgues, Zoe. El de Sant Felip Neri, el coneixes?
11: Bueno, no he tingut l'oportunitat d'anar-hi.
9: El coneixeràs. Un dia hi anem.
11: Sí, m'encantaria, m'agradaria molt, sí.
8: T'encantaria tocar amb ella, no?
11: Seria un plaer, sí.
9: Serà Mira... molt, molt bonic, la veritat.
8: Diu que li agradaria tocar amb tu, eh?
9: Quines obres toques?
11: Ara estic estudiant un preludi fuga de Bach.
9: Fuga de Bach, quin?
11: Està en mi menor, crec. No sé quin és ara.
9: Són els primers preludis fugues.
11: Oh, sí, els més ancians.
8: Bach és el més important?
9: Sí, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, fa, la, do, la. que ara estic ben present.
11: Sí, sí, sí.
8: Ara, amb 100 anys, comences una gira, com si fossis una estrella de rock.
9: Àdila i Àlada. Jo dic, podria ser Àlada, Àladi. Àdila, Àladi, però no, és Àlada. A la vora d'Àlada, un orgue antic. I després hi ha molts altres concerts. Oh. Alemanya, Itàlia, Portugal, i encara en deixo algun, perquè no és possible.
8: Però és una gira molt important, és a dir, que hauràs d'estar viatjant moltíssim.
9: Bastant, perquè enllaçarem que no tingui d'anar, continuem tornant a Barcelona. Això també seria molt cansat, jo penso, eh? Però quan arribes a casa t'agafen ganes de descansar. I dius, ara no vull continuar, però si estàs ja a mig camí, dius, ah, continuem, canvia molt.
8: Té 100 anys, eh? Zoe, tu li vols fer alguna pregunta més a la Montserrat?
11: Doncs m'agradaria preguntar-te com creus que es podria apropar avui en dia l'interès per l'orgue cap a les persones més de la meva edat?
9: Primerament, jo crec que s'ha de fer que els que toquen i els donen concert siguin bons organistes. Hi ha gent que toca terriblement malament i et diuen, donareu concert. Dius, Déu meu senyor. Potser tenim la sort que te'ls fateixin de l'oïda com jo, perquè si no, és horrorós, eh? És terrible, fan un mal. O sigui que, clar, això és terrible. Exigir que toquin bé, que s'ho prenguin en sèrio, no, que no es pot, que toquin bé per comunicar la bellesa de la música. No pensar, ara m'aplaudiran. Jo tinc una sort fantàstica que quan aplaudeixen, no ho sento. Penso, hòstia, estan fent així.
8: Però, Montserrat, què els diries a una persona jove, com l'animaries perquè decideixi tocar l'orgue i no el piano o la guitarra?
9: Que val la pena. A mi m'ho plaer la vida. Hi he passat moltes coses, moltes alegries, moltes tristeses, moltes amargures. El que m'ha acompanyat més de tot ha sigut l'orgue i la música. És fidel. Mai et deixarà de banda. Saps? O sigui que si tens aquesta vocació, aquest gust de perfeccionar, d'estudiar, amb delectació, no estudiar. Jo penso que hi ha moltes maneres d'estudiar. Si estudies de dalt a baix, no en sortiràs mai. Jo primer llegeixo l'obra, de dalt a baix. Ara ja tinc una idea. Després la trossejo. Un trosset només, però ha de ser perfecta. L'endemà una altra trosset cosida. Començant sempre pel final. Però si tens autèntic il·lusió, te redradi cada vegada més bé. Avui m'he inventat una manera d'estudiar. I passat, els llibres són plantes. I cada planta ha de ser regada, ser ben cuidada. Si no, s'assecarà. Has de treure les males herbes, les notes falses. Has de mirar de cuidar-la amb carinyo, que noti que tinc molt interès. I estudiat de gust. Demà pensaré una altra cosa.
8: Això avui, eh? Ho has pensat avui, això?
9: Avui. Se m'ha corregut avui. O sigui, sempre penso alguna cosa o altra.
8: Jo, et sembla bona idea, aquesta manera d'estudiar?
11: Sí, em sembla molt original, aquesta forma de veure-ho també, i té tota la raó. Al final s'ha d'anar estudiant dia a dia, a poc, i tenir molta cura del que treballes.
9: En Jordi et fa estudiar trossejant.
11: Sí, a més és molt precís el Jordi sempre, sí, sí.
9: És que de dalt a baix, bé, jo he tocat molt amb orquestes, molt. I un bon director no porta el compàs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no. Corda, vent, corda i vent.
8: Montserrat, la Zoe té 18 anys. Com tocaves tu als 18 anys?
9: Jo als 18 anys encara no tocava l'orgue, tocava el piano. Estava a fer la carrera de piano, perquè la guerra ho va interrompre tot. Va ser uns anys de res, després de recuperació. No et vas posar immediatament que hi ha hagut una guerra, que la casa s'ha enfonsat. Són trastorns molt forts, que quasi ni penses en el que feies abans. Que has d'anar posant poquet a poc. I després sí, llavors ja... Després de deixar el piano va venir això d'anar a Santa Coloma de Farnets i de tocar l'orgue per afició. I dir, no, no va. I el mestre que hi havia, en Pol Franc, era... va dir, si vostè ve per passar el rato, no torni. Jo no li dono clàssica. Oh! Si jo tenia un genet Tremendo. No hi havia classe que no

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Un xiscle que el volia sentir tots els deïts. Un dolor terrible, dic, oh. Però m'ho dic que ho faci. I vaig dir, l'endemà, tornem-hi. I al cap d'un mes ja donava un concert i li vaig enviar. Un gràcies, doctor, vostè m'ha tornat a la vida.
2: Quina història tan increïble. Jo et veig molt forta. T'ho he dit de veritat, que et veig bonica, amb aquest, que et brillen els ulls quan parles de l'orga, i penso amb la Zoe. Zoe, tens la missió de continuar tocant, admirant a la Montserrat.
3: Totalment.
1: Ja sé que seràs feliç, estic convençuda.
3: Gràcies, gràcies. Espero que sí.
1: Si no, segur. Si et continua agradant, saps que hi haurà moments de fatiga que dius, oh, que està bé. No sé pas si en sortiré mai, però fes, petita, petita. He dit, va, només aquest trosset. Quan surt, ja hi poses una mica més per banda i banda. Si és que surt una frase i dius, oh, que bonic. No, ja no són notes, són frases. Són intensitats.
3: Sí.
1: No mirar la música plana, sinó vida, la que comunica.
2: Em sembla que li has donat la millor lliçó que li podies donar a la Zoe. Moltíssimes gràcies.
1: Li direm a en Jordi.
3: Sí, sí, sí.
1: Res de fer coses de neguet. No, que els professors s'enfaden molt. No, Jordi, farà il·lusió. Aquella de sempre teva que va venir escoltar-la a Felip Neri i donar-li algun consell.
2: Montserrat, moltes gràcies. De veritat, moltes gràcies per haver-nos convidat a casa teva. Hem vingut després de Salvador Illa i de la Sònia Hernández, el president i la consellera. Hem estat aquí també amb la Zoe, 18 anys, aprenent d'orga, que ha rebut la classe magistral avui de la Montserrat Torrent. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies.
1: Molt agraïda. Ha sigut una il·lusió gran.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Joan, què ha de sonar?
2: Guitarrica de la Fuente.

0: Quina bona cançó aquesta de Guitarrica, eh? Poses, és meravellosa.
1: M'està encantant, que m'agrada moltíssim, té molta sensibilitat.
0: És boníssim aquest àlbum, ara en parlarem de Guitarrica, però què passa, Anna? Ja fa olor? Què fa olor?
1: A primavera.
0: A olor, a primavera.

0: Pere, meravellosament. En marxa i al Parc del Fòrum, el primer dia del festival més icònic, més massiu de la ciutat, el Primavera Sound. I avui el que s'està fent és la jornada inaugural, és la jornada gratuïta en la que s'havia de fer reserva prèvia, amb invitacions, fa dies que estan esgotades, però és aquesta jornada gratuïta. Ha començat tot amb la Uineta, de que n'hem parlat molt aquí,
1: sí.
0: I ara mateix qui estan actuant són els britànics Yard Act.

0: Una banda de rock de post-punk amb lletres que tenen molt satíriques que van triomfar l'últim Glastonbury i que estan presentant el seu darrer àlbum del 2024, Where is my Utopia? I després d'ells, el que segurament és el que provocarà més corredisses a un quart de nou,
1: sí,
0: que és ell, que el guitarrista de la Fuente, que saps que és l'artista de moda, que va aparèixer...
1: Tu l'has vist en diverses ocasions.
0: El vaig veure als Jardins del Poble Espanyol, al festival aquest dels Jardins del Poble Espanyol, meravellós. I també algun altre festival que no et sabria dir ara quin, però l'he vist un parell o tres de vegades.
1: Sí, és que me n'has parlat.
0: Realment. Ara saps que és un dels artistes de moda, el confessionari de Rosalía et deia que va aparèixer.
1: Jo hi era allà.
0: Tu,
1: el dia em va tocar guitarrica, sí.
0: A mi va tocar Batguial, vaig tenir... No, bueno, els dos vam tenir sort.
1: Yeah.
0: Els dos vam tenir sort. I després, que és un dels protagonistes de Bola Negra, de la gran pel·lícula dels Javis, però sobretot aquest noi està triomfant pel seu darrer àlbum, que és preciós, ara tu deies, que es diu Spanish Leather, que té grans temes com aquests, que és Baibeca.

0: És veritat, deia que jo crec que segur que la més cantada, la més saltada, serà... No sé si la saps tu, aviam qui et sona, quina és la més famosa d'aquest àlbum.
1: Home, la de Full Time Papi.
0: Full Time Papi, molt bé, Anna.

0: Aquesta és molt bona, el videoclip també és boníssim, Full Time Papi. Doncs avui Guitarrica, però la cosa gran del Primavera ja sabem que és a partir de demà.
1: Sí.
0: Demà més de 150 artistes, 18 escenaris, aquest any s'amplia, però ja en parlarem demà. 18 escenaris...
1: Que demà estem allà.
0: S'hi afegeix, sí, ara en parlarem, perquè demà s'afegeix també a l'auditori del Fòrum, torna a ser un dels escenaris del Primavera, molt interessant. Caps de cartell d'aquest festival. Demà, Doja Cat, Massive Attack, o una que ballarem segur, que és Bad Gyal. Bebe, me gusta tu espalda, terminar tarde, que el porro me traigas, que estás loco de mirarme en tanga, ya tiene ganas, foto me manda. I altres també, que estic segur que t'agradaran, Anna. The Cure.
1: Home, The Cure, allà estaré.
0: Gorillaz, també.
1: Home.
0: Gorillaz també, Jade, Addison Rae, o aquests, els britànics i ex-ex que tornen al Primavera després de 10 anys. Ja l'Anna ho avisava, la gent, els oients jo crec que ja ho han anat escoltant en diferents promos.
1: Som pesats,
0: que
1: hem anat sí.
0: Fent, que som una miqueta pesats, però demà fem programa especial a les 7 de la tarda des del Fòrum, des del Parc del Fòrum, des del Primavera, perquè una de les coses que ens encanta més, i ho saps, és saber com s'organitza un festival
1: d'aquestes
0: característiques.
1: Qui la gent que hi penca.
0: Com es crea un cartell, com se seleccionen els artistes, quins són els criteris, els problemes que apareixen al llarg de l'any, com es produeix tot. I serà en Víctor Trapero, que és responsable de redacció al Departament de Comunicació, el que fa totes les recomanacions musicals.
1: Que estan tan ben escrites,
0: estan
1: li vull comentar.
0: Estan molt ben escrites. I l'Aleix Ibars, que és el director de comunicació, és periodista musical, comunicador cultural, per conèixer tot aquest cartell, tota aquesta immensitat de música, de coneixement musical que es necessita tenir per organitzar aquest festival.
1: I saps qui ve de parelles?
0: Ah, qui ve de parelles, clar.
1: Ja ho saps.
0: Sí.
1: La Llum i en Ramon Mirabet.
0: Que són dos grans festivaleros.
1: Que els encantarà estar allà.
0: Sí, serà meravellós, la veritat. Però bueno, això serà demà.
1: Això serà demà. Avui comença, però.

0: 12 i 14, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ara mateix comença una roda de premsa a Girona, on el director esportiu Quique Cárcel, acompanyat del president del Consell d'Administració del club, Pere Guardiola, del president institucional del Figeli, també del CEO de l'entitat, Mas Bagà, fan valoració de la temporada que ha acabat amb el Girona segona divisió. Àlex Luna, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, què tal, Sique?
0: Què estan explicant en aquesta roda de premsa?
1: Doncs ara mateix està aquí Quique Cárcel valorant la temporada. La primera pregunta ha estat per part nostra, preguntar-li per què els fitxatges han arribat tan tard, i ja han fet una valoració tant del Figeli com Pere Guardiola sobre aquest pas enrere i sobre la il·lusió de tornar a primera.
0: Escoltem en directe Quique Cárcel.
2: Una temporada com tothom, no li tinc a retreure res a ningú, i més bé tot el contrari. Vull dir, és un moment molt dur per cada una de les persones que hem patit aquest descens, i realment és una situació que jo m'emportaré, però a la vegada també amb l'energia de tornar a demostrar que estem capacitats per tornar al Girona, on té que estar aquesta primera edició.
0: Són les paraules de Quique Cárcel, és una valoració de la temporada. El que passa és que Nil Solà, a dia d'avui, el Girona no té ni entrenador, perquè Mitchell ha marxat a l'Ajax i no s'espera que s'anunciï ningú avui.
3: No, és que no està ni previst, perquè de fet l'opció 1 era de Carles Martínez. Feia dies que ho estàvem explicant, que estava demanant temps, sembla que ho té pràcticament tot acordat per ser el nou entrenador del Bayer Leverkusen.
0: Sí, per... Carles Martínez anirà al Bayer Leverkusen.
3: Al Bayer Leverkusen, sí. Per tant, li cau l'opció a aquesta aquí a Cárcel, que jo la meva sensació, informació, és que no està ni a prop al Girona de poder tancar un entrenador ara mateix. El que sí que la primera notícia que hi ha, i també l'havíem explicat aquí el que t'hi jugues fa dies, és que Pere Guardiola del Figeli i Cárcel han reconegut que la propietat li ha tornat a donar tots els poders aquí a Cárcel, i que per tant serà el director esportiu que ha de reconstruir el projecte.
0: Per tant, confirmen el que ja vam explicar fa uns
3: correcte,
0: dies al que t'hi jugues,
3: correcte,
0: que el projecte el reconstruirà Quique Cárcel.
3: I els mateixos amb Marcelo Claure, amb Pere Guardiola, amb el City Football Group. Falta saber quin és l'entrenador i la voluntat que hi ha, ho han repetit també en aquesta roda de premsa en diverses ocasions, és posar-ho tot al camp per tornar primer el més aviat possible.
0: Continuem escoltant Quique Cárcel.
2: Una miqueta aquest pacte entre ell i jo, pues, ha sigut el que ha anat passant. Sempre amb una sensació de focus, salvar la categoria, d'estar molt ficat amb el que realment necessitàvem, i tots sabíem que si aconseguíem a la salvació, aquella xerrada, pues, jo la sentia com algú que podia ser positiva. I així és com els vaig comentar, pues, a tots els accionistes. Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algú molt dur, d'algú que ens quedem tots sense cap tipus d'energia, amb una sensació de buit, amb una sensació de tristesa, amb una sensació de voler plegar, perquè realment és molt dur viure aquell moment. I Mitchell, per ell, crec que ho ha dit en un vídeo d'una forma molt clara, ell se sent un mes d'aquí. I jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat. No, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat. I crec que la tristesa és aquesta, no? El descens. Jo crec que la continuïtat o no la continuïtat de Mitchell, en aquest cas, queda en segon terme per mi. Per mi, lo important en aquest moment és que el Girona està a segona divisió, i jo me n'alegro molt pel Mitchell que estigui a l'Ajax i pugui fer unes grans temporades, i jo, per mi, aquí té un company de feina, potser un amic que el recolzarà sempre.
0: Doncs Quique Cárcel parlant del comiat de Mitchell i confirmant una altra notícia que us vam explicar el que t'hi jugues, que si el Girona hagués mantingut la categoria s'hauria quedat. Aquesta era la sensació, que Mitchell hauria continuat com a entrenador del Girona si hagués salvat la categoria al baixar consideren ja que el projecte Nil està finiquitat, acabat amb una oferta de l'Ajax. Mitchell ha marxat cap a Holanda.
3: Ha marxat cap a Holanda, s'ha emportat pràcticament tot l'staff, no el seu segon Salva Funes, i segurament va cap a Holanda Mitchell, és Miquel Rico, qui havia tingut ell d'entrenador al Huesca, i segurament també el que estava segon amb Julio Lopetegui.
0: Per cert, hi ha un metge del Girona que va al Barça, no?
3: Hi ha un metge del Girona que va al Barça, en principi, però al Futbol Sala. Havia fitxat des de l'Alavés, gallec, i marxa cap al Barça, però a Futbol Sala.
0: A Futbol Sala.
3: Parla molt i molt bé, per cert.
0: Com es diu?
3: Ara t'ho dic. Bueno.
4: El Desto es diu.
0: Aquest.
4: El de Girona, es diu el de Girona.
0: El de Girona, sí. És un exemple més de que s'haurà de reconstruir el projecte més enllà del que és la plantilla, banqueta, i hi haurà moltes
3: Diego
0: peces
3: Álvarez,
0: a cobrir.
3: Diego Álvarez Lourido.
0: Diego Álvarez Lourido, del Girona, marxa al Barça. Molts membres de l'staff se'n van amb Mitchell a l'Ajax, excepte el segon entrenador. Mm. A partir d'ara és una incògnita. Qui ocuparà la banqueta del Girona? No ho anunciaran avui encara perquè no tenen tancat el substitut. Si continua com a director esportiu, ja us ho va avançar el que t'hi jugues. Quique Càrcel, en un moment tornem amb l'Àlex Luna per escoltar més reflexions sobre una compareixença molt esperada, però que arriba sense notícies concretes pel futur de l'entitat, més enllà de la continuïtat de la cúpula màxima del club. I com us deia, les eleccions al Real Madrid cada dia ens regalen una sorpresa nova. Antón Meana, què tal? Muy buenas.
5: Bon dia o bona tarda, com estàs? Muy buenas.
0: Héctor González, què tal? ¿Cómo estás?
6: Bon dia, què tal? ¿Cómo estáis?
0: Os tengo que reconocer que son mucho mejores que las elecciones del Barça, ¿eh? Porque aparecen nombres, sorpresas en programas de tele inesperadas. La última, ho heu escoltat a l'entrada, és aquest anunci del fitxatge de Haaland, després el de Mourinho amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme va fer un Florentino i a l'Hormiguero va dir que si ell és president i no compleix la promesa de fitxar a Haaland, pagarà el carnet de soci a tots els socis del Real Madrid.
7: Lo que yo me comprometo con todos los socios a que las promesas que yo he hecho esta campaña de los dos jugadores, que si yo soy presidente del Real Madrid el próximo domingo, a partir del lunes, si yo incumplo alguna de mis promesas, yo he firmado una garantía notarial, personal, mía, donde cualquier incumplimiento por mi lado, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid. Hola. La próxima temporada.
4: Wow.
0: Son 17-18 millones de euros, ¿no? Una cosa así.
5: Sí, aproximadamente. La cuota de socio es 170 euros. Euro arriba, euro abajo.
0: Porque una cosa es el ser socio y la otra es ser socio y abonado. Una cosa es la cuota de socio y la otra es el abonamiento, igual que al Barça.
5: El Madrid tiene unos 60.000 abonados aproximadamente y tiene casi 100.000 socios. No es lo mismo, tú puedes ser socio y no tener abono. Uh-huh. Y repetimos, con pequeñas variaciones, pero ayer nos decía un socio, yo pago 173,80 al año. Y otro nos decía que pagaba 177, creo que hay pequeñas modificaciones de euros, pero vamos, en torno a 170, uh-huh, por lo que estaríamos hablando de unos 17 millones de euros más o menos, porque no todos los socios, digamos, son mayores de edad, los menores pagan menos, los que llevan muchísimos años, algunos están exentos de pagar la cuota, pero calcula más o menos 17 millones y acaba de pasarnos el equipo de candidatura de Enrique Riquelme, lo que es el papel físico, ¿no? Lo que ayer enseña pero no pone en pantalla, y dice que con su proyecto deportivo incluye la incorporación de Erling Haaland y Rodrigo Hernández para la temporada 26-27, y en caso de que no se produzcan ambos fichajes, asumirá personalmente, única y con exclusivamente contra su patrimonio personal, el pago íntegro de la cuota anual de todos los socios del Real Madrid Club de Fútbol correspondiente a la temporada 26-27.
0: O sea, os han pasado el papel del notario, sí, donde ha ido Enrique Riquelme a firmar esto.
5: Sí, sí, no es muy exclusivo, Héctor, se lo ha pasado a un grupo de WhatsApp en el que
4: sí, bueno, estamos 200 ahí, pero sí, bueno.
8: Pero lo tenéis
0: el papel. Sí,
4: sí. Lo tenemos. Es importante estar en los grupos adecuados de WhatsApp.
5: Que durante el mandato,
0: y no estar en muchos otros también.
5: El punto 2 dice que durante el mandato para el que resulte elegido en este proceso electoral no llevará a cabo ninguna modificación sobre el modelo social del club, lo que implica dos puntos. A, garantizar que los socios del Real Madrid continúen siendo los únicos y exclusivos propietarios del club, y dos, no ejecutar operaciones mercantiles ni de idéntico alcance que supongan la enajenación a terceros ajenos a los socios de la totalidad o parte de la propiedad del club.
0: Doncs aquesta és l'última hora, eh? Els documents que ha firmat Enrique Riquelme, primera, comprometent-se a fitxar a Haaland i Rodri si és president, si no, a pagar la quota de soci als 100.000 afiliats al Real Madrid, i dos, que no convertirà el club en societat anònima esportiva. Ara te pregunto l'opinió, Anton.
4: És barat, això, eh? Si tu, o sigui, signes un paper que et diu, si sóc president gràcies a la promesa de Haaland, pago 18 milions. Amb les dues portes que t'obre.
0: Perquè ser president és barat. El desmentit del pare de Haaland, exactament, què és?
9: Jo l'he llegit. I és un desmentit dient que aquesta informació no és certa. Els que van molt més enllà són, és el propi Manchester City.
0: Que perquè el City diu que no existeix cap clàusula per fitxar Haaland, per tant, si el vols has de negociar amb el City.
9: Sí.
0: I a més, es plantegen accions legals.
9: Recordem que Haaland va renovar per 9 anys, 9 temporades, i a més, amb aquesta renovació, el que s'ha explicat a la premsa anglesa és que van desaparèixer totes les clàusules possibles de sortida, que Haaland, la seva agència de representació sempre s'havia assegurat, tant quan va anar al Dortmund, quan va passar al Manchester City, aquest tipus de possibilitats per...
0: Sempre posava una clàusula per poder marxar si
9: això
0: volia.
9: Mateix.
0: El que passa és que això ho feia Mino Raiola, que va morir. Els seus familiars han heretat l'empresa juntament amb Rafaela Pimienta, que
9: correcte.
0: És la mà dreta de Raiola des de fa molts anys, de tota la vida, i hi ha alguns canvis a la manera de fer de l'agència.
9: Evidentment. Va renovar per 9 temporades... i el que diu el Manchester City és que no hi ha aquesta clàusula de sortida i que aquesta informació d'Enrique Riquelme és rotundament falsa i que s'estan plantejant emprendre accions legals.
0: A ver, Héctor, tú que estás siguiendo el día a día electoral, ¿cómo van calando las propuestas y los actos que hacen Florentino Pérez y Enrique Riquelme entre los socios del Madrid, que al final son los más importantes porque son quien votan?
10: A ver, Riquelme partía en clara desventaja y los nombres que he ido anunciando han ido recortando esa diferencia. Primero con dos mitos del madridismo de las últimas décadas, como Raúl en la dirección deportiva y Fernando Hierro para la dirección de la cantera, y luego los nombres de Rodri y de Haaland. Pese al desmentido, veremos lo que ocurre. Pero ayer cuando se anunció lo de Haaland fue un bombazo. Muchos madridistas florentinistas diciendo, ojo con Riquelme, espérate a ver, que me lo pienso. Bueno, luego todos esos también esta mañana celebran los comunicados del Manchester City, del padre de Haaland, de su agente también. Pero yo creo que Riquelme ha dado un golpe encima de la mesa. Nombres muy conocidos, los que quiere escuchar el socio madridista. Y todavía queda el del entrenador. La hoja de ruta es que lo anuncie mañana o el sábado. Dijo ayer en El Hormiguero que ese nombre del entrenador va a ilusionar más incluso que el de Haaland. Entonces solo se nos puede ocurrir uno, yo creo que es el de Jürgen Klopp, y veremos cómo responde Florentino, que ayer anunciaba a Mourinho, a Konaté. Yo creo que algún nombre más va a desvelar de jugadores en lo que queda de campaña, al menos debería hacerlo por si acaso, pero bueno, yo creo que Florentino sigue siendo el favorito, pero Riquelme va a conseguir un número de votos con el que yo creo que no contábamos hace 2-3 semanas. Y también de última hora sí que creo que os gusta el tema lonas, ¿no? Sí. Hay una nueva lona desplegada, zona de Diego de León, en Madrid, en este caso de la candidatura de Enrique Riquelme, el Bernabéu, por encima el típico cartel este de color negro y naranja cuando vendes o alquilas algo, se vende, y al lado del signo del teléfono, F. Pérez, y arriba, ¿y tú qué vas a hacer? El Real Madrid no se vende, vota Enrique Riquelme.
0: Qué bestia, ¿no? Qué a saco, ¿no?
4: Sí. Se vende, es bona.
5: Esto de hacer pancartas es una tontería.
0: Pero si ya has hecho unas cuantas.
5: Dos. Pero hacer una es una tontería. Hay que hacer más.
0: Porque, Antón, tú llevas años cubriendo la información del Real Madrid, estás en el día a día también electoral, al igual que Héctor González. ¿Qué te está pareciendo la campaña? O sea, lo digo porque desde fuera, o sea, ahora la pancarta que está de Enrique Riquelme, atacan a Florentino Pérez que no para de atacar a Enrique Riquelme, entrevistes, hombre, sorprenents, un al Hormiguero, avui a Quinto Milenio, a Miquel Jiménez, anunciant un fitxatge traient una samarreta, després et desmenteixen, l'altre dient que fitxarà a Mourinho i resulta que és intel·ligència artificial. Hòstia, és muy bestia, no?
9: S'ha publicat a Portugal que Mourinho li ha dit al Benfica que és intel·ligència artificial. És a dir, no és oficial que sigui intel·ligència artificial, eh? Ha sortit a premsa.
0: Ara ho repassarem amb el Marcos.
9: Per això.
0: Que podria ser que Mourinho mentís.
9: Això mateix.
4: Molt possiblement.
9: A mi no em sembla intel·ligència artificial.
0: O sigui, tu creus que és Mourinho i que ha dit que és intel·ligència artificial.
9: Clar.
0: Mira, això no ho havia vist, no ho havia pensat. No, aquesta no l'havia vist venir, que pogués mentir Mourinho. Sí, ja podria ser veritat.
11: És totalment intel·ligència artificial.
0: No eres tu.
11: Puedo sacar un vídeo de los 13 errores de la inteligencia artificial.
0: Antón.
5: A ver, primero, que la campaña la marca Enrique Riquelme. Es decir, Enrique Riquelme empieza con un modelo social, con un parque de atracciones en Valdebebas, con un ágora para el socio, y por la tarde Florentino propone algo similar. Que Enrique Riquelme da el paso con el tema de la venta, dice que quiere un notario y Florentino va al notario. Que Enrique Riquelme anuncia a Haaland y Raúl y Hierro y Florentino empieza a anunciar Mourinho con AT. Que la campaña la va marcando Enrique Riquelme. No sé si es bueno o es malo, pero analizando la campaña, aquí el paso lo marca Enrique Riquelme. Y Florentino contrarresta con lo que tiene. Ahora mismo es una batalla de todo contra Florentino. Porque claro, yo soy Enrique Riquelme, me levanto por la mañana, me afeito, me peino y digo, a ver,

0: Santi, què volies dir? T'agrada aquesta cançó, eh?
1: És de Manuel Turizo.
2: Però la cançó és de Manuel Turizo i la lletra de l'Arcilaso de la Vega.
3: Però és millor.
4: Santi Ovalle és molt fan d'aquest tipus de cançons, i jo també, eh? Té una llista com
0: diu
4: el merengue.
0: El
4: merengue de Manuel Turizo.
1: El merengue és aquesta?
5: Sí, sí, el Manuel Turizo.
0: I canta Macarena Rodríguez, bueno, m'ha posat l'Alberto Peinado, jo què sé. Sí, però sí, m'ha semblat divertit que un madridista ja, diguem-ne, es baixi els pantalons amb Mourinho.
5: També em preocupa tantes notes de veu, eh?
0: Les escoltem?
5: Sí. Comencem pel Didac.
6: Oye, por favor, en realidad me da igual. Me da igual quién gane las elecciones, si el Florenvito o Enrique Riquelme, pero por favor, continuar con esta sección del tío Faja, por lo menos de 5 a 10 minutillos al día, que va bien, es reparador.
5: Reparador és un concepte que m'agrada. I també tenim, per exemple, a l'Alberto.
7: Jo votaria sense dubtes al Florentino, però más vale com a culer, más vale malo conocido como no por conocer. I és el que deia vosaltres, que així veiem com se'n va tota la merda del tot ja.
5: I per últim, podem escoltar el Lucho.
8: Al tío Faja le habéis pagado tarde y mal.
0: Per cert, ens envien una imatge del bar El Roure, on anem moltes vegades a fer la secció amb el Ramon Besa. Presenten un menú: callos a la madrileña i conos de guarnició.
5: Hòstia, que bo.
1: Què porten, de conos? Conos amb coses dins.
5: 3D, no?
2: És 3D, aquests conos de tota la vida, no?
1: Ah, no porten res dins. Vale. Bons.
0: Una i 17. Àlex Luna, ha acabat la roda de premsa del Girona o encara parlen Pere Guardiola? Nil, tu que l'estàs seguint, que ara connecta amb el Luna.
4: Qui de càrcel, Pere Guardiola, amb la veu cantant totalment, exercint, jo crec que president del Consell d'Administració, i avui donant la cara. Hi ha bastants temes importants. De fet, hem deixat claríssim que el tema de l'entrenador no serà qüestió de dos dies, ni molt menys, que la intenció és que estigui resolt al juny. Hi ha 19 jugadors ara mateix en contracte al Girona. S'ha dit també que la Ciutat Esportiva la volen tenir acabada pel 2028, que en el proper semestre s'hauria d'activar ja la segona fase, que la plantilla evidentment tampoc serà feta abans del 15 de juliol, que la cosa anirà per llarga, perquè es mentalitzin els seus haters, ho ha dit així literalment aquí a Càrcel. No vol parlar d'Estuani ni d'altres noms propis, que s'ha de valorar amb els entrenadors, i que han descartat, jo crec, la construcció d'un nou camp ara mateix, perquè no hi ha diners per tot. Això seria a moda de resum.
0: En un moment connectem amb l'Àlex Luna, que no ha respost perquè està seguint la roda de premsa, que encara dura més d'hora i quart. Porten donant explicacions.
4: A les 12 en punt han començat i són 1:20, per tant, 1:20.
0: El que passa és que una de les més importants, que és saber qui entrenarà el Girona la temporada vinent, no ho saben, perquè encara no tenen tancat l'entrenador, i passaran uns quants dies fins que ho aconsegueixin.
4: I passaran dies, perquè s'han de solucionar totes les banquetes de primera divisió que hi ha per davant. Imagina't, si ha intervingut la banqueta al Bayer Leverkusen en un entrenador que volia el Girona, doncs encara queda la banqueta Rayo, Elche, Osasuna, que queden moltes.
0: Requadrem-ho, que el Girona volia un entrenador que anirà al Bayer Leverkusen.
4: Carles Martínez, ex del Toulouse, amb qui vam parlar fa unes setmanes aquí al Quete Jues, que deia que tenia ganes de tornar a la Lliga. Les ganes hi eren i ha estat molt a prop de poder tornar al Girona, però una trucada a Leverkusen fa 2-3 dies, doncs ho ha accelerat tot.
0: En un moment connectem amb Girona per saber alguna cosa més, a part del que ja ha explicat el Nil Solà, sobre aquesta roda de premsa. Abans, Adrià Soldevila, quan et posis aquesta samarreta, avisa'm que jo també me la posaré.
5: Ah,
0: és la de la llibreria de Mallorca, no?
5: Una llibreria de Mallorca que es diu Rata Corner, i que es diuen Rata precisament perquè ells tenen un lema, o pensen d'aquesta manera, que diuen que les rates són les úniques que sobreviuen a una crisi nuclear. Igual que la cultura. Que quan hi ha una crisi, qui sobreviu és la cultura.
0: I és molt coneguda aquesta llibreria a Mallorca.
5: Sí, molt coneguda, molt coneguda. Sí,
0: la
5: sí.
0: Llibreria Rata Corner.
5: Rata Corner es diu.
0: Rata Corner.
5: És molt maca, la llibreria, és veritat. Molt maca i molt coneguda, sí. Me la vaig posar per tocar a Mallorca.
0: Ah, i què tal va anar? Amb balena?
5: Bé, molt bé, molt bé.
0: Et vas posar una samarreta de rata per actuar amb balena?
5: Sí.
0: Que era un zoo, allò.
5: No, però era un homenatge a la cultura de Mallorca. Vam tocar Palma i vam...
9: Podríeu incorporar l'Helena de Diego i es diria Balena de Diego?
5: Aquesta
0: la tenies pensada i no sabies quan la podries colar.
9: L'he dit avui al matí a la redacció i he pensat que a la que pogués...
0: Balena de Diego.
9: La colaria.
1: Jo tinc una balena adoptada.
5: Ah, sí?
1: Sí, es diu Sierra. Mira, aquí porto el braçalet de la balena.
0: En sèrio?
1: Això és notícia.
4: La Mercè
0: té una tortuga, el Cram, sí, sí, la massa gran.
9: Apadrinada.
0: Sí, la padrina, sí, sí.
9: Ja, però vull dir, la teva padrinada, no?
0: I va visitar-la, de tant en tant.
1: El mateix.
9: No, adoptada seria que la tinguessis dintre a casa.
1: El mateix.
9: No, apadrinada és a distància.
1: Voleu que us digui on és? La tinc per aquí.
9: No és el mateix.
1: Escolta, no siguis, tiquis.
5: Que té un GPS, incòmode.
0: Tu pagues per a que la balena visqui bé.
4: Té un AirTag a la balena.
1: Mira, ara s'han anat a les...
0: Però que això és interessant, que ara ha fet l'app per seguir a la balena.
1: Sí, cada dos o tres dies la situen. S'han anat a Bermuda i ara està tornant.
0: I com es diu la teva balena?
1: Sierra. Està tornant a la costa a la costa est dels Estats Units, a l'alçada de Jacksonville, més o menys a la mateixa alçada que Chattanooga. Per tant, si faig una escapadeta a Jacksonville, potser la
0: quin gran moment, eh?
2: Però si et veu, et reconeix.
0: Quan es trobin el Santi Ovall amb la seva balena.
9: Si et veu, et reconeix.
0: Què pagues i com ho has fet, això, d'adoptar una balena?
1: Me la va adoptar l'Anaïs, si no sé què va pagar.
0: Ja m'estranyava que això sortís de tu.
1: No, la vaig demanar jo.
0: Tu vas demanar per l'aniversari una balena?
1: Sí.
0: Helena, pots trucar a l'Anaïs, sisplau, i preguntar-li
9: què està un acte. Un acte
0: com va reaccionar quan la seva parella li va demanar una balena de regal?
1: Pues comprant-la. I aleshores, mira, veus? Aquí
0: sí,
1: on ha estat...
0: T'ensenyava la càmera del que t'hi jugues.
1: On ha estat els últims mesos. No sé.
5: Està a prop de dir, el veig.
9: Sí, sí. Em fa gràcia perquè...
0: El veig està aquí.
9: Fa com un spa Francorchamps, eh?
4: Sí, sí.
1: Veus la migració de la balena.
0: Aquest és el recorregut de la teva balena, Santi Ovall.
1: Sí, sí, la Sierra.
4: És un spa Francorchamps, això, eh? Va fer la xicana, la curva 17.
1: Mira, està tan a Sau, a les Bahamas, eh? Poca broma, si he d'anar a visitar-la quan vagi a les Bahamas.
0: I què pagues per tenir adoptada aquesta balena?
1: És que no ho sé, ho va fer l'Anaïs, jo no sé, però res, és una ONG. És una ONG de manteniment...
0: Home, però alguna cosa serà i benvinguts siguin els diners.
1: Sí, una ONG de manteniment del fons marí i tot això, que
0: està molt bé.
9: I és una aplicació...
0: Fora conyes, que està molt bé.
9: Com el Find My Phone, no?
1: Suposo.
9: Find My Will, això.
0: Ah, no, ja escolten els nostres oients, que es nota que estem ja a l'estiu o a les portes,
1: perquè
0: hem d'omplir un programa de ràdio i no sabem com, i sempre apareixen doncs anècdotes com aquestes de la balena, que ja ens han solucionat 3 minuts almenys.
4: Ha fet un circuit molt maco, eh? Com el que hi ha de Fórmula 1.
0: Que ben colat.
4: El tanto que us la colo, perquè aquí tenim el tanto, la Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del dia 9, el dia 13 de juny, podràs gaudir gratis del Fan Village de Plaça Catalunya, amb tot de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en directe i... molta diversió. No sé si hi ha balenes, però hi serà Nerain Kartikeyan. Registra ja a circuitcat.com! Circuitcat.com!
0: Per cert, en un moment, l'Edgar Ita, amb el concurs imbècil, avui en joc dues entrades per anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona.

0: 93344-1411 si voleu anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona. 93344-1411, 93344-1411. Solde, hi ha diversos aspectes judicials pendents que afecten al sí. Barça, el Barçagate, el sí. cas Negreira i el forènsic famós que va encarregar Joan Laporta quan va accedir a la presidència
1: i el forènsic
0: rellevant a Bartomeu.
2: Sí, bueno, tots tres.
1: El forènsic, el Neire i el Barçagate.
0: De fet, Josep Maria Bartomeu es va comprometre a tornar el que t'hi jugues quan declarés una altra vegada pel cas Negreira, pel Barçagate.
2: Sí, sí. I. De fet, en els tres casos, Bartomeu és investigat. I. En els tres casos.
0: Aviam, el Barçagate en quin punt està?
2: Aviam, el Barçagate, recordem que estan investigats per administració deslleial i corrupció entre particulars. Bartomeu, la seva mare de Jaume Masferrer, Roman Gómez Pont i Òscar Grau, que eren executius del Barça, i Carlos Ibáñez, que era el propietari de l'empresa Nystream, que és l'empresa que el Barça havia contractat per fer els missatges a xarxes socials, aquells que vam destapar aquí el 2020. Com està el tema ara? Bartomeu ha demanat tornar a declarar.
0: Ja ho ha demanat formalment.
2: Ho ha demanat tornar a declarar. Roman Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar. I Roman ja té data. El 6 d'octubre. 6 d'octubre tornarà a declarar Roman Gómez Ponti. Per
0: sí,
2: tant,
0: s'allarga això una eternitat una altra vegada.
2: Sí, perquè ara mateix estava prorrogat fins al 29 de juliol.
0: Sembla una broma, eh?
2: És una mica broma, sí. És una mica broma. Cansa.
0: Són 6 anys ja, eh?
2: Fins cansa nosaltres, imagina't amb ells. Sí, sí.
0: Una cosa sí. és que la justícia sigui lenta i l'altra és que vagi a pas de tortuga.
2: Sí, sí, és tal qual. Doncs s'haurà de prorrogar, perquè estava prorrogat fins al 29 de juliol, com que ha de declarar el dia 6 d'octubre.
0: Per tant,
2: no
0: ja podem anticipar, és que el que t'hi jugues és que el cas Barçagate es tornarà a allargar.
2: Sí, senyor.
1: Ah! El cas de Barçagate va a fer una allargazione, un jet extender, come si dice, un extender.
0: S'allargarà, sì, la instrucció.
1: Esatto.
3: Tensiones, tensiones.
1: Una extensione
0: del... Lo acabem d'explicar al programa.
1: Ah, no, no, no, è l'exclusiva di Giovanni Romano.
4: Please don't go.
1: Please don't go. Please don't go, claro. Claro.
0: Per tant, Roman Gómez Ponti ja té data per declarar el Barçagate i és el 6 d'octubre.
2: 6 d'octubre, i Bartomeu encara no té aquesta data. Anem al cas Negreira.
0: Per cert, del Barçagate, avui al diari Marca,
1: sí.
0: Pàgina 3,
1: sí.
0: Pàgina 3, ho dic perquè passarà desapercebut.
2: No, no, no.
0: Pàgina 3 del Marca, 326 cuentas coordinadas para apoyar a Florentino y atacar a Riquelme.
1: Sí.
0: Un informe forense desvela que la estructura concentró cerca de una cuarta parte de las conversaciones sobre las elecciones y combinó más de 29.000 mensajes favorables al dirigente, a Florentino Pérez, con ataques a su rival en las urnas.
1: ¿Qué me dice usted? ¿En el Marca, en la Paja 3?
0: Expliquen que un informe forense digital de una empresa especializada...
2: Encargat por aquí.
0: Ha detectat que hi ha conversa dirigida amb 326 perfils que qualifiquen de potencialment inautèntics, és a dir, potencialment falsos, 326 dedicats a atacar Riquelme i recolzar Florentino Pérez. Aquí hi ha dues preguntes. Una, qui encarrega aquest informe?
2: Vale.
0: Qui encarrega, diguem-ne, aquesta investigació? I dos, qui paga aquesta campanya? Qui paga la campanya a favor de Florentino Pérez? La paga Florentino? La paga algú que resulta que és sí, amic de Florentino però no hi té res a veure? O la paga el Madrid?
2: És molt interessant, però també és interessant
0: això
2: saber...
0: Això és un Barçagate, és un Madridgate.
2: Sí, el que passa que també és interessant saber... En el cas del Barçagate nosaltres vam provar que les coses eren exactament així. I no ens va, no ens va caldre cap informe de cap empresa.
0: I el Barça pagava aquesta empresa.
2: I el Barça
0: empresa.
2: Pagava. El que diu aquest informe és que hi ha unes comptes que semblen... comptes trolls. Com, en el cas d'Itres Ventures, Santi Ovalle va ser qualificat com a compte troll. I Santi Ovalle no era un compte troll.
1: Cap cas.
2: Hi ha un informe de l'empresa Itres Ventures contractada pel Barça que deia que Santi Ovalle, entre molts altres, eren comptes trolls.
1: Era un control. Ell era un control.
2: És a dir, aquests informes també jo també me'ls agafaria una mica amb pinces.
0: Sí, però vull dir que és un però... tema a estirar, eh?
2: Sí, sí, òbviament.
0: És un tema interessant.
1: I el senyor Ramadrid,
0: sí, sí, clar,
1: el
0: clar,
1: clar, la... diari Marca...
0: El valor del Barçagate en el nostre cas va ser aconseguir les proves.
2: Clar.
0: I un dels aspectes, i és pel qual s'està jutjant a Josep Maria Bartomeu, és que els diners els va pagar el Barça, no els va pagar ell, els va pagar el Barça. que ja haurem de veure qui els paga. Clar, estàs utilitzant diners del Barça per atacar gent que és sòcia del Barça.
2: Per això hi ha un judici. Perquè si ho hagués fet amb els seus
0: seria una qüestió
2: propis,
0: èticament reprovable, exacte. Però no hi hauria un potencial delicte. Seria, correcte. En tot cas, una qüestió ètica, moral, però no delictiva. En el cas que ens ocupa, pot ser delicte perquè es van utilitzar diners del club per atacar socis que eren del mateix club.
2: Correcte.
0: Del cas Negreira?
2: Cas Negreira, evidentment, el cas més mediàtic judicialment de la història del futbol espanyol. Investigats, recordem, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, expresidents del Barça, Albert Soler i Òscar Grau, exexecutius del Barça, el senyor Negreira, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el seu fill Javier Enríquez i Anna Rufas, la seva exparella. Pels pagaments del Barça a Negreira, 7,5 milions d'euros i prop d'un milió al fill a través d'un intermediari que era Josep Contreras. Les últimes novetats, recordem que va haver-hi un informe que deia que Negreira no podia declarar, que no era apte per declarar, un informe mèdic forense que deia que no era apte per declarar. Negreira ja ha presentat, com ofego, ha presentat el seu escrit a la jutgessa dient que s'arxivi la seva causa.
0: La seva?
2: Sí,
0: el
2: la causa per ell.
0: A Negreira.
2: Correcte, el seu advocat ja ha presentat l'escrit demanant que s'arxivi la causa per José María Enríquez Negreira. Veurem què diu la jutgessa, però el més normal és que s'arxivi la causa per José María Enríquez
0: Negreira. Perquè els metges que certifiquen que el seu estat de salut ha empitjorat són els mateixos que van dir que podia tenir un principi de demència, però això no implicava que estigués alliberat de ser imputat o de poder declarar.
2: Exactament.
0: Són els mateixos.
2: Els mateixos, però clar, evidentment el primer informe és de fa 2 anys i aquest nou informe doncs, ja certifica que a Negreira li ha empitjorat el seu estat de salut. I falten algunes diligències, com per exemple les declaracions de 2 testimonis. Gerard López, entrenador del Barça B,
0: que dirà que els informes de Javier Enríquez eren útils per al Barça B.
2: I Antonio Alonso, del delegat del Barça B, que estan previstos, aquestes declaracions estan previstes per la tardor. Per tant, també es prorrogaria el cas Negreira, que semblava que ja estava a punt d'arribar al final de la instrucció, doncs s'haurà de prorrogar perquè ara es tancava el dia 1 de setembre i està previst que això vagi a la tardor.
0: Per tant, és el dia de la marmota i un altre cas judicial que allargarà la seva instrucció.
2: Sí, senyor.
0: I el forènsic?
2: I el cas del forènsic, estem més o menys en les mateixes, també. Recordem que s'investiguen 3 casos, la comissió de 10 milions pagats pel Barça pel fiatge de Malcolm, destapat el que t'hi jugues, el pagament de 1,5 milions d'euros al club esportiu Laietà, destapat el que t'hi jugues, i el pagament de 1,7 milions d'euros a l'advocat González Franco pel judici de Neymar, perquè va ajudar en el judici de Neymar, i també hi ha dubtes sobre aquests pagaments. Aquest no és destapat al 100% pel que t'hi jugues, però també s'hi va...
0: Te'n recordes del cas Malcolm?
4: Sí, clar que me'n recordo. L'imputat al Minguella Pimentel.
2: Això anava a dir, això són les últimes novetats.
0: Minguella Pimentel és Minguella fill.
4: El fill del Minguella més famós. Per
2: últimes novetats, Minguella fill investigat per aquest pagament, citat el dia 19 d'octubre a declarar, i també estan citats el dia 28 de setembre Román Gómez Ponti i Òscar Grau, que també són els ex-executius, sí, que també estan en els altres casos.
0: Hi haurà una tardor intensa a nivell judicial.
2: Sí, sí, sí.
0: Amb
2: sí,
0: declaracions sí. A diferents fronts judicials.
2: En els 3 casos. En els 3 casos hi haurà declaracions, i aquest cas del forensic, recordem que s'investiguen 3 delictes, administració deslegal, apropiació indeguda i falsedat comptable, i tornen a ser investigats Bartomeu, Román Gómez Ponti, cap dels serveis jurídics, Òscar Grau i el mateix González Franco, a banda de Minguella Júnior, que se va saber la setmana passada.
1: M'ha posat un pegatín, ja, a la Dència Anal, i el Robaponti i jo farem maratón.
2: Pegatín. Tu fes broma, però el dia que va venir aquí va dir el Tribal Suprem, eh?
1: Que se den.
0: Va estar bé, perquè va reconèixer que parlava millor el nostre Bartomeu que ell.
1: I.
0: Aquí va estar molt bé. Bartomeu, que sí? Pausa i seguim.
3: Què t'hi jugues?
5: Ser Catalunya-Barcelona. ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
6: La núvia anirà maquíssima. I tu?
7: Jo,
8: a Xeviot.
6: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
7: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
9: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
10: I també totes les eines i ferreteria.
9: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
10: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
11: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
12: Què passa en aquells 100 mesos, amb 9 anys, del que puguis recordar i no et faci mal fer-ho?
13: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos sí, molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
14: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
15: Cadena SER i SER Catalunya.

0: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
1: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
0: Cada espurna encén la flama.
2: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
3: Perdone, que nos la quedamos.
2: ¡Ea! ¡Otro!
4: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¡Avanzamos! BBVA.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: Bon dia. Sí, fent la... Fent una resposta als oients, donar una resposta a tot aquell que tingui una cosa a dir-nos.
7: Com? Què diu? Quan escoltes la teva imitació, què penses?
8: Parla millor que jo.
5: Què t'hi jugues?
8: Fa prou bé.
7: 1:36. Tenim una caixa de capibaras Wonder Gold per regalar.
6: Què és? Una de capares de Wondol. I...
7: Sí, però fes la menció bé, que si no, no la pagaran. No la pagaran.
6: Don Miss Thunderful. Canviem.
7: Sí. Per a tranquil·litat del departament comercial, sí.
6: Efectivament. Va, hem de descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful. Wonder Goal. Que hi ha gent que diu Wonderwall.
7: Jo, a vegades, se m'escape. Wonderwall.
6: Wonder Goal, que és del Mundial, que són els capibares de Mr. Wonderful, i a més, amb boli esborrable, clauer, cromo, en fi, una passada, unes caixes espectaculars, i res, una col·lecció increïble.
7: M'encanta perquè els oients truquen sense que haguem obert ni tan sols els telèfons, ja se'n saben de memòria. Roberto, què tal, com estàs?
9: Hola, bon dia.
7: Des d'on ens escoltes, Roberto?
9: De Barcelona Ciudad.
7: Pues si te quieres llevar esta caja, que es muy guapa, nos tienes que decir a quién se la regalarías porque te cae muy bien del mundo del fútbol.
9: Pues mira, a Bermúdez.
6: ¡Oh, no! Bueno, pero yo no, ay, pero no, soy, no vengo a ser del mundo del fútbol, ¿no? Yo.
9: Sí.
7: ¿Por qué se la regalarías a Bermúdez?
9: Porque tiene más personajes que los que hay en la caja. Es espectacular.
7: ¡Qué bien! Muy bien, Roberto.
9: Él solo es un equipo.
8: Sí.
7: La Nausica no t'ha dit mai una cosa tan bonica com aquesta.
6: És curiós. Estem parlant de...
7: Qué bonito lo que le has dicho, Roberto.
6: De tot un tema, eh?
7: Se está poniendo...
6: Sí, me estoy poniendo verde.
7: Es muy tímido Bermúdez, Roberto. No lo creéis los oyentes, pero es muy tímido. ¿Y a quién no se la regalarías nunca porque te cae fatal?
9: Hombre, al Florentino.
7: A Florentino. Vale. Pues Roberto, gracias por escucharnos.
9: Estoy contigo, Faja, ¿eh? Que salga presidente, que tenemos que ver el tercer nadaplete seguido.
6: Ahora.
7: Team Tío Faja. Roberto, gracias por escucharnos. No cuelgues, que Elena te pide los datos y te hacemos llegar la caja Wonder Goal.
6: Wonder Goal.
9: Okay, muchas gracias.
6: Eso es. Ja està, doncs fantàstic.
7: Són els bolis esborrables.
6: Ja exacte, bolis esborrables, a més amb el seu cromo, amb el seu clauer. Són unes caixes precioses.
7: Àlex Luna. Què destaques del que han explicat a la roda de premsa i no hem escoltat el que t'hi jugues, dirigents del Girona?
10: De fet, ha estat una roda de premsa rècord, us diria, més d'una hora i mitja o al voltant de l'hora i mitja, on tots els responsables del club han estat parlant. Per parts, i el més important que he hagut d'estar aquí amb el fluorescent marcant coses, els ingressos per la temporada següent es reduiran a la meitat, això deia Nacho Masvegà, de 75 milions d'euros a 37, que el límit salarial serà baix i aniran excedits per aquest descens a segona. Quique Cárcel, per la seva part, ha volgut demanar disculpes, diu que entén les opinions de la gent respecte a la plantilla i que podria dir, m'ha sobtat una plantilla per segona en 5 segons, però no és la que la gent voldria. Més enllà d'això, l'entrenador diu que potser va per allà, ja s'ha fet oficial Carles Martínez de Leverkusen, per tant diu que no serà fàcil i que esperen tancar-ho durant el mes de juny, però que serà un entrenador que haurà de tenir energia per remuntar tota aquesta situació que està visquent al club, que ell és principalment qui pren la decisió en els fitxatges. Amb això hi havia una certa polèmica, sobretot per la incidència del City, que deien que alguns fitxatges no podien venir si el grup no els aprovava. De fet, en Nacho Masvegà ens ha explicat que tot passa pel Consell d'Administració, és Quique García el qui fa la proposta, i a partir d'aquí el City té, si no m'equivoco, 3 vots, Marcelo Claure, que és un dels grans accionistes, en té 2, i Pere Guardiola ha acabat explicant que ell en tenia 1. A partir d'aquí, si no troben acord, es torna a replantejar la situació. I de Montilivi, que també és un projecte que era ambiciós, han dit que tot passa per la viabilitat econòmica que Montilivi dona pel que dona, que són un club petit, que segurament haurien de fer un estadi nou, per molt que els hi engresqués el tema de fer un nou Montilivi a la mateixa ubicació, però que tot passa per uns pressupostos que haurien de ser privat i que segona, evidentment, és molt difícil. I també li hem volgut preguntar des del que t'hi jugues a Pere Guardiola sobre unes pintades més enllà del Figeli de Titella, a Guardiola comissionista. Això és el que deia el president del Consell d'Administració.
3: Evidentment ningú li agraden les pintades. Els que fan les pintades, doncs mira, tindran les seves raons perquè les fan. Jo el que sé és que aquí hi hem ficat tota l'energia del món, hi hem invertit tot el temps del món, hem utilitzat tots els contactes que tenim per convèncer que el nostre projecte era el millor, hem convençut a gent i a jugadors i a executius que s'uneixin al nostre projecte, quan jo crec que hauria sigut molt difícil si els que estem liderant aquest projecte no haguéssim sigut. Al final també en tenim molts que ens estimen, per tant el que hem de treballar per ells, pels que ens estimen i ens volen bé. Tots els altres que evidentment el disgust del descens, però bueno, estàvem a Champions i també criticaven i pengen un tuit cada minut i mig, vull dir, qui no té feina el gat pentina. Aquests, doncs mira, si volen pintar el que vulguin pintar, doncs allà ells. I el president, el Delfí, també li van fer unes pintades davant de casa seva i li van posar, què van posar? Titella. O sigui, aquests que li fiquen Titella, amb aquest senyor d'aquí, gràcies a ell, el Girona encara està viu. O sigui, que haurien de tenir-li una mica més de respecte i una mica més d'ell, no donar tantes lliçons, amb tota aquesta gent, que almenys fiquem la cara, fiquem el compromís, fiquem el prestigi, fiquem els calés i ens fiquem a primera línia per intentar ajudar i per intentar sumar i per intentar portar el Girona on el volem tots.
10: Bé, han sigut les paraules de Pere Guardiola, que han anat a la línia una mica de tota la cúpula, no? De que és un moment molt dur, però que hi estan treballant com sempre més que mai, amb tota l'energia, i que s'han de celebrar moltes més coses que no pas coses dolentes, perquè el Girona és un club que també n'ha pres a base de cops.
11: Carai, amb el Lil Brother, no? Carai.
7: Us assembleu físicament i parlant.
11: I parlant també. Ell físicament seria la versió més ayatolada, jo. I en veu seria ell amb uns pitis. Amb uns pitis de més. Uns pitis de més. Però m'agrada molt els missatges que envia. M'agrada molt la contundència amb la que parla. Està molt, molt i molt bé.
7: Doncs escolta'm,
11: si algú
7: ja
11: del
7: que
11: Girona
7: has deixat el City i estàs esperant aquí, vés a entrenar el Girona segona.
11: Si algú del Girona es vol queixar i vol dir-li Titella, que fitxin el Ranko Despotovic. A veure què. Fitxin el Ranko Despotovic.
7: Va, que ja tenim per aquí a l'Edgarita. Hola, Edgar, com estàs?
12: Hola, què tal?
7: Abans d'obrir el concurs imbècil, Santi, Nil, del Barça sorprèn i també se celebra la tranquil·litat que hi ha al club, i que el focus estigui més al Madrid que no a Barcelona.
13: De fet, estan de vacances els directors esportius, no? No,
14: de
13: vacances.
14: Jugar un partit amb el Legends a Seul, tant sí. Deco com Bojan.
7: Deco i Bojan, sí. Per tant, no expliquem grans coses perquè no hi ha grans coses a explicar.
13: Bueno, el que hem vingut
7: no
13: a explicar...
7: Farem...
13: Mira, jo tinc una...
7: No ens inventarem alguna cosa per omplir. No, però... si no hi ha, no hi ha. Vull dir.
13: Però mira, un apuntet que va arribar aquestes últimes hores. Es parla de que el Barça acceptaria ofertes pels laterals, tant per Koundé com per Valde, si arriba alguna oferta amb cara i ulls. Pel que a mi em consta de fons propers a Valde, no es planteja sortir al Barça aquest estiu. No s'ho planteja, per tant, vol seguir al Barça i, llevat que li diguin no compto amb tu, seguirà al Barça.
7: Per cert, Catalunya Ràdio ha publicat que és possible que s'incorpori un preparador físic sí. alemany de confiança de Hansi Flick. Al tanto amb aquesta història.
14: Sí, un preparador físic de confiança de Hansi Flick, que havia tingut ja en la seva etapa al Bayern de Múnich, a l'època en la que va guanyar el sextet. Estem parlant del preparador físic anomenat, o que es diu, Holger Broich, que ja el va tenir, un home molt i molt musculat, i que tenia...
7: Un tio que fa por, eh? Si el veus, fa por.
14: Un tio que fa una mica de por, sí, que estava bastant fort, i que flit tenia
12: allà... És motivo de cuando salía mis fotos que yo estaba mucho fuerte. ¿Te acuerdas?
7: Però anem a faltar, eh, Lewandowski, almenys el del que t'hi jugues.
12: Cuando yo estaba mucho de fuerte, furtivo... Wow. Dime.
15: Goretzka va passar de ser un tirillas a ser un lleó, no? Schwarzenegger, directament. Sí, sí.
7: Lleó Goretzka.
13: Ja s'ha canviat aquesta temporada els exercicis de força de la plantilla. S'han canviat a mitja temporada i pel que veiem d'aquest senyor vindrà a canviar més això encara.
7: Doncs, Edgar, estàs preparat? Perquè ja tenim els oients.
16: Concurs imbècil?
7: Ja que estan el Santi i el Nil, podríem fer avui de comodí.
16: Sí, això va. Va, quatre comodins, ja veuràs.
17: La gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo está.
7: Tenim el Faustí. Bon dia, Faustí.
18: Hola, senyor Sique. Escolta'm, perdona, eh?
7: Digue'm.
18: Visca el tio Faja, eh? Visca el tio Faja.
7: Avui està tot el seu equip en massa aquí entrant al que t'hi jugues. Visca el tio Faja, per què, Faustí?
18: Perquè és el millor.
15: La vida, clar que sí.
7: Mira, t'ha regalat un bon separador, Willy. Des d'on ens escoltes, Faustí?
18: Jo sóc de Barcelona, però bueno, estic a Ripollet i Montcada.
7: Molt bé. I el Miguel Ángel serà l'altre oient que competirà al concurs imbècil. Hola, Miguel Ángel.
19: Hola, què tal? Sí que...
7: Des d'on ens escoltes, Miguel Ángel?
19: De Barcelona.
7: De Barcelona, perfecte. Doncs Faustí i Miguel Ángel, podeu aconseguir dues entrades per anar a veure aquest cantant mexicà,
16: Carlos Rivera,
7: Carlos Rivera,
16: sí, que
7: posa el Willy ara mateix. 12 de juliol al Sant Jordi Club.
16: I que és molt conegut, o sigui que sembla que no, però tenim cada setmana concerts brutals.
7: Sí. Per això truquen els oients, a veure si et penses que és per tu.
16: Jo pensava que era per mi i pel regal del nou guanyador.
7: Què és?
16: Que és un disc triple, I Like Fiesta 2016.
7: Nou, perquè està per obrir.
16: Està per obrir i vam regalar un i no...
7: Mira com li agrada el Santiago Valle. Sí, perquè és la música que creu.
16: Mojombi, no sé què, Lucrecia... O sigui, perquè tenen de tot. És com el Caribe Mix, una mica. I, bueno, avui ja saben els concursants que poden escollir avui quatre comodins imbècils, que són Bruno Alemany, el Nil, el Santi i Florentino Pérez, que repeteix com a convidat d'avui. O sigui, són quatre comodins.
15: Convidat estrella, eh? Sí, sí.
16: I si vols anem a...
7: De què va el concurs d'avui?
16: Doncs mira, sé que és trampa, no parlo exactament d'un esportista, però superar-lo de la Quincy Promes de la setmana passada és molt difícil. Estic parlant de Don King.
7: Home, el mànager.
16: El mànager més conegut de la història de la boxa, entre d'altres de Mike Tyson o Julio César Chávez. Bueno, el teniu present, cabell així a lo afro, color blanc així com si hagués ficat els dits a l'endoll. Sí. El teniu present, no?
15: I tant.
16: Gran. Bueno, el tio ha estat tota la vida un bon lladre, ho podem dir, que ara té 95 anys i no em pot estomacar.
7: 95 anys té ja?
16: D'aquí un mes.
7: Don King, 95 anys.
16: 95 anys, sí, sí, sí. Anem amb la primera pregunta. Comencem forts. Faustí... Vale. El 1966 va estar 3 anys a presó, el Don King. Per quin motiu? A. Assassinar un home. B. Per frau a hisenda. C. Per robatori. O D. Per tenir la idea de la casita de Bad Bunny.
18: Jo crec que per robatori, per el que has dit abans.
16: Doncs... No... Va assassinar un home. Comencem forts, comencem bé.
7: Don King, va matar un tio, Don King.
16: Espera't.
15: 3 anys només?
16: Espera't. El molt sonat va matar un home, el que acusava de no pagar-li 600 euros que li devia, i va dir que era en defensa pròpia, però no va colar. Comencem bé, en plan xile.
7: Ja, per què només 3 anys a la presó?
16: Bueno, perquè estem parlant de 1966. O sigui, no sé, i era un tio amb pasta.
7: Sí, havia de matar un tio i està... Res, unes tones a la presó.
16: Clar, era Estats Units.
13: Només era per 600 euros, devia ser tan bo.
16: Un moment, estem parlant de 1966 a Estats Units. Si a 2026 hi ha un tio com Trump a Estats Units i t'estàs ficant les mans al cap perquè el 1966 va estar només 3 anys, pues...
7: O sigui, Don King va matar un tio, eh?
16: Espera't. Va matar un tio... Bueno, després vindrà una altra cosa perquè, bueno, podem fer successos de... Nacho Abad, connectem, t'imagines? Però no. Crims t'hi jugues. No. Perquè la segona... l'havia de fer. La segona també va per aquí perquè veieu que no tinc preferències. Primera pregunta per tu, Miguel Ángel. Aquest no era el primer home que va matar el vell sonat de Don King.
7: No.
16: Per quin motiu va matar una altra persona al 1954? He començat amb alegria, eh? A, perquè el van disparar ell. B, per un problema de gelosia. C, perquè van entrar a casa seva. D, perquè és d'aquesta gent que quan li dius bon dia, diu serà en patir.
20: Que va entrar a casa seva?
16: Doncs sí.
7: Això sí que seria en defensa pròpia.
13: Propietat privada.

0: Leonard, B, Mohamed Ali, C, Vitali Klitschko, o D, ningú deia res perquè si no el matava.
1: Bueno, Mohamed Ali, pot ser?
0: No, Vitali Klitschko, i deixa'm explicar-ho perquè és molt bona. Després dels Jocs Olímpics d'Atlanta, Don King va voler fitxar els germans ucraïnesos Vitali i Vladimir Klitschko, que m'encanten, dels pesos pesants, i els va convidar a casa seva. Ells van acceptar i van anar, però han registrat tot en vídeo. Don King va seure al seu piano, però en realitat no sabia tocar. I va començar a fer que tocava amb una demo, saps com la del caso? Tino, ni, no, ni, tino, però amb un piano gran. Les paraules dels germans van ser: si amb això ens enganyes, què faràs amb els nostres contractes?
2: Hòstia, que bo.
0: I no van acceptar. Podeu veure el documental dels Klitschko? I surt,
2: on es pot veure el documental?
0: Jo el vaig veure.
2: M'interessa.
0: Quan hi havia allò de la mula que li demanaves cosetes. Val, bueno, això. I, en fi, que és boníssim, que ho heu de veure. Anem amb el Miguel Ángel. Miguel Ángel, a més de ser promotor i manager de boxa, en Don King també va tenir una incursió en el món de
2: Prime Video. Prime Video i Movistar Plus, sí? El documental dels germans Klitschko.
0: Doncs jo crec que eren aquest, però l'heu de veure. I que va tenir també una incursió en el món de la música. De qui va ser manager? De música, no de boxa. A, Bob Dylan. B, The Jackson 5. No. C, Eric Clapton. O D, Tamara la de No Canvie.
1: No ho sé, però jo et diria The Jackson 5, me la jugo.
0: Te la jugues?
2: Sí, senyor.
0: Doncs sí, va ser manager.
2: En Jackson... algun documental surt.
0: Surt.
2: Em sona que... No, ja sé on surt. A la pel·lícula de Michael Jackson.
0: Ah, mira, doncs no l'he vist. Doncs mira, va ser manager de The Jackson 5 i més tard de The Jacksons, quan ja no eren 5. I, de fet, es va encarregar de la seva gira del 1984 amb el pare Jackson, que diguem que no va guanyar mai el guardó a pare de l'any. I va ser una gira polèmica perquè Don King va obligar a que, si volies anar a veure The Jackson, havies de comprar 4 entrades de cop per 4 shows. I eren $120 de l'època, de 1984. Quan va acabar la gira, Michael Jackson va ser qui va decidir desvincular-se del sonat del pell blanc. I què més? Anem amb l'última, sí, que és pel Faustí.
2: De moment, 0-2, Faustí 0, Miguel Ángel 2.
1: Ja no remonto,
0: Mohamed Ali, que va caure també a la taranyina de King, i, com sempre, va dir una frase mítica de les seves. Quina va ser aquesta frase? A, Don King va sortir de la presó, però al seu cabell li van donar cadira elèctrica. B, Don King és la millor i la pitjor persona que conec. C, Don King no t'enganya, t'enganyes tu mateix. O D, si la vida te da limones, et limonada, qualsevol frase de merda d'aquesta tassa, però no de la marca que ens patrocina a nosaltres, sinó d'unes altres.
1: Jo crec que la segona.
0: La segona...
2: Segur que és la segona, no creus que és la primera...
1: Pues la primera.
2: La primera.
0: La primera, a veure...
2: Molt bé! Vale, Faustí!
0: Molt bé. Don King va sortir de la presó, però al seu cabell li van donar cadira elèctrica.
2: Era molt bé. Bueno, és que no vull que se'n vagi amb un zero, el Faustí.
0: No.
2: Un punt pel Faustí.
0: Un punt, i ja veurem si qui en marque gana, ja veurem. Bueno, no, era la, com dèiem, i és que, bueno, el dia que fem Mohamed Ali, amb fliparem. El concurs imbècil, fliparem molt. Però, bueno, el que diem, que li va dir això del cabell perquè era, com dèiem, com una mica del món del Big Man. El teniu present, no?
2: Sí, va sortir de la presó, però el seu cabell li van donar cadira elèctrica. Això va dir Mohamed Ali.
0: És veritat. Abans d'emprenyar-se, fem l'última, va. Don King va ser també promotor de la vetllada de boxa més famosa del món, que es va anomenar Rumble in the Jungle. Qui va lluitar que eren caps de cartell? A, Mike Tyson i Evander Holyfield. B, George Foreman i Mohamed Ali. C, Joe Frazier i Larry Holmes. O D, John Cobra contra Batu.
1: Bueno, demanaré el cupó de l'imbècil.
0: De quin? O sigui, de quina persona, no? De quin imbècil?
1: El Florent Mudes.
2: Florent Mudes.
0: Florentino, experto en boxeo, presidente.
3: Pues, ostras, es que
0: está
3: es
0: un poco así, viene usted del notario,
4: Valverde Chomení no era, ¿no?
3: No era presidente. Valverde Chomení, vale. Es una lástima, porque se hubiera pagado mucho más por eso. Y yo voy a decir la B.
0: La B, George Foreman y Mohamed Ali.
2: Mira, es nota que sabe de boxa, Florentino.
0: Sí, sí. Sí, va ser increïble. Si podeu veure també un altre documental molt recomanable, es va fer a Kinshasa, República del Congo i abans Zaire, i van fer fins i tot un festival de música amb James Brown, B.B. King i Celia

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son nuevos audios del sumario del caso Leire que avanzamos a esta hora aquí en la SER. Grabaciones que se suman a las que hemos contado esta mañana y que realizaba la propia supuesta fontanera de Ferraz durante los encuentros que mantenía. En una de estas grabaciones, a 10 se le escucha decirle a Francisco Martínez, ex número 2 de Interior durante el gobierno de Rajoy y uno de los principales acusados de la Kitchen, que ella no actuaba por libre, que a ella la habían puesto ahí.
2: Yo te digo que a mí me han puesto ahora aquí. Y ahora... yo estoy haciéndolo yo. Yo sí que hago interlocución y yo sí sé y me tengo que encargar, ¿vale?
1: Te digo que me han puesto aquí y estoy haciéndolo yo. Yo sí hago interlocución, dice 10 en esta grabación. En otra de estas conversaciones, la que mantuvo con el capitán de la Guardia Civil, Juan Yepes, se escucha a este mando decir que el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que recordemos está al frente de las principales investigaciones que han afectado al gobierno y a Pedro Sánchez, dice, Balas hace y deshace como quiere.
3: ¿Qué quiero decir? Te lo digo yo. El señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale de los huevos.
1: Ahí media, escucharemos más grabaciones, pero en este contexto, además de estas grabaciones, la atención esta mañana está puesta en los nuevos requerimientos de información que está haciendo la UCO, que ha acudido esta mañana a la sede de la SEPI, que recordemos rescató durante la pandemia. La empresa tuvo reunidos donde la UCO también esté realizando registros en Euskadi. Última hora, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, sí, la UCO ha visitado la sede de la SEPI para llevarse nueva documentación relacionada con el rescate de 112 millones de euros que se llevó Tubos Reunidos. En dos de los despachos de esta compañía, en Bilbao y en Amurrio, los agentes de la UCO están registrando las instalaciones. Tubos Reunidos está en el radar de la Guardia Civil porque sospechan que pagaron 115.000 euros al IRE 10, al expresidente de la SEPI, Anchón Alonso, por conseguir este rescate.
1: Acaba de hablar el ministro de Hacienda, acaba de hablar Arcadi España, el ministro del que depende la SEPI, dice, mensaje de plena colaboración.
5: Sí que le puedo garantizar la colaboración absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. La transparencia y la colaboración va a ser absoluta. Esa es la instrucción que tienen y eso es como la están ejerciendo. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito. Y pongo en valor también el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia y la confianza en ella para que esclarezcan cualquier atisbo de duda que pueda haber en cualquier comportamiento.
1: La UCO en busca de datos que apuntalen la sospecha sobre una posible financiación irregular de la trama, una trama de la que poco a poco y gracias a la documentación que aparece en el sumario vamos conociendo detalles sobre su modus operandi, cómo la trama diseñaba, por ejemplo, sus estrategias para interferir en procesos judiciales y cómo se realizaban argumentarios o informes de seguimiento de sus tareas para influir en esas causas o investigaciones que afectaban principalmente al presidente del gobierno. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. La UCO intervino Ley de 10, un cuaderno, documentos y anotaciones que juntos forman una ruta para el seguimiento de los proyectos con los que supuestamente torpedear causas judiciales que afectaran al PSOE. Un informe de situación en el que Leire hace referencia a numerosas causas como intentos de negociación con Villarejo o Francisco Martínez, a buscar nulidades para Ábalos o ir contra la UCO, el juez Peinado o la jueza del hermano de Sánchez. Al final, la trama no tuvo éxito en su intento de paralizar las causas judiciales que han seguido su curso y tampoco apartaron a la UCO. Martínez o el abogado de Villarejo, entre otros, restaron crédito a 10. Sostienen que era fantasiosa y poco creíble y sin poder real para alcanzar sus objetivos.
1: 2 de la tarde y 3 minutos. A esto sumamos las reacciones políticas. Marlaska asegura que no sabía de ninguna actuación interna contra la UCO, como apuntaba el sumario. El ministro del Interior ha salido a respaldar a Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, que según la UCO mantuvo varias reuniones con Leire Díez. Marlaska ha defendido la plena honestidad de González.
7: Se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado. Y lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil. Si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo.
1: Pero el Partido Popular pide la dimisión de Marlaska, del ministro del Interior, y también la de la directora de la Guardia Civil. Escuchamos a Alma Ezcurra, portavoz del Partido Popular.
8: Les diré una cosa, la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse. Está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también, porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca.
1: 2:04, estamos haciendo esta edición especial de Hora 14 que estamos emitiendo desde Seremos. Hoy la SER analiza el futuro, cómo viviremos y cuánto viviremos. Y también dónde viviremos. Y la mañana nos deja aquí un par de anuncios importantes. Uno de ellos lo acaba de dejar la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre el impacto que tendría en el mercado de la vivienda la salida a ese mercado de las viviendas ilegales y que ahora mismo se destinan a uso turístico. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Sí, varios anuncios. Primero, ese de Vivienda. España podría reducir en un 17% su déficit si se recuperan los 110.000 pisos turísticos ilegales que identificó el registro estatal del gobierno y que hay que recordar tumbó el Tribunal Supremo después de que lo recurrieran varias comunidades autónomas. Esto decía hace unos minutos la ministra Isabel Rodríguez.
10: 110.000 viviendas es más de lo que se construye en este momento cada año en España. Estaríamos supliendo el déficit de vivienda en torno a un 17% en un chasquido.
9: Y segundo, novedades también en materia de eficiencia energética. La vicepresidenta tercera, Sara Hessen, ha anunciado un plan de ayudas de casi 370 millones de euros destinados a mejorar la climatización y el aislamiento de colegios y de centros sanitarios. Se aprobará, lo decía aquí en Seremos, la semana que viene en el Consejo de Ministros.
1: Se están contando cosas muy interesantes. Vamos a seguir a partir de las 4 en punto de la tarde, pero de momento podéis ver el resumen de la mañana en este Seremos, en nuestra app, en nuestra web también, en cadenaser.com. Desde el Espacio Larra de Madrid, nos vamos ya hasta la Redacción Central de Informativos.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y con otras cosas que han pasado durante la mañana, allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Donald Trump acaba de poner un mensaje en su red social rechazando la decisión tomada ayer por la Cámara de Representantes que aprobó una resolución para limitar sus poderes en la guerra de Irán. Trump la ha calificado de votación sin sentido apoyada por cuatro republicanos corruptos y ha llamado antipatriotas a los demócratas por impulsarla. Pese al acuerdo alcanzado anoche entre Israel y el Líbano, esta mañana ha habido nuevos ataques y se ha conocido que en uno de los que se produjeron ayer murió un soldado serbio de los cascos azules y varios resultaron heridos, entre ellos un español. Todo en un jueves en el que los profesores catalanes han tumbado el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y el govern para desconvocar la huelga. Los docentes se comprometen a seguir con las protestas hasta final de curso.
1: Nos queda el tiempo, pronóstico para las próximas horas, Jordi Carbó.
12: Mucha atención esta tarde en dos puntos del país. Por una parte, en el interior de las provincias de Murcia, Valencia y Alicante, aquí tendremos viento fuerte de poniente y temperaturas cercanas a los 40 grados, con riesgo de incendio forestal evidente. También atención en Cataluña, sobre todo en la mitad este, aguaceros por tormentas que van a dejar muchos litros en poco tiempo, también en algunos casos con granizo y fuertes rachas de viento. En la mayor parte del país, más sol que nubes, temperaturas un poco más bajas que ayer, ambiente fresco en el Cantábrico, donde a ratos lloverá.
1: Con la producción de Aldo Gómez y de Minerva Marcos y con Borja González, Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 8 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
13: El 65% dels professors que han votat diuen no a l'acord entre sindicats i el govern català per millorar les seves condicions i els recursos de l'escola pública.
14: Cridem a tothom a la vaga de demà.
13: Aquesta ha estat la valoració dels resultats que n'han fet els mateixos sindicats que havien tancat aquest pacte. Criden a la vaga total demà a tot Catalunya i és que un cop s'ha fet públic el resultat de la consulta, USTEC ha fet poca autocrítica.
14: És històric i ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà tothom a la vaga.
13: Assegura que la pilota és a la taulada del Departament d'Educació. Doncs la consellera Esther Niubó acaba de demanar responsabilitat i reflexió en aquests sindicats.
15: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
13: El govern començarà una ronda de contactes entre aquests sindicats per saber a partir d'ara què volen fer. Els partits que no donen suport al govern, com Junts o la CUP, demanen a Esquerra i Comuns que tombin els comptes de Salvador Illa, que avui han passat el primer tràmit parlamentari. Entitats en defensa de l'habitatge denuncien que el Departament d'Interior està endurint les multes als activistes que intenten aturar desnonaments de manera pacífica.
16: Illa, Parlon i Trapero sancionen les protestes pacífiques sense seguir els protocols establerts i ordinaris de transparència democràtica que es necessitarien quan parlem de drets fonamentals.
13: Hi han posat exemples d'activistes que, per exemple, han estat arrencats de terra en una resistència pacífica i que al cap d'un temps reben una multa a casa aprofitant la llei Mordassa. Tot això en un dimecres en què començarem a explicar-vos els diferents espais en què hi haurà visita del Papa la setmana que ve. Avui al Raval, a l'església de Sant Agustí.
17: És un orgullo també per a nosaltres. I hi ha molts parroquianos també que estan molt ansiosos de veure el Papa.
13: Coneixerem en pare Miquel, un dels dos mossens agustinians i filipí de la parròquia de Sant Agustí. La Susana Ruiz hi ha anat i de seguida ens ho explica. Però avui hi ha centenars de milers de persones pendents del temps. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta un risc d'inundacions alt. Hi ha previsió de ruixats molt intensos aquest dijous a la tarda. Segons el Meteocat, hi ha perill d'aiguats en diverses comarques, Barcelona i Girona concretament, amb precipitacions que poden superar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Fins i tot es poden arribar als 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això es demana moltíssima, moltíssima prudència. I és que avui també al Fòrum comencen el gruix de concerts del Primavera Sound. Amb Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal, també a Bèrgam el dia gran de la Patumca, Jordi Carbó no sé si perilla.
12: Abans que s'acabi el dia, la pluja haurà afectat gran part de Catalunya i en alguns casos amb pluja torrencial. Al llarg de la tarda les tempestes s'aniran formant per pràcticament tot Catalunya, descarregant amb intensitat, sobretot entre aquesta tarda i la pròxima nit, a les comarques de Girona i Barcelona, en concret el Ripollès, la Garrotxa, també a tot l'entorn de les Guilleries i el Montseny, Osona i el Berguedà, així com el Solsonès, són els llocs on esperem acumulacions de 50-100 litres per metre quadrat i caigut en poc temps, també amb calamars o pedra i fortes ratxes de vent. Fora d'aquestes comarques també tindrem tempestes, però ja no seran tan intenses ni generals. En alguns casos no arribarà a ploure. I la temperatura, a mesura que vagi descarregant la pluja, caurà en picat. Si això hi afegim que el vent estones bufarà fort, la sensació de fresca anirà guanyant protagonisme.
13: Al final d'aquest informatiu fem la previsió detallada per aquests dos esdeveniments, la Patum i el Primavera Sauna. La tècnica, Guillem Arnal, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
13: Què tal? Bona tarda. Els professors han dit que no a l'acord amb el Departament d'Educació que havien signat els sindicats majoritaris i que passava per més personal i també per un augment de sou de 600 euros al mes des d'ara fins l'any 2029. Soledad Domínguez, què tal? Molt bona tarda.
18: Hola, bona tarda, Joan.
13: Fa un parell d'hores hem conegut el resultat d'aquesta consulta en la que dels 60.000 professors que hi han participat, el 65% Sole ha dit que no.
18: Sí, 39.500 professors exactament han votat no al preacord que van signar divendres USTEC i els sindicats de professors de secundària amb educació, un pacte que incloia una millora del complement autonòmic dels docents, que havia de pujar 450 euros des d'ara fins al 2029, i el detall de les 6.400 contractacions extra per l'escola inclusiva que s'havien d'anar fent en el mateix període, amb un miler ja compromeses i aprovades pel curs vinent. En la consulta organitzada per USTEC, la Intersindical i la CGT, han participat un 61% del total del cens format per 99.000 professors i d'aquests la majoria ha optat per dir no al pacte i per comprometre's a fer les vagues que calgui des de demà mateix i fins a final de curs per seguir apretant el departament. Cal explicar, Joan, que l'altre signant d'aquest preacord, el sindicat de professors de secundària, havia fet una altra consulta paral·lela només als seus afiliats i aquí el resultat ha estat just al contrari. El 63% dels que han votat avalen el preacord, que en el cas de secundària contemplava la convocatòria de 5.000 places de catedràtic en els pròxims anys.
13: Bé, doncs amb aquest escenari la pregunta és, ara què ha de passar? Ara tu ho deies, Sole, els sindicats convoquen i mantenen, diuen que s'ha de fer aquesta crida a la vaga per demà, però també hi ha hagut poca autocrítica. Asseguren que la pilota ara és a la taulada del Departament d'Educació.
18: Sí, oficialment l'USTEC diu que faran el que demana el col·lectiu, que és seguir lluitant. Yolanda Segura emplaça la consellera Niubó perquè els convoqui demà mateix i que entengui que la negociació no pot estar condicionada més temps per l'acord que es va signar al març i amb Comissions Obreres i amb UGT. I els docents el que els demana és que a partir de demà tornin als carrers.
19: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
18: Vostè, que havia fet campanya pel sí a l'acord, tot advertint que era el moment d'assegurar el que s'havia pogut avançar en privat. Alguns dels seus membres lamenten el resultat d'avui. La CGT, que des del minut zero es va posicionar en contra del pacte, demana el cessament de la consellera Niubó. Laura Gené és la secretària d'Ensenyament d'aquest sindicat.
20: Nosaltres el que demanem ara mateix és que el govern del Partit Socialista reflexioni molt profundament. No podem seguir amb aquesta problemàtica. Ens hi va el futur de Catalunya.
18: I el sindicat de professors de secundària, que és majoritari als instituts, diu que ells faran cas dels seus, ratificaran l'acord, però, això sí, seguiran lluitant. Ignasi Fernández és el portaveu.
2: Òbviament és un acord insuficient, però és un bon acord, o potser expressar-ho és el millor acord possible en aquest moment i en aquestes circumstàncies. Per tant, el que interessa és agafar les fites assolides i continuar amb la lluita.
18: Aquest continuar en la lluita, ja veurem que es concreta, perquè ells demà no mantenen la convocatòria de vaga. A la seu d'Ustec, Joan, hi havia molts membres del sindicat avui esperant el resultat, però tothom ha marxat corrents dient que han de preparar la mobilització de demà.
13: Doncs atenció, demà, per tant, hi ha vaga total a tot Catalunya, escoles i instituts, per tant, ja segurament des de primera hora es preuen alguns talls, algunes protestes que anirem explicant. Gràcies, Sole.
18: Fins ara.
13: Aquest no ha agafat a tot el govern també l'oposició en ple debat sobre pressupostos que han superat el primer tràmit parlamentari. Anem a la cambra catalana. Allà hi ha en Xavier Balló i la Laura Pons. Hola a tots dos, què tal?
21: Hola, què tal? Bona tarda.
13: Estan reunits d'urgència ara mateix, dèiem. S'ha acabat aquesta reunió d'urgència entre el president Salvador Illa, el conseller de Presidència Albert Dalmau i la consellera Esther Niubó. I Xavi, la consellera d'Educació, el que ha demanat de moment és reflexió, responsabilitat en aquests sindicats i que començaran una ronda de contactes amb tots ells.
21: Sí, el que ha dit la consellera Niubó és que ells mantindran el preacord que tenien amb aquests sindicats, que el tiren endavant igualment, que el govern ha fet la feina que havia de fer i que ara els convocarà, com deies, a una ronda de contactes per avaluar la nova situació. No ha dit si estan disposats a reobrir les negociacions o millorar les condicions dels mestres. Creu que abans aquests sindicats, en especial Ustec, haurien de reflexionar i fer un exercici de responsabilitat un cop van avalar un preacord del que ara es desvinculen.
15: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de quatre organitzacions sindicals, i d'aquestes quatre doncs és només Ustec que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
21: En tot cas, Niubó confia que el curs pugui acabar amb tranquil·litat, malgrat l'entrebanc, i ha dit que l'alternativa a avançar amb acords és el bloqueig.
13: Un gerro d'aigua freda pel govern que ha servit a Junts o la CUP per demanar als socis, Esquerra i Comuns, que repensin aquest suport als pressupostos, que s'hagin d'adaptar aquests pressupostos a les demandes de professors o metges. Laura.
22: Sí, una de freda i una de calenta, perquè els pressupostos s'encarrilen, superen la primera votació, però Illa té un problema majúscula amb el sector educatiu i l'oposició furga en la crisi. El partit de Carles Puigdemont titlla el govern d'incompetent, demana que Niubó s'aparti, que el president assumeixi directament el lideratge i retreu que en el seu dia el conseller Dalmau descrivís l'acord amb UGT i Comissions Obreres com a històric. És Salvador Vergés, portaveu.
23: Hem passat d'un acord històric a un fracàs històric.
22: Junts i també la CUP vinculen la votació dels professors amb els pressupostos. Pilar Castillojo de la CUP insta els socis a no tirar-los endavant si no hi ha acord.
24: La irresponsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula. I ho tornem a dir, els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant si no resolen la situació crítica de l'educació pública.
22: I què fan Republicans i Comuns? Doncs reivindicar que ells aproven un pressupost i que ara és el govern qui ha de moure fitxa.
25: No tenen excuses. Esquerra ha fet els deures.
26: Han de tornar a començar.
22: Són paraules d'Esther Capella i Jessica Albiach durant el ple que ha donat llum verd a la primera votació dels primers comptes de Salvador Illa.
13: Per cert, encara en aquest àmbit hi ha polèmica a Girona perquè el Departament d'Educació ha rebutjat la petició d'una associació de famílies d'un institut sobre què és a Girona que hi puguin posar aire condicionat a l'escola on van els seus fills. Els pares fins i tot havien proposat posar ells els diners, uns 150.000 euros. Però la Generalitat els continua donant llargues. Fa mesos que ho estan intentant, Carles Couso.
27: A l'Institut Santiago Sobrequés de Girona, com en molts d'altres del país, aquests dies han arribat a superar els 30 graus de temperatura. A l'hivern, les famílies van proposar pagar amb els diners de l'AFA la climatització del centre. Ignasi Auquet, director de l'Institut.
28: El departament mai ens ha dit un no per escrit, però tampoc ha sigut un sí.
27: Els va dir que l'aire condicionat no era el millor sistema i escola i famílies van buscar alternatives.
28: Contactar amb el departament i vaig dir, escolta'm, aquests ventiladors que ens ofereixen des de l'AFA els podem posar? Pues no hi ha hagut una resposta de que sí, que estan homologats, poseu-los, no hi ha hagut aquesta resposta.
27: Ara per ara la situació és la d'un institut a 30 graus i sense ventiladors per a totes les aules.
13: En dos minuts repassem més notícies.
0: Ser Catalunya, Barcelona.
29: Ivan Rakitic, què tal? Bon dia, buenos días.
30: Hola, muy buenas, què tal?
3: Paqui, escolta, que lo siento mucho que siempre entraba por ti en el 60, ¿eh?
4: Pero lo hemos disfrutado. Me hubiera gustado haber estado algún añito más contigo.
3: Qué grande. Eres un titán. Mastodonte. Capibara. Perroflauta. Grande.
5: Et i jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
2: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4 euros amb 75 al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
4: Hora 14, amb Joan Bofill.
5: Són les 2:21 minuts. Entitats de defensa de l'habitatge denuncien que el Departament d'Interior està endurint les multes i la persecució als activistes que intenten aturar desnonaments. Activistes que són arrencats de terra en una resistència pacífica i que al cap d'un temps reben una multa a casa aprofitant la llei Mordassa. Martí Oliver, aquests activistes han posat exemples.
6: Destaquen dos desnonaments a Barcelona, una a tres famílies al barri de les Corts. Un edifici on ara s'hi fan alguns rodatges de cinema, hi ha més de 50 activistes multats per aquest desnonament, o un altre al barri Gòtic, amb de moment 14 sancionats. Aquest matí han explicat que durant el 2025 els moviments per l'habitatge van rebre 50.000 euros en sancions per 88 multes.
5: Aquests activistes asseguren que tot ha canviat des que governa el PSC. En l'època en què Esquerra presidia la Generalitat, el Departament d'Interior tenia un protocol que instava a ser permissiu. Amb aquestes protestes i ara denuncien que això ja no es compleix.
6: Era un recull de jurisprudència per assegurar que no sancionava els manifestants vulnerant el dret a protesta, com defensava l'aleshores conseller d'Interior Joan Ignasi Elena.
7: Un posicionament objectiu, homogeni, coherent i respectuós amb els drets fonamentals de la ciutadania en l'exercici d'aquesta activitat en aquells supòsits de protesta.
6: A partir del 2022, les multes van passar a ser residuals, però ara Alerta Solidària denuncia que el protocol s'ha deixat d'aplicar.
8: Avui en dia segueixen vigents, però hi ha hagut una ordre no escrita que canvia el criteri d'aplicació d'actuació de l'administració pública cap al dret a la protesta, que els ha deixat en paper.
6: En una resposta parlamentària a la CUP, a la que SER Catalunya ha tingut accés, la consellera Parlon es defensava dient que el criteri no és d'obligat compliment, però les entitats alerten que amb aquest canvi s'obre la porta a sancions amb més protestes, començant pels mestres i professors.
5: I a menys d'una setmana de la visita del Papa, avui comencem una sèrie de reportatges per conèixer els diferents espais que visitarà el pontífex la setmana que ve. Un d'ells, l'església de Sant Agustí, al barri del Raval, justament al carrer Hospital. Ja s'hi preparen per rebre a Lleó 14.
9: Están preparando muy bien la iglesia, pintando por allá, limpiando por allá, y también, lo más importante, espiritualmente.
5: Dos mossens agustinians, que és el mateix ordre religiós que Lleó 14, estan al capdavant d'una de les parròquies de Barcelona que fa més obra social. La Susana Ruiz ha parlat amb un d'ells, el pare Micael, que és filipí.
10: La parròquia de Sant Agustí està acostumada a la pobresa. Allà mateix, al convent, les germanes de la Caritat hi regenten un menjador social que serveix entre 300 i 400 àpats cada dia.
9: Los que comen allá no todos son católicos, no todos son cristianos, pero acogemos. Es como la iglesia, como una madre, acoge todo.
10: Perquè aquesta església del Cor del Raval està ubicada en un entorn de majoria musulmana.
9: Yo he visto también muchos españoles que son muy católicos y practicantes, y la iglesia llena, solo aquí no, porque alrededor de él que son musulmanes, son de pakistaní, de India.
10: Malgrat el teixit social del barri, l'església de Sant Agustí s'omple cada diumenge amb la comunitat filipina de Barcelona, que té més de 3.000 fidels.
9: Por eso estamos también aquí, para cuidar a nuestros paisanos, a continuar la cultura, pero con respeto de la cultura de España. Así nos cuidamos también entre dos países.
10: Dimecres, el Papa coneixerà de primera mà l'obra de la parròquia de Sant Agustí.
5: Teniu més detalls a sercatalunya.cat. Ara són dos quarts, falten 5 minuts per dos quarts, repassem més notícies. Els dos cossos trobats ahir dimecres surant a l'aigua, un a les comportes al pantà d'Utxesa i Tona al matí, l'altre al riu Segre-Lleida a mitja tarda, són el d'un home en el primer cas i el d'una dona jove en el segon. Els Mossos investiguen la seva identitat i també les causes de la mort. Segons la policia, no hi ha signes de criminalitat en cap dels dos cadàvers. Mercè Marc.
11: I ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per poder-los identificar. En el cas del cadàver d'Utxesa, el d'un home que presenta un avançat estat de descomposició, es veu que podria portar dies a l'aigua. Quan es va retirar estava molt inflat i, per tant, es preveu que la identificació costi més. En canvi, el de la dona trobada al riu Segre, a l'alçada del Pont Nou, a la zona dels instituts, s'apunta al fet que hauria mort el mateix dia. Dos cadàvers trobats amb menys de 5 hores de diferència. En cap dels dos casos s'han observat signes externs de criminalitat. A l'espera de la seva identificació, la policia està comprovant llistes de persones desaparegudes.
5: A Barcelona avui l'Ajuntament ha anunciat els talls per obres aquest estiu al metro. Les línies L1, L9 i L10 Nord del metro patiran talls parcials, segons TMB, i a més els trens de la L4 no pararan a l'estació de Verdaguer. També es tancarà el passadís de l'enllaç entre la L1 i la L3 a Plaça Catalunya i aquest transbordament s'haurà de fer pel carrer. L'Ajuntament, per cert, que vol eliminar les bicicletes d'ús compartit a tota la capital catalana. Així ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni amb aquests motius.
12: Que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu, un sistema de mobilitat que, a més, només fa servir el 10% dels residents.
5: Són declaracions de Catalunya Ràdio. Segons l'alcalde, hi ha unes 3.500 bicicletes a la ciutat amb moltes plataformes diferents que a sobre han acumulat 5.000 multes només l'últim any i mig. L'Ajuntament es compromet a suprimir les llicències l'any que ve. I anem ara a Girona. La ciutat ja es prepara pel rodatge de la nova sèrie de Tomb Raider.
13: I don't need permission to walk into history.
5: I atenció, perquè en les properes hores començaran els talls per alguns carrers, tant per vehicles com per vianants, a partir de les 6 del matí de demà, Marta Altimir.
14: Des de finals de la setmana passada que ja es veu moviment al barri vell de la ciutat per la nova sèrie protagonitzada per Sophie Turner. Els punts amb més afectacions són sobretot al voltant de la catedral. Demà ja no hi podran passar ni cotxes ni vianants, tret de treballadors i veïns de les zones, des de les 6 del matí fins les 11 de la nit. Altres zones tallades seran al voltant de la plaça del Vi o a la Rambla de la Llibertat, que és un dels carrers principals del barri vell. El rodatge, que durarà tot el cap de setmana, comptarà també amb la participació de dues entitats gironines, la Falera i els Diables de l'Unyà, que s'encarreguen de les batucades i els correfocs durant les festes de la ciutat.
4: Hora 14, amb Joan Bofill.

0: Doja Cat és la gran estrella que actua avui al Primavera Sound en la primera jornada massiva de concerts amb 18 escenaris a ple rendiment. Hi ha també molta expectació per veure els britànics Massive Attack. A les 7 de la tarda, programa especial del Balcó. Serem amb l'Anna Puigvoltes parlant amb els responsables del festival i també amb Ramon Mirabet i l'artista Llum. Però avui també és dia gran a Bèrgam. A quarts de 10 de la nit, primer salt de plens a la plaça Sant Pere i, per tant, hi ha milers de persones pendents de si han de dur paraigües, millor capelines perquè també farà vent. Hi ha alerta per aiguat, sobretot a Barcelona i Girona. Jordi Carbó, comencem pel fòrum. Què es preveu, en aquest cas, al parc del fòrum aquesta tarda?
1: A l'entorn del fòrum, en qualsevol moment, a partir d'ara, ja pot ploure. De moment seria pluja poc significativa, roïna, gotes molt menudes, però a mesura que avanci la tarda s'aniran formant tempestes a l'interior de Barcelona i aquestes després arribaran a la mateixa ciutat de Barcelona. Aproximadament al voltant de les 6-7 de la tarda és quan podrien afectar l'entorn del fòrum amb pluja torrencial, calamars o pedra i fortes ratxes de vent. La part positiva és que duraria poca estona i després d'aquesta pluja l'ambient es notarà fresc.
0: I a Berga, el dia de Gran de la Patum d'avui, perilla, Jordi?
1: A la ciutat de Berga, des de ja mateix, podran caure xàfecs, però de curta durada i de moment deixant poca aigua. Serà més avançada la tarda, al voltant de les 6-7, quan els núvols de tempesta guanyaran protagonisme i descarregaran tot el Berguedà també a la mateixa ciutat de Berga i ho podrà fer amb intensitat, molts litres en poc temps, també en calamars o pedra i fortes ratxes de vent. Això sí, duraria poca estona i de cara al vespre fins i tot els núvols aniran marxant. Això sí, prepareu roba que us abrigui una mica, ja que aquesta tempesta farà baixar ràpidament la temperatura i la pròxima nit farà una mica de fred.
0: Gràcies, Jordi Carbó, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Doncs ja ho sabeu, teniu tot a sercatalunya.cat. Recordeu que les 3 llapis de memòria avui amb l'Alba Riera. Que vagi bé.

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: SER Catalunya Barcelona.
2: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
3: Hola, Jordi.
4: Hola.
3: Des d'on ens escolta, Jordi?
4: Camí de Girona.
3: Camí de Girona.
4: El meu fill té 15 anys, li agrada molt el periodisme i vol ser periodista esportiu. El seu referent és en Flaqui.
5: Ostres.
4: Vaig tenir l'oportunitat de poder-te conèixer, així que ja et vaig fer una pregunta. Com hauria de viure l'arribada fins a l'ofici de periodisme el meu fill, no? Em vas dir, diu, l'hauria de gaudir, l'hauria de disfrutar i hauria de tenir paciència, perquè al final és una cosa molt, molt maco i quan s'aconsegueix és una cosa que disfrutes molt. Doncs, en resum, la meva opinió és que aquest vespre el Barça ha de gaudir, ha de disfrutar, però sobretot ha de tenir paciència.
3: Jordi, m'acabes d'emocionar, tio.
5: A mi també.
3: I a mi.
6: Collons.
7: Sí, sí, tu.
3: Moltes gràcies.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
0: Sents la cultura?
8: Cada cop costa més que ballin.
9: No m'ho puc creure, això.
10: Com està Quirots?
8: Està Quirots i gravant.
10: Sobretot sí. També quan anem a punxar llocs que de repent són com més joves, perfil una mica més pijet de repent, te n'adones que quan els agrada molt alguna cosa, treuen el mòbil.
11: Però què enfoquen?
10: A nosaltres. Ja, llavors, en plan, jo li feia tota la cosa a la Inés i li deia, però els agrada o no? I pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
11: És la prova de l'algodón.
10: La prova de l'algodón.
0: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
12: Estic amb tu, ja no estic perdut, almenys tu.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
13: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
14: Yo no paro de darle vueltas a esto.
15: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
16: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
17: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de DAZN. Suscríbete ya y añade todo el mundial a tu plan por 19,99 euros.
18: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
19: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
7: Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
6: ¿Los juguetes?
7: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el corte inglés.
6: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
7: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
6: En tienda web y app.
11: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
8: Valorado.
11: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
8: En España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: Bona tarda, Alba.
8: Bona tarda.
3: Bé, crec que també t'hauria de dir ben tornada.
8: Ben tornada, m'ha fet molta il·lusió tornar a entrar per aquesta porta.
3: Perquè tu vas col·laborar amb el balcó.
8: Amb el balcó.
3: Què hi feies?
8: Doncs mira, fèiem plans de fin de, recomanàvem plans. Va ser, jo crec que de les primeres coses que vaig fer com de ràdio. I recordo passar-m'ho molt bé. Va ser un espai que són d'aquests espais que són guais per aprendre, perquè com que hi ha molta llibertat i al final és una cosa divertida, tu també et deixes a tu mateixa anar molt i provar i experimentar, no és una cosa rígida. Llavors em va anar molt bé com per agafar seguretat també i confiança.
3: Tu recomanaves coses xics o eres de... Aneu a aquesta fira medieval,
8: no.
3: A Osona, ja veureu que xula.
8: Recordava com les jo recomanava com les coses modernes, com que una mica teníem com els rols repartits. Llavors a mi jo entenia que em tocava una mica com el modern.
3: Els plans immersius els vas començar tu, per aquí?
8: Sí, una mica.
3: Que, escolta, Alba, moltes entrevistes que t'han fet, he llegit que sempre et pregunten per la síndrome de l'impostora, Intentarem no anar per aquí.
8: Vinga, perfecte, jo crec que estic preparada.
3: És que en una d'aquestes respostes teves parlaves d'un altre síndrome que m'ha sobtat bastant, que és la síndrome de la vella reina.
8: Jo a vegades ja no sé ni les coses que dic.
3: Què és això de la síndrome de la vella reina?
8: Què vaig dir de la síndrome de la vella reina? Ja no me'n recordo. No ho sé, me'l devia inventar.
3: Com que et conformes, que ja estàs en un lloc molt guai, no sé.
8: Com anava,
3: jo vaig llegir,
8: això?
3: Dic,
8: sí, sí, és que a vegades m'invento coses, o potser ho vaig escoltar per allà i en aquell moment va tenir molt de sentit per mi. Però no sé què em deuria referir exactament, però potser pot tenir a veure amb dues coses. O en mai tenir-ne prou...
3: I crec que anava per l'altra banda,
8: per l'altre costat.
3: De dir, uau, que bé que estic ara fent això...
8: Però això no em pega a mi, perquè no. Jo sóc el contrari a això. Aleshores, potser era una por que tenia, potser tenia por a desenvolupar el síndrome de la vella reina, però a la vegada sóc una persona que em moc per tot el contrari. Llavors, potser m'aniria bé una mica de vella reina per descansar i conformar-me. Potser el conformisme és una de les coses que tindria a treballar en aquesta vida. Que és una paraula molt lletja, conformisme, però si va acompanyat de viure més tranquil i disfrutar més de les coses i saber estar en calma i disfrutar el que tens, llavors
3: això
8: em semblaria
3: bé. Això no ho estàs
8: bé. Em costa.
3: Duent a la pràctica.
8: Estic, bueno, la vida és un camí molt llarg, però diguem-ne que és com de les coses que estic intentant treballar. Em costa, és antinatural per mi això.
3: Actualment, on tu guanyes les garrofes?
8: Sobretot a la Turra. La Turra és la meva feina principal i llavors després l'acompanyo, com la majoria de persones que ens dediquem a aquesta professió, amb altres seccions o col·laboracions. Llavors, ara mateix estic a l'Està Passant, que és el primer any, aquesta ha sigut la primera temporada que ja estic, quan he fet un registre que no havia fet mai, perquè clar, és un programa d'humor. Jo no sóc humorista, ni sóc còmica.
3: I bé, et sents
8: ni
3: còmode?
8: Faig gràcia. Ara em sento molt còmode. Al principi va ser un repte i em va costar molt acostumar-m'hi i patia, i vaig tornar... O sigui, sí que és veritat que portava com ja temps... Que ha passat tot molt ràpid, però prou temps als mitjans i m'havia sentit com molt segura en segons quins espais o quines maneres de fer quin tipus de programa, i això va ser guai perquè en realitat va ser com tornar una mica als nervis de no sé si faré una cosa, superar-me a mi mateixa, com aquestes coses horroroses, però que realment són un dels motors, no?, que ens fan créixer. Llavors, al principi, li vaig agafar va fer molta por, i jo vaig ser molt sincera amb ells, els vaig dir, suposo que sabeu que jo no sóc humorista. Una cosa és tenir gràcia natural.
3: Que això sí que en tinc.
8: Que jo crec que això sí que en tinc. L'altre és fer gràcia, que és molt diferent. Llavors jo crec que tinc gràcia, però no faig gràcia. Però ja tenen un equip de guionistes molt bons que m'ajuden amb els acudits. Llavors jo, com que sé interpretar, doncs ja he pillat una mica el rotllo. Ara m'ho passo molt bé.
3: La Turra està passant.
8: La Turra està passant. A la tarda de Catalunya Ràdio també hi vaig dos cops al mes.
3: Que el gestor no s'avorreixi.
8: El gestor sobretot que no s'avorreixi. I també, per si no n'hi havia prou, vaig al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga. Això seria com lo principal. Després, típiques xerrades, coses que presenten, presentes, gales, bolets, que jo li dic bolets xulos, però bolets. Però això seria com el que faig recurrentment.
3: I tu amb quina terminologia et sents més còmode? Periodista cultural, comunicadora... Com vols que...
8: És tan horrible, això.
3: Necessitem etiquetes.
8: No, clar, vull dir, és horrible perquè encara no ho sé, aquest és el problema. Jo diria que comunicadora. I em dedico al periodisme, dic a vegades, que no periodista, perquè clar, jo la carrera no la vaig fer. He fet altres camins i relacionats amb la comunicació, però a la vegada,
3: exerceixes
8: dins del món de la comunicació,
3: periodista.
8: Jo exerceixo de periodista, perquè molta gent a vegades, com que surto, no?, més de les xarxes socials, o del món del podcast, o del videopodcast, etcètera, no?, és com aquí, quan jo començo i ara... Molta gent ara, com amb aquestes noves etiquetes, et col·loca creadora de contingut, i és com, jo faig coses, o sigui, no sé què faig, però tampoc sóc creadora de contingut, saps? Llavors, com que no em sento cap d'aquestes coses.
3: Saps el que no ets.
8: Sé el que no sóc. Llavors, bueno, pues, comunicadora, faig periodisme, que tampoc periodista, i creadora de contingut no ho sóc, vull dir, bueno, en ello.
3: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la comunicadora que fa periodisme.
8: Perfecte.
3: L'Alba Riera.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Alba Riera amb la cançó Canta Cadernera de Xerim Arasté amb la col·laboració de la Rita Pallès i el Pol Batlle, que aquest és un tema relativament nou perquè es va publicar l'any 2024 i amb el que dius, Alba, que t'identifiques molt.
1: A veure, m'identifico molt, vull dir que és una d'aquelles cançons que... Hi ha cançons que tu escoltes i et quedes en silenci. No com que hi connectes d'una manera especial o hi entres d'una manera especial. I aquesta cançó sento que és una cançó que a mi m'obre com molt al pit. I a més jo sóc una persona que, especialment a la primavera, a l'estiu... O sigui, en general m'agrada molt com la bellesa de les coses. Com que visc una mica amb el síndrome d'Stendhal a dins, com es diu.
0: Una mica intensa.
1: Soc bastant intensa. Llavors, especialment a la primavera, a l'estiu, no? Com amb tots... Són moments als que jo disfruto molt... I com tot el que, a veure com, o sigui, tot el que veig fora em nutreix a dins, no? Com que em fa com faig un exercici com d'observació, introspecció. També sóc una persona molt ordenada, llavors m'agrada molt el sentit de les estacions, el pas del temps, un camí que marca. Llavors, bueno, aquesta cançó és com que m'ha acompanyat en moments importants, en moments d'amplitud, en moments de cantar, tot i que hi hagi la vida i el dolor tota la vegada. Aleshores, és una cançó, no sé, que és com que sempre m'arriba molt. I a més, se suma la casualitat de que em va escriure el Xerim Arasté un dia, diem-me que ell i la seva parella, que és una parella... Els vaig veure aquest any als Premis Under Rock i em vaig quedar amb la boca oberta pensant, són simplement perfectes, o sigui, doncs, belleses, caminen juntes. I em van dir que escoltaven La Torre, m'envia un missatge molt bonic, dient que escoltaven La Torre conjuntament.
0: I això et va...
1: I això em va agradar molt. Llavors, bueno, no sé, tinc una connexió especial per tot això.
0: Però jo diria que tu més que Caderneres, que és el jilguero de tota la vida, tu ets més de Dofins.
1: Sí, tens tota la raó. I, de fet, saps, ara et diré, on està aquí lo triqui és que a mi els ocells em fan mania. O sigui, jo tinc bastant averofòbia, que es diu, vale? O sigui, no m'agraden molt els ocells. Però, en aquest últim any, per processos personals, etc., m'he agafat molt a contes, narracions, coses més... bueno, sí, contes metafòrics sobre la vida que m'han funcionat i m'han anat molt bé, que tenien a veure amb els ocells, amb el vol dels ocells, etc., etc. Per això també com té tanta importància aquesta cançó. I haig de dir que m'estic reconciliant.
0: Amb el món
1: aviari. Amb el món, sí, i en concret amb els pardals, que em semblen boníssims.
0: Jo és que havia llegit que, o sigui, l'obsessió pels dofins era que fins i tot de petita volia ser dofinoterapeuta.
1: Dofinoterapeuta. I això podria... O sigui, és vigent, és atemporal.
0: Però això d'on ve? Que veies capítols del Flipper o què?
1: A mi m'encanten els dofins des de sempre... En plan, no ho sé, és que saps, hi ha coses que no saps per què t'agraden. O sigui, quan era petita, com ja tenia com un llibre de dofins que m'agradava molt, és veritat que m'encanta el mar, podria viure al mar, llavors potser de petita ja m'agradava molt el mar i vaig veure un animal, no?, marí moníssim i vaig dir, ai, m'encanten els dofins.
0: Que és superintel·ligent.
1: Que és superintel·ligent.
0: Que fa voltaretes al mar,
1: no? Tinc samarretes, dofins i tot, encara. Llavors sí que recordo una cosa una mica traumàtica, que la meva generació encara s'anava al zoo de Barcelona durant els aniversaris, o sigui, una cosa molt recurrent a les escoles i tal, i hi havia dofins. Llavors, hi havia l'espectacle de dofins i quan era l'aniversari d'algun nen, doncs deien el teu nom i tu tenies l'oportunitat de baixar i donar-los com menjar els dofins i com formar part de l'espectacle. Llavors jo vaig anar com a dos aniversaris de dos nenes del meu col·le i les van cridar i elles van participar. I quan va ser el meu aniversari, a mi ningú em va cridar, perquè t'havien d'apuntar els teus pares. Això jo no ho sabia, els meus pares no m'havien apuntat a que jo participés a cap espectacle. I me'n vaig anar a casa completament traumatitzada. Llavors crec que llavors encara em vaig obsessionar amb allò que no tens, em vaig obsessionar més amb els dofins.
0: Dos tasses, vinga.
1: I mira, vaig pensar en algun moment de la vida que, com que domadora de dofins em semblava que estava malament...
0: Ho està.
1: Perquè no se'ls pot domar.
0: I tenir-los un zoo.
1: I tenir-los un zoo encara pitjor. Vaig pensar que delfinoterapeuta era una altra manera d'apropar-me a ells.
0: No sé com està el sector dels
1: delfinoterapeutes. Jo tampoc ho sé, no sé si existeix avui en dia aquesta professió.
0: I ja. Si tenen feina per tots, si es guanyen bé la vida, però bé, tu has triat el món de la comunicació.
1: Sí, però...
0: Que aquests saben com està, no hi ha feina per tots i guanyar-se la vida... Bueno, no? Anem fent. Que, com comentava abans, tu ets comunicadora, però no has passat ni per comunicació audiovisual ni per periodisme, que serien una mica les dues vies per arribar fins aquí. Per on comences tu?
1: Començo a casa meva parlant amb una pedra. O sigui, sempre he tingut molt aquesta vocació de la comunicació. Ha sigut sempre el meu fort i la meva manera apropar-me al món i de conèixer. Molt preguntona, m'interessava molt la vida de tothom des de petita, o sigui, com la meva cosina gran sempre ho deia, en plan, tu venies i em passaves llista de tota la gent de la meva escola, que eren cursos més grans, i com està, nom i cognom, i ella m'anava explicant la vida de cadascú. La meva mare, com sempre, deia com que se m'havia de regalar una porteria, però no de futbol, en plan, que se l'ha de posar a una porteria aquesta nena i que parli amb tothom perquè no callava. Llavors era, alhora, portava molt a dins, presentava tot el que podia al col·le, jo em postulava, hi ha un certamen, ja te'l presento jo, ja tal, molt...
2: Eres tu aquella,
1: Era jo, és que m'encantava. I sobretot no callava, o sigui, tots els informes que tu veuràs de la meva escola és molt bé, molt bones notes, molt dolça, molt mona, però no calla.
0: Però et fotien fora de classe o...?
1: No, perquè era molt bon estudiant.
0: Riera, va.
1: Però era com, vale, callo. I seguien raonant. Aleshores, hi havia una part com molt... Jo crec que sí que, quan es parla de vocació, jo crec que sí que la tinc. I d'altra banda, va ser simplement que se'n va en el moment de la vida en el que s'ha d'escollir carrera i tota la... Jo sempre havia dit que voldria fer periodisme i que volia ser presentadora. De fet, jo de petita no és allò, astronauta, bomber, presentadora. Era molt concreta, presentadora. Actriu de Hollywood, no, presentadora. Llavors, en un moment de la vida que és el que s'ha d'escollir carrera, va coincidir amb la mort de la meva mare i això és el que em va fer... vaig caure, vull dir, vaig estar una depressió, o sigui, molt, una tristesa molt profunda. Això m'ha fet perdre molt la motivació durant uns anys concrets. El que et dèiem, molt bon estudiant, super exigent, super bones notes. Vaig perdre les ganes per tot. I això és el que em va fer portar a estudiar psicologia, que jo compleixo el tòpic, que em sap supergreu pels psicòlegs, perquè aquell tòpic de la gent que estudia psicologia és la gent que necessita resoldre els seus problemes.
0: Efectivament.
1: Jo el vaig fer. I ja a la meitat de la carrera, vaig acabar la carrera, perquè jo, és això, com que soc molt estudiós, era com ja pels meus ovaris que he acabat la carrera. Però jo a la meitat de la carrera ja vaig dir, què faig aquí? Ets a reconduir el meu camí. I vaig ja començar a fer com cursos de comunicació i indústries culturals, vaig fer un postgrau, vaig fer un màster de ràdio i tele, o sigui, ja vaig adreçar-me molt al món de la comunicació. Però és que tots els amics que tenia que feien periodisme i tal, que tenia dos molt amics, que ells que havien agafat la carrera em deien, no facis la carrera perquè perdràs el temps.
0: I els primers pinitos professionals, per on debutes?
1: A veure, vaig començar a... vaig començar a Ràdio Primavera Sound amb una secció, al Tardeo, en el programa de l'Andrea, i d'altra banda, i paral·lelament gairebé, vaig estar ICAT als experts i després fent seccions, tot això amb seccions, i fent seccions a l'estiu, tant al Via Lliure, a RAC1,
0: sí,
1: com a
0: on
1: Catalunya
0: podies.
1: Ràdio. Bueno, és que jo estava boja, ja, perquè també t'haig de dir que sempre he tingut molt clar el que volia fer, el que se'm donava bé, amb el meu objectiu i on volia arribar. Això sí que recordo el moment aquest de despertar-me a psicologia i dir merda, he perdut el temps, entre cometes, però sí, perquè no és res el que m'hi volgués dedicar, i com començar a intentar agafar vies i fer-me veure, perquè sí que tenia com molt... Dins meu jo sabia que això a mi se'm donava bé i que havia de funcionar. Llavors tenia aquesta espècie com de innocència de la joventut, que és perfecta, perquè tu et tires a la piscina sense mirar si és fons o no, o sigui, adeu!
0: T'autoconvides tu a les festes.
1: És increïble, doncs això és el que jo vaig fer, i com que tinc morro, vaig... convidar-me allà on podia i tothom que em va dir que sí, doncs jo encantada. I així vaig començar.
0: Clar, i vas passar per aquí, vas passar per RAC1,
1: vaig fer el balcó,
0: Catalunya Ràdio, sí. Seccions...
1: Vinga.
0: I 8 TV.
1: 8, bueno... No sé si
0: què va passar?
1: No sé si vols que parlem d'aquest tema.
0: Home, és que tot arreu he llegit que és la pitjor experiència laboral que has tingut mai, però mai he trobat, o sigui, no he trobat el per què.
1: Val, és la pitjor experiència laboral de la meva vida perquè va ser molt dura, en el sentit de que era un programa que arrencava, un programa en el que a mi no m'agradava gens ni l'enfoc ni la línia editorial del programa, ni tampoc com estava dirigit i enfocat, i a més tenia una manera de fer televisió molt antiga, el programa, llavors per un costat és que jo no m'hi sentia gaire còmoda,
0: no hi creia
1: en el programa, producte, sí. I d'altra banda perquè era un programa nocturn que en el que jo feia de reportera, i això vol dir que però reportera per Catalunya, i eren reportatges que no és que anessis a... No hi havia com un objectiu d'anar a descobrir una història, anar tal, que a mi això m'encanta. O sigui, no era tant el problema dels horaris, sinó que anava a vegades a no fer res. Llavors, doncs, potser de tota la setmana, a banda de l'horari que jo feia de redacció, a partir de X hores me n'havia d'anar a Solsona, a Puigcerdà, a on fos, fins a les 12 de la nit, sol amb un altre noi càmera. Estàvem pagats, no cal ni que t'expliquin, estan pagats, a fer cada nit una connexió directa sense cap mena de sentit, que a vegades et senties una mica fins i tot un animaló. O sigui, a mi m'havien arribat a menys no sé quants graus. Hem enviat a Puigcerdà, amb totes les hores que són de cotxe, d'anada, de tornada. Me'n recordo que el càmera era un xaval que acaba de començar fent pràctiques, que el cotxe que portava era el seu propi, que se'ns n'anava el cotxe per la carretera, o sigui, per les corbes.
0: Que això no fa tant, nit, eh? Vull dir,
1: era plena nit per fer una connexió en el que jo em ficava en un comptador baix i havia de córrer pel poble a veure en un minut quants termòmetres que marcaven menys zero trobava. Era un gos, bàsicament. Llavors, era bastant una humiliació, et diria. I a més, tenint en compte, o sigui, a mi m'encanta l'entreteniment també i ho disfruto, però les condicions laborals eren nefastes, tenint en compte doncs, tot,
0: i que tingui,
1: tot aquest escenari.
0: Que tingui un sentit el que vas a fer.
1: Que tingui un sentit el que vaig a fer i també que, llavors, després tu compta les hores de tornada del poble que estiguéssim, tot això evidentment no estava, no estava remunerat, no es pagaven aquestes hores, I recordo aquell dia especialment el de Puigcerdà, perquè vam arribar els dos esgotats, el noi i jo, en plan, no ens hem matat de miracle, i ni tan sols va haver cap missatge de ningú de l'equip de heu arribat bé a les 4 del matí. Uns mínims no hi ha de garantia. Llavors, van haver moltes coses que a mi em van impactar molt de la manera de treballar. Cosa que no vol dir que... Perquè, d'altra banda, jo sóc una persona que... molt boja de la feina, o sigui, treballo moltes hores, molt implicada, molt resistent, vull dir, no és que fos una cosa he hagut de treballar i de que no entengui que s'ha de menjar molta merda a l'inici, perquè jo sí que penso que malauradament, tot i que també et curteix molt, s'ha de menjar merda als inicis, vull dir, això et curteix, vull dir, no anava tant per aquí, sinó per totes aquestes altres condicions que et dic. D'altra banda, és veritat que vaig aprendre molt. Això és cert, perquè estava jo sola davant dels lleons i sí que em vaig desenvolupar molt fàcilment davant de la càmera i sí que recordo molt també la sensació de dir és la primera vegada que faig televisió cada dia, a mi la televisió m'agrada molt, crec que se'm dona millor que la ràdio, la càmera. Llavors, sí que d'altra banda, a nivell personal va ser una bona experiència i va ser allà on em van descobrir.
0: Clar, això t'anava a dir, que hi ha un report que t'obre portes a la Manchester, no? Del Ricard Ostrell.
1: Correcte.
0: I a partir d'aquí...
1: És que tot serveix per alguna cosa, tot i que sigui una merda.
0: De què era el report?
1: Tot i que sigui una merda. Ara no recordo. Feia reports cada nit, vull dir, hauria de ser algun. I alguns els penjava al meu Instagram i hauria de ser algun que deuríem...
0: I això et va...
1: veure per allà. Per això et dic, encara que siguin experiències de merda, moltes vegades saps veure-ho després, el significat que van tenir.
0: I a la Manchester comences com a col·laboradora, no?, en programes com Planta Baixa o Col·lapse.
1: Sí.
0: I bé, fins a arribar al dia d'avui, que ets la directora i presentadora de La Turra,
1: sí,
0: que ara ens donaràs més detalls sobre què és això de La Turra, però com que aquí sempre celebrem que gent que pica pedra doncs hi vagin bé les coses, doncs ho celebrem amb unes magnòlies. Dicen que

0: ja fes a memòria de la comunicadora Alba Riera, també hi hem trobat Magnòlies, de la Rosalia, acompanyada de l'Escolania de Montserrat. Que, Alba, si has inclòs Magnòlies en el teu llapis de memòria, entenc que tu no formes part d'aquell sector que es va indignar moltíssim. Perquè...
1: Una mica indignada, sí.
0: Amb
1: però
0: la
1: no
0: Rossi,
1: moltíssim.
0: Perquè va fer cantar l'Escolania en castellà.
1: M'hauria encantat que fes cantar l'Escolania en català, però això no vol dir que jo no disfruti d'aquesta cançó i que no hagi disfrutat de Lux, perquè a més... Crec que comences a pillar que he passat un any bastant intenset emocionalment, amb cançons ben intenses, i jo soc de les persones que ha disfrutat moltíssim Lux. Perquè m'ha pillat, no?, en un moment.
0: T'ha arribat,
1: no?,
0: en un moment que t'havia d'arribar per degustar-lo.
1: En el que havia arribat, tot i que jo, la Rosalía és la meva artista preferida del món mundial, i també vaig connectar molt amb Motomami, etcètera, però Lux, que ha sigut un disc com més polèmic en molts sentits, jo l'he disfrutat moltíssim, moltíssim, i m'ha agradat moltíssim. Magnòlies és la cançó que fa amb l'Escolania, és una cançó que avui en dia encara escolto moltíssim, perquè també té una cosa, a banda de que jo sóc una boja de les flors, i ja només perquè es digui Magnòlies, tu ja em tindràs allà fent clic.
0: Sí, pots fer cantar l'Escolania en rus, que
1: exacte, amb el
0: si es diu Magnòlia...
1: Però és veritat que ella ha relat el seu enterrament en aquesta cançó, i penso que és una idea com molt egocèntrica i molt narcisista, però que molts hem tingut moltes vegades. O sigui, qui no s'ha imaginat el seu enterrament.
0: Et diré una cosa, aquí molts convidats, alguns porten la cançó que volen que soni.
1: És que clar.
0: El seu enterrament.
1: Llavors, és una cosa que no, que molts ens hem imaginat moltes vegades, i què sonaria, i qui vindria, i qui ploraria més, i aquesta persona...
0: Home, tant...
1: No, jo he sigut molt concreta. Jo he sigut molt concreta, jo he entrat en molts detalls amb aquests temes.
0: Si vols
1: temes.
0: Deixar alguna cosa...
1: Llavors, em va semblar com molt maca la manera d'explicar-ho, i mira, no havia pensat, ni he posat al llapis de memòria cançons del meu enterrament, però deixo dit, ara, que m'has fet venir la idea, que si algun dia em moro em posin Magnòlies.
0: Doncs ja està, superoriginal,
1: no?
0: La mateixa
1: que la Rosalía. Ho tenim tancat, ho tenim filat.
0: Quantes vegades heu intentat que la Rosalía vingui a la Turra?
1: Saps que no tantes, perquè...
0: Ho heu intentat, pel que dius?
1: Ho hem intentat malament i torpement, és a dir, per un camí que jo crec que és molt difícil, per una espècie de por i respecte, et diria. No, és impossible. No pot passar. No, com aquell, no, és com aquella artista preferida. També perquè sento, això quedarà molt místic i molt poètic, però bueno, potser si algun dia ho veu li fa il·lusió. Sento que sé que algun dia passarà, sé que algun dia tindré una conversa amb la Rosalía, i llavors voldrà dir que és el moment. Llavors és com... Ja vindrà, ja passarà.
0: Rosalía, si estàs sentint això, primer vine al llapis de memòria. Després ja aniràs a la Turra, però
1: bueno,
0: primer...
1: Sí, primer, em sembla bé, em sembla bé. Cada cosa al seu moment. Cada cosa al seu moment.
0: Que ara, Alba, per si algú que ens està escoltant diu què és això de la Turra? Com ho expliquem?
1: A veure, la Turra en realitat és un programa que és un videopodcast que veu molt del podcast, però que també... veu molt de l'audiovisual i de lo televisiu.
0: Tornem
1: dir, crec
0: les
1: que
0: etiquetes
1: és
0: que necessitem per definir-nos.
1: No, però és veritat, perquè és una espècie de mix, no?, entre lo digital i lo televisiu. I és un programa que es basa en una tertúlia i una entrevista al voltant d'un tema en concret. I els temes giren entorn a allò més quotidià, més vital i més relacionat amb les relacions, amb les emocions, amb els vincles, amb el nostre dia a dia, o... temes més polítics o socials. Llavors anem combinant aquests temes. En realitat són els temes que ens preocupen i els temes que parlem, els temes que ens preocupen i que ens obsessionen.
0: Que l'etiqueta que no t'atreus amb la Turra és la que és un producte per joves.
1: Bueno, clar, és un producte per joves que escolta gent de totes les edats.
0: Està ben revertit, aquí.
1: Està ben revertit.
0: Que la idea original de la Turra va ser teva?
1: A veure, idea original, jo sempre ho dic, és una tertúlia i una entrevista, és a dir, no hem tingut una gran invenció que acostumem a sentir
0: en altres mitjans.
1: El que sí que teníem clar és que hi havia un espai, hi havia un forat per un tipus de programa com aquest, que sí que existia altres canals i en altres idiomes, que volíem que existís en català, però sobretot és això, que sí que en aquell moment hi havia un forat per aquests tipus de temes. Llavors, més que la idea, sí que vam saber veure quina era la necessitat o el buit.
0: Que parles en plural perquè comences amb l'Andrea Gómez.
1: Vaig començar amb l'Andrea.
0: Però després l'Andrea vola. No?
1: L'Andrea se'n va anar cap a Nervi.
0: Al programa Nervi.
1: Sí.
0: Va fer impressió això de quedar-se sola en el timó, amb el volant? Al principi
1: va fer moltíssima impressió. Perquè a més l'Andrea, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, però a banda de ser la meva millor amiga adulta, que jo dic, és a dir, jo tinc moltes millors amigues i sóc una persona molt d'amigues, però ja com les de tota la vida, la gent que coneix el col·le, la gent que tal, com de l'etapa adulta en el que tu esculls algú ja de manera molt conscient, la persona més important per mi és i ha sigut l'Andrea. Llavors, a banda de tenir aquest pes emocional com a millor amiga, jo amb ella també, per mi ha sigut una gran inspiració, l'Andrea, en molts sentits. Jo començo també el Tardeo, quan ella té el teu programa, jo aprenc molt de la manera de fer de l'Andrea i compartim moltes inquietuds sobre la feina, pors, dubtes, ens preguntem molt, no? Vull dir, com compartim molt aquesta part. Aleshores, per mi era com... em feia molta il·lusió aprendre amb l'Andrea i de l'Andrea, no? També, i com créixer al seu costat. Llavors, al principi, era com, ai, no, ara sense ella no sabré fer, ai, quina por. Però després ha resultat un repte positiu, perquè d'una altra manera jo m'hagués com quedat sota l'ala, no?, una mica, perquè a vegades també si la vida... Tot i que és el que et dic, jo sí que tinc molt una tendència de... els reptes, aprendre, soc competitiva, vull dir, tot m'impulsa el creixement i fins on arribo i què puc aprendre, i com vull dir, jo ja tenia molt aquesta intenció de... Tenia clar que la Turra per mi era com el projecte, el primer projecte que em podia fer veure, no?, des d'un altre lloc, donar-me a conèixer des d'un altre lloc, no? L'Andrea venia del Tardeo, que hi havia generat un impacte molt gran, i una escola, no? Per mi era com la primera cosa que feia.
0: Era un repte,
1: sí. I jo sabia... Però... crec que d'una altra manera, segurament no... Bueno, és que la Turra no hagués sigut la Turra.
0: Bé, bàsicament vas tenir clar que, com diu la cançó que està sonant ara mateix de fons, you gotta go my own way, no? O sigui, que tu havies de fer el teu propi camí.
1: Bueno, no em va quedar una altra, però ara ho celebro i ho abraço.
0: No, però podries haver dit, va, agafem una altra persona...
1: Ah, no. Mira, això és veritat, jo volia, al principi, agafar una altra persona, però tothom del meu voltant, inclús l'Andrea, i tothom va dir, no, Alba, tu això ho pots fer sola i ho has de fer sola. I vaig dir, vale, ho faré sola, però al principi era com, no, doncs pensa en algú. Va ser la gent del meu voltant que m'han dit, no, és que estàs sobrement preparada per fer-ho sola, i va ser una bona decisió.
0: I què hi fa Haik School Music al teu llapis de memòria?
1: És que ara no estic escoltant-la bé, la cançó.
0: Puja una miqueta, li podem dir al Pol que ho pugi una miqueta.
1: És que m'encanta aquesta cançó, la vull escoltar bé.
0: Digues, explica'ns, què hi fa aquí? Ara està ballant, ja, vull dir... Hem despertat alguna cosa amb aquesta cançó.
1: A veure, aquesta cançó...
0: Seguim amb la intensitat,
1: És que sóc molt intensa, jo, si no trobaràs res aquí que no sigui intens. Clar, jo al final, quan vaig passar-los les cançons als llapis de memòria, vaig fer una mica una retrospectiva de la meva vida, no? Llavors jo diria que ara estem en el moment de l'adolescència. Molt intens per mi també, sempre he sigut una persona molt romàntica. M'han encantat les pel·lis romàntiques, les històries d'amor... Ara estic entenent l'amor i descobrint-lo des d'un altre lloc, però clar, també m'he tragat la toxicitat a dojo...
0: Té els seus riscos.
1: Clar, té els seus riscos i els hem patit. I els hem patit i els hem viscut.
0: Ara vaig lligant caps el que ens
1: deies. Els hem viscut i els hem patit, i ara estem en un lloc també molt interessant de cara a l'amor, per això. Però a mi aquesta pel·li, evidentment, com molta gent de la meva generació, High School Musical, doncs, des de lo irònic fins a lo no irònic, la vaig disfrutar i em va agradar molt. Llavors, jo estava tan obsessionada amb aquesta cançó, i com bé t'he dit, sempre m'ha agradat tant la càmera i ser el centre d'atenció, que jo obligava la meva germana mitjana, una persona en la que he martiritzat.
0: Tu ets la gran o la petita?
1: Jo soc la gran de 3, i ella és la mitjana, a gravar-me mentre jo interpretava aquesta cançó per casa amb tota la intensitat del món. I ella, la pobra, estava allà darrere de la càmera com un moniato, esperant que la nena acabés, que parla molt de la nostra relació, també. I jo interpretava aquesta cançó, si no sé, vaig fer 20.000 vídeos, m'encantava veure com jo em feia allà tota la pel·li. I és una cançó que amb els anys encara escolto. Saps aquelles cançons que hi ha coses... Una olor, una cançó, et fan com... Hi ha com un accés directe, no? Com, bum, et connecten directament a emocions i sensacions.
0: És una Magdalena de
1: Proust. Exacte. Pues és una d'aquestes cançons. Llavors la miro amb nostàlgia, amb tendresa, veig aquella Alba, i m'agrada veure les coses que queden d'ella, perquè no ha deixat de ser una intensa, però també ho miro com amb tendresa i compassió.
0: Doncs vinga, anem-hi tots.

0: Deixa'm dir una cosa, ara que estàs...
1: Sisplau.
0: És que és tan divertit el moment de la vida en el que t'inventes nòvios, perquè jo estava escoltant aquesta lletra i dic, clar, ara tu et pots imaginar moltes persones que han passat per la teva vida, però al moment on jo escoltava això, jo era una adolescent... Nena, no havia tingut nòvios encara, però jo la cantava amb la mateixa intensitat, com si hagués viscut ja una història d'amor i una història romàntica.
1: Però havies viscut les històries d'amor del High School Musical.
0: I clar,
1: musical.
0: Jo m'inventava persones, jo ho sentia amb, fins a lo més profund quan cantava aquesta cançó. Potser m'agradava un noi de la classe o del col·le amb qui m'havia creuat i com a molt et feies aixer la mà i això, aquest petit contacte, era suficient per crear-te totes aquestes emocions i tota aquesta història.
1: Déu meu, Alba.
0: És increïble.
1: Que aquests dos que canten, que són la Vanessa Hudgens i el Zac Efron...
0: Per mi, amics.
1: Que l'Amparo m'ha dit, sobretot digues que són la Gabriela i el Troy, home, jo parlo, no sé molt bé què
0: estic dient. És que són la Gabriela i el Troy, són els protagonistes de Hayes.
1: T'agradaria fer-los a la Turra? O sigui, has pensat en fer Star System Internacional?
0: Mira, m'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per la Turra parlés català. Excepció, i l'excepció l'hem fet amb els de Nika, de fet, que vam fer una entrevista català-irlandès amb un traductor. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si la Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils.
1: Que
0: i m'encantaria fer... Bueno, la Gabriela i el Troy seria l'entrevista de la meva vida. De la meva vida. M'has donat una grandíssima idea.
1: Que l'Star System català sí que va passant, no?
0: Sí que va passant.
1: Per aquí, pel Llapis de Memòria, després a la Turra,
0: sí,
1: o abans, després...
0: Sí, ens els
1: sí, sí, els veig aquí, després els veig allà. Sí. Està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, mm-hmm. i tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abad Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que va allà... I tu l'atraques o ja sap que parlareu d'això?
0: Mira, això vol dir... Jo crec que es va generar... O sigui, jo crec que la Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que... com la identitat que li hem donat a les entrevistes, és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara, ja hi ha l'Estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, era prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve la Turra no també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta. No? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me. No? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc... Mm-hmm. No tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a la Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser... de les primeres fans de la Turra, molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes, que va...
1: Sí, venia amb bones referències a l'Eduard.
0: Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com un apreci, no?, cap a la meva figura.
1: I sense tu haver-li de dir prèviament, ell
0: exacte.
1: Sabia que...
0: Exacte, que era un espai, que si anava allà un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
1: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí i saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP. No, vull dir, el Carles així. Riera...
0: Ja, treu el tema, ja.
1: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, a la gent t'ho treuen i...
0: Sí.
1: Que jo més que preguntar-te per això és...
0: No m'importa, eh?
1: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època bèstia...
0: L'època complicada, sí.
1: Que és a post-1 d'octubre. Tu, com a filla, com ho vas viure?
0: Molt malament. Jo vaig viure molt malament. En general, sóc una persona molt patidora. I molt per la meva família, en concret, no? Pels meus germans i pel meu pare. Jo crec que arrel del que va passar amb la meva mare, mm-hmm. evidentment, sóc molt patidora. Llavors, jo tenia molta por. Per una banda tenia molt d'orgull, però d'altra banda tenia molta por de que el meu pare patís, de que li passés alguna cosa. Jo no volia que estigués a primera línia, tot i que era una barreja estranya, perquè també hi havia molt orgull i perquè, a més, el meu pare... ell és així...
1: I fa molts anys que
0: hi està ficat, i jo a la vegada també entenia que per ell, tant, no només a nivell, no només pel que fa a la seva carrera política, sinó també per les seves conviccions, la seva història personal, el seu sentit de la moral, de la justícia, i la seva intenció vital i el seu propòsit vital, que a nosaltres ens l'ha compartit tota la vida, no? I ens n'ha fet partíceps des de molt petits, que l'hem acompanyat en la seva vida política, no? Ha format molt part de la nostra vida. Jo sé que era... que el meu pare hagi pogut viure això tenia tot el sentit del món i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això... el meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar i això ho tenia molt clar. Però d'altra banda tenia un patiment molt gran i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot. Soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca. Llavors, em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat, pensava que el meu pare podia passar qualsevol cosa, i d'altra banda, jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondria, que llavors amb teràpia, que vaig començar a orinar i tota la pesca, vam acabar detectant... i té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare. No? Era com, ara no... O sigui, el meu, no? Ara no. Evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés. I jo era com la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera, no? Llavors, jo era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, ara... com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny però que tu, vaig arribar.
1: Tu, Alba, li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
0: Sí, clar.
1: I a la vegada sabies que era on ell volia estar, sí. On...
0: Sí, sí, sí.
1: Va
0: sí.
1: Ser xungo, eh?
0: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre, molt. I és el que et dic, també el patiment i el que jo li compartia... també sabíem, o sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que també és la seva actual, actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també. I ella, no, feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal, a mi em van sortir moltíssimes coses. Va ser molt fort.
1: I a nivell professional també vas patir danys col·laterals d'alguna manera? Som un país petitó, vull dir...
0: Jo crec que no.
1: El típic per Twitter, dient-te no sé què...
0: Això m'és igual, això no sí? Em sembla un dany col·lateral.
1: T'ho has pillat, sembla... una vegada, sí, Twitter, sembla... amb algú del Zodíac, no? Va rebre guai.
0: Ai, bueno, això ja va ser una cosa... Però això crec que no anava gens relacionat amb el meu pare. Va ser simplement que... Va ser com la primera vegada que va ser la primera secció que vaig fer Planta Baixa. Jo havia d'explicar com fenòmens socials i culturals cada setmana. Era molt el moment dels horòscops i, de fet, doncs, vaig començar parlant dels horòscops i, bueno, clar, allà hi ha una de gent amargada que no vegis, llavors... I allà sí que vaig pillar molt. I vas... Però bueno, ja va ser entrar per la porta gran, perquè va ser, mira, això és la televisió. O sigui, va ser com la meva primera secció, ja se'm van menjar...
1: Et
0: i
1: va
0: estic
1: fer callo?
0: Curada. Em va fer callo, em va fer callo. D'altra banda, amb totes aquestes... Quan hi ha polèmiques entorn al meu cognom, diguem-ne, em sembla tan absurd. O sigui, tu imagina't que realment a Catalunya ser filla d'algú de la CUP fos un privilegi.
1: Clar, no ets Alba Pujol.
0: No ho sé, tinc els meus dubtes. Deixa'm que ho dubti. Deixa'm que ho posi en qüestió.
1: 100%.
0: Sí, i no sé ja ni si un privilegi. Simplement una porta d'accés a alguna cosa. O sigui, un privilegi... Mira,
1: a la directa.
0: Bagatge cultural o no ho sé. Digue-li, jo què sé, jo no ho sé. Ja per... Ara, un accés, el que és una porta d'accés a alguna cosa, a mi em fa l'efecte que no té pinta.
1: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manal.

0: Lucky de Britney Spears, sonant al llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola. És una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... flipava la Britney, la música pop, etc. Però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares, i anàvem a una sessió de fotos. Clar, perquè anàvem a una sessió de fotos a dins, que jo recordo quedar-me completament embaladida amb aquella sessió, en plan, uah, que increïble els looks, ella... O sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney, enganxar-me completament al caset, estar moltes hores al menjador. Jo soc molt de que quan m'agafa una cançó o m'agrada una cosa, les coses que m'agraden molt. Llavors era d'aquelles d'escoltar fins la sacietat. Llavors a mi el moment disc i casets em funcionava, perquè abans les coses simplement les escoltava moltes vegades, anàvem cara bé. Això a mi em funcionava moltíssim. Llavors ho escoltava molt. Encara avui en dia Britney Spears és una de les... M'encanta i és una de les meves artistes preferides, però sí que és veritat que quan fas una mica... no, pues de retrospectiva i et quedes amb aquelles cançons que més t'agradaven, em sembla fortíssim aquest videoclip. De veritat que mira el videoclip, perquè a més tu ja li veus la cara trencada.
0: Tothom
1: i tu llegeixes el futur de la Britney. És molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí.
0: A què es dedicava?
1: Era logopeda. I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes... doncs parlava en llengua de signes. Llavors ella ens ensenyava. Jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
0: Que éreu tres a casa, tres germans?
1: Sí, tot i que el meu germà és 10 anys més petit que jo, o sigui, el meu germà va arribar com
0: sí,
1: més tard.
0: Sí, éreu dos.
1: No, sobretot la meva infància som la meva germana i jo, el meu germà encara no existia.
0: La teva germana gravant amb el
1: vídeo.
0: La
1: meva germana gravant amb el vídeo i fent tot el que jo feia, i jo dient-li ara aquí, ara això, ara fes això, ara fes l'altre, manant-la per tot arreu, i ella darrere meu, jo dirigint.
0: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
1: a
0: Cantoni Gros,
1: sí.
0: En una mena de tribu, comunitat...
1: Això és molt hippie, per lo que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser per poder seguir sent joves una mica més, perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que al moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius, i era una manera de que... entre tots els nens allà jugant, que ens cuidem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells s'ho van passar teta, o sigui, anaven a ballar al poble, formaven part també de la festa major, estaven allà bevent una nit, fent cerveses, xerrant, o fent un cafè, o fent no sé què, era una manera...
0: Bueno, i és que us van portar un cantant de los Manolos.
1: Bueno, és que no, un dels cantants de los Manolos és una de les famílies, el pare de les famílies.
0: Clar, per això t'ho dic, us el veu emportar.
1: Sí,
0: veu triar molt bé els acompanyants.
1: Llavors, érem com una família, en realitat. Llavors, més que aquesta... O sigui, crec que aquesta idea de comunitat i tal venia com integrada, però no calia ni fer-se explícita. Jo crec que era com una experiència que van triar els pares per viure la paternitat, no? I per viure la criança d'una manera més divertida i més compartida.
0: I en tens bons records.
1: Bueno, és que jo crec... És el que vull fer... Haig de dir que era els caps de setmana, eh? Jo això vull puntualitzar. Caps de setmana i estiu. No durant la setmana. No és que tot ho...
0: No durant la setmana. Llavors, a Barcelona.
1: Per això. Vull dir, una mica d'ordre. Això és el que jo dic. Llavors, jo vull copiar aquest mètode. En plan, de vacances, amb amics i els fills dels amics. Però durant la setmana cadascú casa seva amb els seus problemes i les seves gestions.
0: Que ara ho veus molt idíl·lic, però no sé si quan eres petita ho veies...
1: Quan era petita...
0: Perquè té un punt estrany, també.
1: Clar, era un punt estrany. Quan era petita hi havia un punt de vergonya, perquè no era tan habitual. Llavors, quan tu anaves a l'escola, no sé què, els nens et convidaven a la seva casa d'estiu. Ven a passar una setmana, no sé què, quin tenia i quin no, però la gent explicava les seves vacances. I nosaltres, tothom sabia, perquè d'aquestes tres famílies, una d'elles anàvem juntes a l'escola, també, a classe. Tant nosaltres com les germanes, les tres famílies tenen tres fills, d'acord? ¿Vale? Aleshores hi havia un punt de vergonya de, no, és que nosaltres compartim casa, no, la gent no ho entenia, inclús al poble nosaltres estiuegem, al principi la gent, que foten tres famílies de Barcelona en una casa, aquí vivint, la gent com que no, ara és molt habitual, però en aquell moment no era gens habitual. Llavors hi havia aquest punt de ser la, de ser la cosa rara, no? Diguem-ne, la fórmula estranya, però ara és molt més habitual.
0: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure una de les grans putades que a vegades et dona la vida, i és que perds a la teva mare. Amb quina edat t'enganxa això?
1: 14. Tenia 14 anys.

0: mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran, no? I era una mica cera. Jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això. Jo veia el deteriorament de la meva mare. Jo veia que les coses no anaven bé. I patia molt i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança. Llavors, va ser com molt dolorós perquè jo... Tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant. I això va ser especialment dolorós.
1: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Pff, Si tu no estàs, de Rosana.

0: te vas.
1: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
2: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt a la meva mare. També els estius a Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, és igual, però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és una cosa que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment els estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest... O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt especialment. Llavors, i és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
1: És duríssima,
2: la
1: cançó.
2: És duríssima, perquè és com... Tots entenem el dol i entenem la mort, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la traurà mai ningú. Ja saps, així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
1: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
2: Estic molt d'acord amb això.
1: Tu parles amb la teva mare?
2: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també. Hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com... Vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint, sí.
1: Que imagino que aquell moment va ser bestial per tota la família, però entenc que, clar, el teu pare... va perdre la dona i a la vegada havia...
2: I es va quedar amb un percal.
1: Clar, havia tirat un carro emocional, econòmic,
2: tremendo,
1: molt bèstia.
2: Tremendo, tremendo, tremendo.
1: I tu com a germana gran, també.
2: Clar, jo com a germana gran. Que això té a veure amb una altra cançó que t'havia posat al llapis de memòria, que és la de Por, dels Pets.
1: Doncs mira, podem anar tancant amb ella, l'anem posant de fons i tu ens expliques
2: perquè
1: i ja acomiadem.
2: Materialitza molt això que em deies del meu pare i de la família. A casa meva, al cotxe, sempre s'han escoltat molt els Pets, ha sigut com el grup de la família. Aleshores, quan va morir la meva mare, que va morir un estiu, el meu pare se'ns va emportar. Ens van portar en marxa de Barcelona i de casa i tot. Llavors, a banda d'anar a Cantoni Gros, se'ns van portar amb cotxe al País Basc, on ell també hi tenia amics i així. La idea era com, bueno, cuidar-nos, protegir-nos... I era al mig de l'estiu, per tant, intentar sortir, no, de casa i de tot el que estava passant. Llavors ell va agafar el cotxe i vam fer molts quilòmetres amb cotxe, me'n recordo, moltes hores al cotxe. Llavors tinc una imatge molt gravada en el que estava sonant aquesta cançó, és que m'emocionaré, i el meu pare anava davant amb el volant en el cotxe i jo anava darrere amb el meu germanet, que jo diria que encara anava amb cadireta, i la meva germana petita. I llavors recordo com que el meu pare va pujar aquesta cançó que es diu Por,

0: precisament. I va començar-la a cantar. El meu pare és una persona d'aquelles que canta molt bé la dutxa, és a dir, sense aquelles persones que va un karaoke et sorprendria, vull dir, és una persona que canta bé. Llavors, ell, de normal, ja cantava molt al cotxe. Llavors, jo recordo que es va posar a cantar aquesta cançó, i ara, quan arribi la tornada ho escoltareu, que diu res no m'espanta, res no m'espanta, i recordo el meu pare com amb molta intensitat cantar això. Jo vaig ser, per consciència, la que me'n vaig adonar, i jo recordo veure el meu pare cantar això, sentir de cop molta seguretat, de dir, vale, el papa ens protegirà, el papa està aquí com al volant acompanyant-nos i cantant aquesta cançó amb molta força, farà front a això, però a la vegada també mirar els meus germans, veure'm jo la gran i pensar la que ens ve a sobre.
1: Alba Riera, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. També m'ha agradat moltíssim aquesta conversa.
1: Doncs marxem amb els pets i amb aquesta historiot. Fins demà, que ens rebobinem junts.

0: con la ley de bien, mejor dicho, pero la UCO plasma en su informe que existen al menos tres encuentros y hoy sí, hoy hemos contado en la SER que al menos fuentes gubernamentales bueno. sí confirman, ¿no?, que hubo un encuentro fuera de la sede de la Dirección General de Guardia Civil y bueno, pues de momento hay un viraje, al menos en esa confirmación oficial que se ha hecho en el día de hoy y habrá que esperar, habrá que ver qué, bueno. qué ocurre. En el gobierno de momento mantienen que no esperan esa imputación bueno. porque no hay ningún tipo de delito.
1: Pues lo dejamos en stand-by. Un abrazo,
0: perfecto,
1: Javi.
0: Abrazo.
1: Chao.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
3: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
4: Los hackers no necesitan tu contraseña. A veces les basta con compartir tu mismo wifi en hoteles o aeropuertos. Hola, soy Paco Nadal y siempre que viajo uso Surfshark VPN para navegar con seguridad. Protege tú también tu conexión. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra por ser oyente.
5: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
6: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
7: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
9: I també totes les eines i ferreteria.
8: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
9: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
10: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
11: Pots descriure, no més de 30 segons, com és l'estil de fer ràdio de l'Anna Puigvoltes al balcó?
12: És un estil molt proper i càlid, amb una veu tranquil·la, però alhora molt expressiva. Fa preguntes molt curtes, directes, però amb un to reflexiu i connecta molt bé amb els oients perquè genera molta empatia i proximitat.
11: Moltes gràcies.
13: Que vas de deixar.
14: Per això aquest programa té els oients que té.
13: Home,
11: això fins i tot que... ho sap, això... la intel·ligència artificial. Escolta.
15: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: 678. ¡Valorado!
1: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
0: en España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Ser Catalunya Barcelona.
3: Del 3 al 5 de juny, Fira Barcelona acull SIL Barcelona, la fira de referència en logística de transport, intralogística i supply chain d'àmbit internacional. Tenim amb nosaltres Pere Navarro, president de SIL Barcelona. Quins objectius busca assolir la fira 28 anys després de la primera edició?
4: El que ens plantegem en aquest Saló de la Logística és reivindicar la logística i al mateix temps també que serveixi per conèixer les noves tecnologies que ja s'apliquen a la logística. Estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de noves formes de transport, estem parlant de molts altres instruments que des de fa molt poquet ja s'utilitzen en logística.
3: La previsió inclou més de 160 novetats en exclusiva mundial. Ens pot revelar alguns detalls d'aquestes exclusives?
4: És complicat perquè si són novetats les coneixerem en el SIL, però en qualsevol cas moltes d'elles estan relacionades amb la digitalització. La logística sembla que sigui una cosa molt física, no? Però té que veure molt amb el món digital i per tant algunes d'aquestes novetats tindran que veure amb sistemes digitals de millora, amb l'eficiència del transport de mercaderia, i tindran que veure també amb les 80 startups que també estaran presents.
3: Què és el baròmetre Cercle Logístic SIL 2026?
4: Com el seu nom indica, un baròmetre, una manera de mesurar què és el que opina el sector, diguem-ne, de la logística. I hem fet una mostra de més de 1.000 professionals en el qual els hi preguntem quines són les seves dificultats, quines són les seves esperances, els seus objectius, etc. I estem veient que apareix amb molta força el tema de la intel·ligència artificial.
3: Moltes gràcies, Pere Navarro.
4: Molt bé, moltes gràcies.
5: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
6: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
7: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
8: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota no. Motomami, com tu deies?
9: No m'hi caben els pantalons.
8: No tinc, clar.
9: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
8: Però estàs guapa,
9: motomami,
8: igualment. Motomami...
9: Les meves filles em van dir, mama, és superguapa aquesta bota. I mola, perquè entre que porto aquests pantalonots amples i la bota de motomami, diu, mama, només... és molt guai.
7: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
2: Pots descriure, només de 30 segons, com és l'estil de fer ràdio de l'Anna Puigvoltes al balcó?
3: És un estil molt proper i càlid, amb una veu tranquil·la, però alhora molt expressiva. Fa preguntes molt curtes, directes, però amb un to reflexiu i connecta molt bé amb els oients perquè genera molta empatia i proximitat.
2: Moltes gràcies.
4: Que vas de deixar.
5: Per això aquest programa té els oients que té.
4: Home,
2: això fins i tot ho sap, això... la intel·ligència artificial. Escolta.
6: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. You are the one.
7: Sents la cultura?
8: Cada cop costa més que ballin.
9: No m'ho puc creure, això.
10: Com està Quirots?
8: Està Quirots i gravant.
10: Sobretot sí. També quan anem a punxar llocs que de repent són com més joves, perfil una mica més pijet de repent, te n'adones que quan els agrada molt algú, treuen el mòbil.
11: Però què enfoquen?
10: A nosaltres. Ja, llavors, en plan, ja. jo li feia codazos a la Inés i li deia, però els agrada o no? I pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
11: És la prova de l'algodón.
10: La prova de l'algodón.
6: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.